Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abàs, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

El mestre Constantino Martínez Ors, compositor i director d'orquestra especialitzat en música de cinema, és un músic intel·ligent i expressiu, singularment característic per al seu entusiasme contagiós i la passió que transmet en les seves interpretacions. A més de ser professor de direcció d'orquestra en la Berklee College of Music en el Màster de Film Scoring, és director músic ideòleg de la Film Symphony Orchestra. Ha obtingut premis internacionals com el Gran Premi de Direcció d'Orquestra de Moldàvia o el segon premi en el Concurs Internacional de Direcció d'Orquestra de Craiova. A més, ha dirigit prestigioses orquestres com ara la BBC Concert Orchestra, la Filarmònica Nacional Sergei Lunchevitsi i l'Orquestra de la Filarmònica de Brasov. Us deixem, doncs, amb les millors bandes sonores de cinema dirigides per al mestre Constantino Martínez Ors.

0: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
1: Bones a tots i a totes. Què tal? Com esteu? És el moment del programa de música romàntica que a la Fil Ràdio esperem acompanyar-te, siguis on siguis, en aquests minuts. Tant si ens escoltes en directe en el 107.9 de la FM o també online a calafell.tv, com si escoltes després el podcast del Només tu i jo. Te'l pots descarregar a la nostra pàgina web www.calafell.tv. Com sempre, ens agrada compartir bons moments amb tu i temes musicals que t'acompanyen en aquests moments del dia.
0: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio.
1: Avui arrenquem amb un tema d'Anastàsia. Heavy on my heart.

és la increïble veu d'Anastàsia. Va néixer a Chicago, que està cantant, un 17 de setembre del 1968. Cantant, compositora i dissenyadora de moda.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: És el moment d'un altre tema musical, en aquest cas un altre duet entre Nerea Rodríguez i Raúl Vázquez.

Els millors temes musicals sonen per tu aquí, al Només tu i jo, cada dilluns i dissabte. Nia i Blas Cantó, Cúrame.

Són les veus de Nia i Blas Cantó que estan sonant en el 107.9 de la FM. Nia és coneguda amb aquest nom professionalment, però es diu Estefania. Cantant, compositora, presentadora, actriu, empresària i model espanyola. Coneguda per ser la guanyadora d'una de les edicions del concurs televisiu Operación Triunfo.

16 minuts de programa, encara queden molts minuts per endavant. Recuperem un dels temes del cantant Pablo Alborán, Solamente tú.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Un altre tema de Pablo Alborán, en aquest cas no en solitari, sinó amb Sebastián Yatra. Aquí teniu Contigo.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Ai, que estem romàntics avui, eh? Sí, escoltem aquest tema. Entre Sergio Dalma i Leire Martínez, La cosa más bella.

Ja passem del punt de dos quarts. Anem a escoltar ara a dos cantants que van sortir també de l'Acadèmia d'Operació Triunfo. Són la Soraya i la Chenoa, Rompecabezas.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Minut rere minut, t'anem posant diferents temes musicals. Seguim endavant, ara, amb Álvaro Soler i Para Vivirra.

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: Doncs ara sí, final del programa. Qui t'ha acompanyat al llarg d'aquests 60 minuts? Mireia Romaguera. Tornarem en propers Només tu i jo. Gràcies.

0: Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calpil Ràdio, amb Samuel Baus.
1: Amb Samuel Baus.
2: Calafell Ràdio. Són les 4.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.

0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: A Calafell Ràdio, Daiquiri, la millor música llatina.

0: a Calafell Ràdio. Daiquiri, la millor música llatina.
1: No, que...

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.

abecedari poètic. Selecció i veu, Maica Duaiwes. Control tècnic i edició, Mireia Romaguera. Programa número 25 de la 8a temporada.

Bon dia, amigues i amics de Calafell Ràdio i de l'Abecedari Poètic. Avui començarem el programa amb música. I una música molt bonica i que actualment s'escolta molt poc. Música d'arpa. Ens la interpreta una arpista que es diu Henriette Rennie. La peça que escoltarem es titula La danse des sylphes i l'autor va ser, perquè ja no hi és, Félix Godefroid.

Música d'arpa. A què és bonica? Sí, doncs, llàstima que avui dia és un instrument que hagi passat de moda. Però bé, tenim un motiu per posar-la, a més del bonic, que és sentir-la i recordar-la, i potser tornar-la a posar en valor novament. Hi ha algunes arpistes, n'hi ha, però molt poques, la veritat. Per què he posat aquesta melodia ara? Doncs perquè avui parlarem d'una biografia d'una dona arpista que va néixer l'any 1861. I darrerament s'ha publicat una biografia d'ella que l'ha fet l'escriptora Maria Carme Roca. Una altra vegada tenim una dona escriptora d'aquestes que fan aquestes biografies, aquestes novel·les històriques que ens aporten tants coneixements d'un passat més o menys llunyà, en aquest cas és bastant proper, i la figura de Matilde, que és la protagonista de la que parlarem avui, Clotilde, bé, el cognom ja us posarà pistes, ja us donarà pistes segurament. Clotilde Cerdà. Qui era Clotilde Cerdà? Ens sona, oi, aquest cognom? Cerdà. Recordem el Pla Cerdà de Barcelona, de l'Eixample de Barcelona? Doncs Clotilde Cerdà era la seva filla. D'aquí també, potser, segur, el títol del llibre. Es titula Les Illes Interiors. Les Illes Interiors, que són les que va projectar en Cerdà. Però crec que aquí també ens ha fet una picada d'ull la Maria Carme Roca, i ens parla també, ha volgut fer una similitud amb les illes interiors de cada un de nosaltres, perquè cada un de nosaltres tenim aquesta espècie d'illes interiors, de petits espais, petits racons, petits moments, petites èpoques, petites situacions que són només nostres i que són interiors i sempre van amb nosaltres, no? Doncs bé, parlarem avui d'aquesta dona que la Maria Carme Roca diu que ella, quan va conèixer una mica la seva existència, la seva biografia, biografia encara no, perquè no s'havia fet, l'ha fet ella, però sí la seva existència, va quedar assombrada de que ningú n'hagués escrit res sobre una dona tan important com va ser ella. Sí que es parla molt del pare d'en Cerdà, però no se'n parla d'ella. I, en canvi, Clotilde Cerdà... Bueno, Clotilde Cerdà és el seu nom de real, el seu nom oficial, no? Però familiarment li deien Clotildina, o també li deien Quilina. Era el nom carinyós que li donaven al pare, les germanes, la mare, la família. I encara tenia un tercer nom, que era el nom com a arpista, el nom que ella es va construir arrel de que algú li va dir Esmeralda i li va agradar i es va posar Esmeralda, i llavors com a cognom es va posar Cervantes. Esmeralda Cervantes era el seu nom artístic. Com dèiem, Clotilde Cerdà, o Esmeralda Cervantes, o Clotildina, com li vulgueu dir, doncs va néixer l'any 1861 i va traspassar el 1926. En el llibre de la Maria Carme Roca posa molt en valor l'amistat. La Clotildina tenia una profunda implicació amb l'amistat. La seva primera amiga, que a més ella no en tenia de classes socials, i tot i que ella era una classe social realment alta,
La seva primera amiga va ser, crec que era la neboda, de la seva minyona. I amb ella va fraguar una amistat que va durar tota la vida. Tota la vida. Per altra banda, la mare, Clotilde, la mare de la Clotildina, tenia uns amics realment eminents, com, per exemple, la família Madrazo, dels pintors, o el pintor Maria Fortuny. Eren amics íntims de la mare, de Clotilde. I aquesta amistat també es va continuar amb la filla. També van ser grans amics. La mare ja tenia sensibilitat artística. La mare, Clotilde, ja li agradava molt pintar. Però què va passar? Que el seu marit, doncs, no li agradava. Ella li va demanar per fer classes de pintura. Clar, en aquell moment, fixeu-vos quina diferència. Ara una dona casada vol fer classes de pintura i les fa, no hi ha cap problema. Però en aquell moment havies de demanar permís al marit. I el marit no li va donar permís, No li va... I el de fons, el nom, ara no em sortia, per això no ho deia, perquè no em venia a la cap, m'ha vingut al cap. I el de fons, Cerdà, no li va donar permís per fer classes de pintura. Què va passar? Que la mare s'hi va abocar amb la filla. Va veure que la filla tenia aptituds artístiques i s'hi va abocar totalment a protegir-la de qualsevol cosa que la partés d'aquesta afició que tenia. Bé, en el llibre hi han cosetes que jo no us desvetllaré perquè relacionades amb el naixement de la Clotildina també hi ha una cosa determinada que no us vull explicar perquè s'ha de llegir el llibre, si no, no té gràcia, No té gràcia. Bé, la qüestió és que la Clotildina, la filla, no era la pintura el que més li interessava, sinó cantava, escoltava música. Què escoltava la Clotildina? Bé, en aquella època s'escoltava molt els tres tambors. I aquesta cançó és la que escoltarem nosaltres ara. Era una de les cançons, una de les moltes cançons d'aquella època que la Clotildina escoltava quan era nena.

cançons d'aquella època que han quedat. El millor serà que us llegeixi un fragment del seu llibre, perquè així us en fareu més idea de com va la història. Començarem amb un punt qualsevol. S'havia esforçat a estimar el seu home, molt. De fet, l'havia idolatrat. S'hi havia casat, perquè el seu pare i el seu futur marit així ho havien acordat. Era un matrimoni imposat, sí. Però la Clotilde l'havia estrenat amb la il·lusió dels 19 anys. Va estirar tant com va poder aquella ficció de matrimoni feliç, fins que la realitat va pesar com una llosa i les esperances abocades en aquella unió es van dissoldre amb les contínues absències de cos, però sobretot de pensament, d'un marit lliurat de ple als seus projectes. S'esperava d'ella que es conformés amb aquella existència i tal vegada n'hauria d'haver tingut prou en posseir salut, fortuna i filles. Se'n morien tantes de criatures. Què més vols? S'havia retret sovint. Doncs sí, volia més. Tenia la necessitat de ser ella mateixa, de fer alguna cosa que li omplís l'esperit. Li agradava pintar i tenia traça. I amb allò hauria estat feliç. Ildefons, vull fer classes de pintura. Li havia demanat un munt de vegades. Però ell sempre li treia del cap. Quan no era una excusa, n'era una altra.

Ja veieu, els grans homes també tenen el seu costat familiar, el seu costat personal, que de vegades doncs, ens sorprèn una mica, no? Tot i així, jo penso que Ildefons Cerdà era una molt bona persona. Crec això, sincerament. I aquí no diu una altra cosa, La prova és que la dona el respectava. O sigui, comprenia, el que passa que no s'entenien. No s'entenien, perquè, clar, aquesta situació... Ella era una dona també amb majúscules. I clar, i després també estava la filla, a la qual ell també tenia una mica de recança de deixar-la volar. A veure, és que en aquell moment la dona estava molt, molt, molt sotmesa, molt, molt. I per això és tan extraordinari el fet d'aquesta arpista, perquè aquesta noia, la Clotildina, va ser una gran arpista. Si llegiu el llibre, que espero que ho feu, ja veureu com va traspassar fronteres i va ser admirada pràcticament en tot el món i tots els països. Ja ho veureu. Tornem al llibre. El llibre està molt ben fet i molt ben estructurat i està per diverses parts i en cada part del llibre aplega uns anys determinats. Us he llegit un fragment d'una primera part i ara anem a la segona part, que abarca des de l'any 1868 a l'any 1872. D'aquests anys també us llegiré un fragment

La Clotilde va pensar que es feia gran, perquè aquell hivern tenia més fred que mai i no es podia demanar que fes calor al mes de gener. La humitat de Barcelona no hi ajudava gaire i el carruatge atrotinat en què havia pujat tampoc. El fred s'obria pas entre les moltes escletxes que tenia el vehicle. Feia tard i l'Ildefons es posaria de mal humor. Detestava la falta de puntualitat. Se'l podia imaginar mirant una vegada i una altra el seu rellotge de butxaca. És una qüestió de respecte, deia sempre, i tenia raó. Però ella no tenia cap culpa que la seva mare l'hagués entretingut més del compte, ni que el cavall fos vell i anés a pas de tortuga. Havien quedat a la xocolateria Fargues, que d'acord amb el parer de l'Ildefons era la millor de Barcelona. Potser sí. Ell era l'entès, en xocolata. Observava l'anar i venir de la gent a través del vidre i el trànsit d'aquella plaça a mig fer que havia començat a urbanitzar-se. Ella i les nenes havien arribat a Barcelona feia poc, després de recollir les grans a l'Acadèmia de París. L'endemà, l'Ildefons se les emportaria al Masnou. A la Clotildina, no. Es quedaria a casa de la seva mare, amb ella. El Simón, com li deien a Madrid aquella mena de carruatges, va arribar per fi al carrer dels Boters, cantonada amb el del Pi. El cotxer va baixar per obrir-li la porta, la porteta, i gairebé se li queda la mà. Amb un gest que devia tenir molt après, la va recol·locar mentre ajudava la Clotilde a sortir. Només d'obrir la porta de la xocolateria, ja el va veure amb el seu posat sorrut.

no va contestar. Va pensar que si hagués viscut el seu pare, don Josep, tot hauria anat d'una altra manera. El seu sogre havia viciat la Clotilde, però també la feia anar recta per a les coses importants. Malauradament, el seu amic ja no hi era. Uns coneguts el van saludar amb la mà. A l'Ildefons li agradava que els altres pensessin que, encara que distanciats, continuaven junts. Sí, li costava acceptar que ja no era la seva dona. «Vols prendre'l de sempre?» «Sí, gràcies». I l'Ildefons va demanar al cambrer que li dugués un cafè amb llet, amb poca llet. «Fins quan t'estaràs a Barcelona?» «La Clotildina i jo marxarem el dia 22 d'aquest mes, a l'estranger». «Això tampoc és cap novetat». «Ben mirat, sí, perquè serà de manera més definitiva, si més no, durant un temps». L'Ildefons se la va quedar observant. Ja no era aquella noieta que havia conegut, a qui el seu pare animà a casar-se amb ell. No, era una dona que el mirava directament als ulls, on podia llegir una determinació propera a un desafiament. «Vau estar a Viena», va comentar l'Ildefons amb el desig d'allargar la conversa. A la Clotilde se li van il·luminar els ulls. «Sí, la Clotildina toca l'arpa molt bé, molt», va dir, obrint la bossa i traient-ne una fotografia, tan petita, amb la seva arpa. «Una Erhard model Grecian, pobrissona, els peus no li arribaven als pedals». «Una arpa com aquesta és un instrument molt car», va dir sobtadament en Cerdà. «Que jo, evidentment, no li hauria pogut comprar», va estallar de seguida la Clotilde. «Li ha regalat la reina Isabel». «Ja no n'és de reina». La Clotilde no es va arronsar. «Som amigues, ja ho saps, i té debilitat per la nena. L'arpa que li ha regalat és com la que té ella. No ha volgut que la Clotildina fos menys». «I ara puc saber on aneu?» «A Viena, tal vegada a París». «Sí, a París». «A París? És clar, com l'exreina», va dir foteta. La Clotilde es va posar nerviosa. «Aniré allà amb la Clotildina. Allà podrà trobar els millors mestres de música. I la reina, per mi, és la reina. Sobretot perquè Isabel de Borbó m'ha ofert educació per la Clotildina, que estudia amb el seu propi mestre de música. La música la consola molt en aquests moments». Hem d'afegir que la Clotildina va anar per tot el món, va ser molt, molt, molt coneguda, molt important, i un dels llocs on va estar i que li va agradar molt i va ser molt, molt feliç va ser a Mèxic. Allà va sentir una cançó, que és la que posarem ara, perquè ella li agradava tota la música, tota, i també li agradava aquesta alegria de la bamba. Amb aquesta alegria ens acomiadem per avui. Fins la setmana propera. Bon diumenge.

0: cada dissabte a 2:15 PM descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 2:15 PM a Calafell Ràdio.
1: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts. Això és Emergents. Un programa per descobrir nova música i noves veus. Pareu bé l'orella, que arrenquem.
0: La descoberta.
1: I comencem la secció de la descoberta amb la col·laboració entre Miquel Abres i Aina Reig, l'artista que vam entrevistar al programa de la setmana passada. El que sentirem ara és Fills del Mar.

Després d'aquesta bonica col·laboració, continuem amb el cantant barceloní Víctor Arbelo. El que sentirem a continuació és Èpic, un tema elèctric i emotiu que reivindica el coratge de viure sense límits.

Hem de fer que sigui èpic. No em serveix si no és autèntic. Un més que icònic, un més que inèdit. Que sigui.

I ara sí, acabem amb una cançó de la Nina Russa, el grup que va publicar l'any passat l'EP Seguirem donant la nota. Això que sentirem a continuació és El món dels bojos.

0: L'entrevista.
1: I com això va de conèixer artistes emergents, res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui coneixerem a Lleres una nova veu olotina que es consolida com una de les veus emergents del nou pop urbà català. El que sentirem abans de parlar amb ell és la pluja.

0: Lleres, molt bon dia.
1: Hola, molt bones.
0: Acabem de sentir La pluja, un tema nou que vas treure a finals de febrer d'aquest 2026. Avui vens a presentar-nos Flamenc.guap, el teu nou senzill. Però abans de parlar de la teva música, explica'ns una mica d'on neix el teu projecte. Qui és Lleres?
1: Bé, doncs Lleres és un noi d'Olot de 20 anys que fa un anyet va començar a treure música amb un amic a un estudi. I va sortir una mica així de pels jajas, no? La primera cançó així l'escrius perquè, oh, puc escriure, ah, puc, la cantem, ja em si queda bé. I va quedar bé, va sortir bé, sorprenentment va tenir bons números per ser la primera i tampoc és allò que elabores una gran promoció ni res, ni un videoclip. Simplement és, mira, el vaig penjar, vaig fer quatre històries i això i va anar prou bé. I vaig dir, hosti, m'agrada molt, doncs anem a explorar aquest camí com potser un hobby al principi, no? Llavors, mica en mica ho he anat com professionalitzant tot, tant el so com el projecte en general.
0: Ara ja t'estàs centrant exclusivament en la música o treballes en altres coses?
1: Bé, jo segueixo estudiant, jo estic estudiant a la Universitat Politècnica.
0: Perfecte.
1: Però sí que és veritat que la música estira més que no l'enginyeria, això sí que és així.
0: Molt bé. En aquest cas, la teva música té sons molt urbans. Quins són els teus referents musicals?
1: Jo consumeixo música sobretot en castellà. Tiro molt ara últimament estic escoltant molt en Marc de Valentino i aquest rotllo. També vinc d'escoltar molt Mike Towers. I en català tinc tres o quatre artistes que m'agraden molt, com podria ser en Mato, Dani Six i Izkid, per exemple. I serien aquests, jo crec. En Bad Bunny, que és el típic que molta gent l'escolta. Però jo crec que serien aquests.
0: Molt bé. I a finals de gener vas publicar un nou senzill, No Cardis, es deia així. Un mes més tard vas publicar un segon tema, La pluja, que és el que hem sentit abans de començar l'entrevista. I ara vens a presentar-nos el primer avançament del teu nou EP, Flamenc.guap. Tens algun projecte llavors més gran preparat? En què treballes?
1: Bé, doncs sí, com has dit, jo ara estic en procés de llançar un nou EP que sortirà cap al juny més o menys, encara no puc dir ni sé ben bé les dates, però més o menys anirà així. I sí, estic com intentant donar-li forma a la idea de la meva música, no? Donar-li una identitat visual, com el meu propi univers dintre l'escena catalana, que trobo que, bueno, doncs ja va sent hora, ja porto un anyet i algo fent música, i jo crec que és un bon moment per fer un EP, aquest projecte que hem parlat.
0: Quins sons tindrà aquest EP?
1: Bé, doncs, com es pot escoltar amb aquesta cançó, la de Flamenc.guap, sorprenentment hi ha abunden molt els sons així de flamenc, com és rumba, coses així, però també hi haurà reggaeton i hi haurà trap i afro, una mica d'afro també.
0: Molt bé. Haurem d'esperar moltíssim per veure'l o, bueno, per sentir-lo?
1: No, jo crec que mica en mica aniran sortint coses i és això. Jo crec que cap a juny ja haurà, estarà tota la llum, jo crec.
0: Molt bé. Doncs estarem molt pendents aquí des de Calafell Ràdio. A part de parlar de la teva música, com arriba el bon temps, suposo que és moment també de fer concerts. En el teu cas et podem venir a veure en algun concert? Tens alguna data a la vista que ens puguis anunciar o idea de fer algun concert?
1: Ganes n'hi han moltíssimes. Moltes, moltes, moltes. Ara mateix així, pròximament, no n'hi ha cap. Sí que és veritat que a l'estiu potser que n'hi hagi algun, o qui sap, potser em sorprèn i de cop en tinc un. Però de moment no n'hi ha cap. A l'estiu potser.
0: Val. En tot cas, haurem d'estar ben pendents de les teves xarxes socials per veure si publiques alguna data d'algun concert, veritat? Si vols dir-nos les teves xarxes i així estem pendents.
1: Bé, doncs el meu Instagram és LlerasG, amb dos As, i TikTok és el mateix sense la G, Lleras.
0: Perfecte. Doncs ara sí, estem a punt d'escoltar Flamenc.guap. Què ens pots explicar d'aquesta cançó? De què parla?
1: Bé, aquesta cançó parla sobretot d'una història com d'amor, d'una noia, i sí que és veritat que aquesta cançó és totalment experimental per mi, jo sí que no consumeixo aquest tipus de música. És com una fusió, com diu el títol, de flamenco amb el toc urbà que crec que em pot caracteritzar. I és això, era com experimentar una mica realment, veure què podia sortir-ne d'aquesta fusió, ja que trobo que és superinteressant. Jugant una mica amb el meu productor a produir coses estranyes va sortir la idea, va ser en plan, uau, podem tirar per aquí. Llavors, la cançó s'enfoca així una mica més com poètica, però sense ser molt poètica, perquè jo no sóc poeta. Però sí que, com amb aquest aire més estrany, que potser és més diferent del que està acostumat el meu oient, potser escoltar.
0: Molt bé. Doncs, Lleres, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Calafell Ràdio. Com et deia abans, estarem molt pendents dels teus projectes musicals i aquí estarem sempre per publicar-los i per fer-ne una mica de ressò sempre que puguem. Una abraçada, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. Merci, moltíssimes gràcies.
0: Anem a sentir flamenc.wap.

0: Recomanacions.
1: I arriba la recomanació, el moment en què vosaltres decidiu quina cançó sona a continuació. Saps d'algun talent ocult i vols ajudar-nos a descobrir-lo? Envia'ns un missatge de veu a través del nostre WhatsApp 647 75 18 83. Ja saps, 647 75 18 83.
2: Hola, jo sóc la Joana i m'agradaria recomanar-vos a l'artista Miquel, concretament la seva cançó de Vas volar. Espero que us agradi tant com a mi i ja em direu què us sembla. Adeu!
1: Molt bé, Joana, doncs moltíssimes gràcies. Aquí tens Vas volar, de Miquel.

Doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana. Com sempre, si t'ha agradat alguna cançó, busca l'artista, comparteix-la i ajuda'ls a créixer. Nosaltres tornarem dissabte vinent amb més música emergent. Abans de marxar, però, us deixem amb Trobo a faltar d'Himàlia. Moltes gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.

0: Jo també ho estaré.
1: Calafell Ràdio.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 10 graus a Muntanyola, 12 a Lleida i 14 a l'Aldea. A l'Orient Mitjà, dues novetats d'aquesta matinada importants. La primera és que Donald Trump ha qualificat de molt positives les converses amb l'Iran. I la segona, a l'hora que deia això, el president nord-americà ha anunciat que des d'avui dilluns als Estats Units escortaran els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. En un missatge a les xarxes socials ha assegurat que li ha demanat països de tot el món. I un dels noms del dia serà el de José Luis Ábalos.
1: No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces.
0: L'exministre i exmà dreta de Pedro Sánchez declara avui en el judici del cas de les mascaretes, en què la fiscalia li demana 24 anys de presó. A partir de les 9 ho comentarem a l'Àgora, com també entrevistarem la consellera amb més polèmiques que acumulen els últims temps, la titular d'Educació, Esther Niubó.
2: Que per donar resposta precisament a moltes demandes que es fan d'aquesta atenció a la diversitat, a la complexitat de les aules, aquesta reducció necessària i progressiva de ràtios, ens sembla que és un acord que ens permet actuar i millorar en tots aquests àmbits.
0: Parlarem amb ella de la nova onada de vagues de la recta final del curs, de tot el soroll també que ha generat el pla pilot de posar Mossos de paisà als centres conflictius. I en temps d'agora també analitzarem l'enquesta d'aquest cap de setmana que publicava el diari Ara i que donava aliança al doble diputats que Junts. Avui se'n publica una segona part. La majoria de votants de Junts aposten per pactar amb els de Silvio Riols, en cas que sigui necessari. Ho comentarem amb la directora de l'Ara, Esther Pera. I també parlarem amb la dona del Said, el català d'origen palestí, a qui Israel manté detingut després de la intercepció de la flotilla.
3: És increïble que aquesta nau pirata hagi estat navegant per aigües de països de la Unió Europea i ningú hagi detingut aquesta nau.
0: El que deia Jordi Gassiot, un dels altres activistes que anava en aquesta missió humanitària. En el seu cas, el van deixar amb la resta de l'expedició a Creta i ja ha pogut tornar cap a casa. I a partir de les 10 ampliarem una notícia que avui us avança al matí de Catalunya Ràdio. Cada 3 hores es detecta un nou cas de frau elèctric a Catalunya.
4: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars. Com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
0: Aquesta és la comparativa que fan des d'Endesa. De fet, a partir de les 10 comentarem amb testimonis de mem amb experts. I a partir de les 11, Àgora Esportiva, el Madrid ha guanyat aquesta nit a l'Espanyol 0-2, el que deixa tot el morbo pel clàssic de diumenge que ve al Camp Nou. El Barça en tindrà prou amb un empat per guanyar la Lliga contra el seu rival etern. I això mentre el Barça femení torna a ser a la final de la Champions per 6è any consecutiu.
5: Jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers. Aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final...
0: Festa grossa ahir a l'estadi contra el Bayern de Múnich. La final, el 23 de maig a Oslo. Pels interessats, en els propers dies, el Barça explicarà el procés per aconseguir entrades.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui és dilluns i ens despertem fent un cop d'ull a la matinada. I amb Frederic Vincent, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb l'alerta pel consum de nitazens. En vam parlar fa uns dies aquí al programa. Els nitazens són un opiaci sintètic 100 vegades més potent que el fentanil i el periòdico avui cita fons dels Mossos que avisen que n'han començat a trobar en les drogues de disseny que es consumeixen en bars i discoteques. La presència encara és baixa, però la Fiscalia Antidroga ja situa els nitazens com un enorme perill per a Europa.
0: I a Brussel·les.
2: Ministres d'Agricultura de la Unió que celebren avui una reunió informal a Xipre després que divendres entrés en vigor de manera provisional l'acord amb el Mercosur. El polèmic acord. Aquest cap de setmana han tornat les protestes dels pagesos, en aquest cas Andalusia, aprofitant la campanya electoral.
0: I el que ha de dormir als Estats Units.
2: L'empresa de venda de videojocs GameStop ha fet una oferta per comprar eBay. Asseguren que és per fer la competència a Amazon. De moment ofereixen 56.000 milions de dòlars i no descarten presentar una OPA hostil. eBay té un valor al mercat 4 vegades superior a GameStop, que, si ho recordeu, es va fer famosa després de la pandèmia, just després, quan inversors individuals van fer pujar el preu de les accions.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Amb la notícia que ha completat la instal·lació de la seva plataforma eòlica marina flotant més gran en aigües profundes. És una de les apostes del país per competir en Europa que lidera el desenvolupament d'aquest tipus de plataformes flotants, molt especialment al Mar del Nord i a l'Atlàntic.
3: Avui és dilluns 4 de maig, ens despertem amb 11 graus a Olost, al Lluçanès, 12 graus a Tremp i 16 graus a la ciutat de Tarragona. I amb alguns primers ruixats que ja cauen a aquesta hora a les comarques de Lleida, sobretot, i a la Catalunya central s'acosten, poden afectar en pròximes hores al nord-oest de Catalunya. Després tindrem una mica de pausa, fins i tot s'obriran clarianes durant el matí, però hi ha inestabilitat. I avui hi haurà tempestes una altra vegada que a la tarda poden afectar en qualsevol punt, preferentment de l'interior, també a molts llocs de les comarques de Tarragona, poden arribar a la costa, ruixats que puntualment també podrien arribar en altres punts de la costa, però ja més desgastats. Tempestes que poden acompanyar de calamar-se i amb unes temperatures que quedaran frenades.
0: Avui a la gran partida 8:45, Pau Llonch, Montserrat Nebrera, David Madí i Pere Rossinyol ens acompanyarà juntament amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Abans ens actualitzem. I comencem per als Estats Units, que escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz. Ho ha anunciat aquesta nit el president Donald Trump a través de la seva xarxa social.
5: Trump ha dit que alguns països aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions. Però un alt funcionari iranià, el president de la Comissió de Seguretat Nacional, ja hi ha respost fa unes hores dient que qualsevol interferència dels Estats Units a l'estret d'Hormuz serà considerada una violació de l'alto al foc. Aquesta matinada a l'estret s'hi ha registrat un nou atac contra un petrolier que no ha deixat ferits. És el segon incident d'aquest tipus en menys de 24 hores. Ahir un vaixell de càrrega també va ser atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana.
0: El seu missatge a Truth Social, Donald Trump també ha indicat que les últimes converses amb Iran estan sent molt positives.
6: Ara mateix el país persa estudia la resposta dels Estats Units a la seva proposta de 14 punts per posar fi a la guerra. Divendres Trump va qualificar el pla iranià d'insatisfactori, però en canvi després s'ha mostrat partidari d'analitzar-lo a fons. Per ara transcendir que la proposta de Teheran ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar i que es centra, sobretot, a posar fi al conflicte.
0: I el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, assegura que quan s'acabi la guerra, els preus del petroli cauran fins i tot per sota dels nivells anteriors al conflicte.
5: Ho deia la cadena Fox News.
7: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: L'OPEP, Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny.
6: Ho va acordar ahir en la primera reunió sense els Emirats Àrabs Units, que acaben de sortir de l'aliança.
8: És un increment de quotes de producció escàs i és que l'OPEP té poc marge de maniobra mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Sindreu, preveu que el preu del petroli continuarà molt elevat fins que no conflueixin dues situacions: l'increment global de l'ús de les energies renovables i el final de la guerra a l'Iran.
9: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això No és segur, però és una possibilitat.
8: Maite Curtó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui es troben a Armènia els representants de mig centenar de països, membres de la Unió Europea i altres estats afins convidats per debatre el futur del continent, enmig de les crítiques del president Donald Trump a l'OTAN i amb les tensions pels 4 anys de guerra a Ucraïna.
5: Es tracta d'una doble cimera a Yerevan, a la capital d'Armènia, la primera de la Comunitat Política Europea, un espai de diàleg occidental que va ser creat fa 4 anys per iniciativa del president francès Emmanuel Macron, quan aquest país ocupava la presidència comunitària i Rússia envaïa Ucraïna. La segona cimera a partir de demà plega els països de la Unió Europea amb Armènia, país veí de l'Iran i tradicionalment sota la influència russa, però que vol acostar-se a Occident. Per primer cop hi participarà el primer ministre del Canadà, Mark Carin.
0: Per cert, que una avaria tècnica, l'avió oficial que viatjava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cap a Armènia, l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a la capital turca Ankara, on Sánchez ha hagut de passar la nit. I els líders de la flotilla, capturats per Israel en aigües internacionals, continuen detinguts després que el jutge ha prorrogat la seva situació almenys fins demà.
6: El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abulesher, que el barceloní d'origen palestí, del brasiler Tiago Ávila. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Els advocats denuncien que els han maltractat, mentre que la fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas, sense haver-los, això sí, acusat formalment.
4: La fiscalia israeliana demanava 4 dies extra d'interrogatori. Finalment en seran 2, de moment. Míriam Azem, advocada del centre legal Adala, que representa els 2 activistes, no se'n refia.
10: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
4: Per tal d'allargar encara més la detenció, la fiscalia necessita alguna cosa més que la simple acusació que manté fins ara, que Abukeshek és culpable, entre d'altres, de transferir materials a una organització terrorista. De moment, encara no ha presentat cap càrrec formal. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla.
5: La portaveu d'Afers Estrangers de la Unió Europea ha instat Israel a tractar amb seguretat i dignitat els 2 activistes detinguts i ha dit que es mantenen en contacte permanent amb el cap de la diplomàcia espanyola.
0: Tot i l'alto del foc, Israel continua bombardejant el Líban. Ahir van morir 5 persones i una 50ena van quedar ferides en atacs a Cisjordània i al Líban.
6: Els bombardejos es van concentrar en diversos pobles del sud, on, segons Israel, hi ha infraestructures de Hezbollah. Entre les víctimes hi ha 2 ciutadans sirians i un egipci. Amb aquests ja són més de 2.600 els morts des que el març va començar l'ofensiva israeliana contra el Líban, tot i que oficialment des del 17 d'abril hi ha un alto del foc en vigor.
0: I pel que fa a Palestina ocupada, l'exèrcit va matar un noi de 26 anys a Nablus, segons ha informat la Mitja Lluna Roja.
5: 4 persones més van quedar ferides de bala, entre les quals un nen de 12 anys. Nablus és una de les zones que reben més atacs violents de colons jueus i l'expansió d'assentaments.
0: I cap de setmana negra, amb 3 morts per arma blanca a l'àrea de Barcelona.
6: La policia investiga la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat i 2 crims més a la capital catalana.
11: L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. La policia investiga les causes de l'atac, de moment no hi ha detinguts i l'objectiu és localitzar-ne els autors. També la nit de dissabte-diumenge, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor al Raval, acusat de matar un home al carrer de la Cera, al centre de la ciutat. Mentrestant, continua també la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca aquest dissabte a Esplugues de Llobregat. L'Ajuntament del municipi ha decretat 2 dies de dol i com a mostra de condemna ha convocat una concentració avui a les 6 de la tarda. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona en un incendi d'un habitatge a Vilanova i la Geltrú al Garraf.
5: Els bombers van rebre l'avís del foc la matinada de diumenge i van traçar 3 dotacions. Van poder apagar les flames, que ja havien cremat el mobiliari del menjador. Els equips sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de la dona. Aquesta és la segona víctima mortal d'aquest cap de setmana llarg per incendis en habitatges. La matinada de divendres, una altra dona també va morir arran d'un foc a la cuina de casa seva a Sant Pau de Segúries, al Ripollès.
0: I arrenca una nova setmana judicial carregada a Madrid.
6: El plat fort serà avui amb la declaració de José Luis Ábalos en el judici del cas de les mascaretes que arriba a la recta final. També avui, però en un altre judici, el de la trama Kitchen, declara l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.
0: Madrid, Alba Gil.
12: És la versió més esperada. José Luis Ábalos declara finalment després de les acusacions de l'empresari Víctor de Aldama, que el va situar com a segon de Pedro Sánchez en la suposada trama criminal i que Koldo García el defensés.
13: Jo estaré tota mi vida, tota, agradecido al señor Ábalos.
12: Koldo també va admetre que quan parlava de sis torres es referia a bitllets de 500 que rebia, entre d'altres, del Partit Socialista. A l'Audiència Nacional també continua el judici de la Kitchen amb la declaració de l'exdirector del CNI després que Soraya Sáenz de Santa María negués la implicació de l'organisme en l'espionatge a l'extresorer del PP.
14: Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno.
12: Luis Bárcenas assegura que el CNI el va vigilar quan estava a presó provisional el 2013. Des de Madrid, al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Valls es torna a quedar sense trens durant dos mesos per obres a l'R13 i avui, en canvi, es tornarà a activar l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Tarragona, Manel Sastre.
15: El tall de l'R13 es fa per uns treballs urgents de consolidació de quatre túnels. Fins al 6 de juliol s'ha establert un sistema de transport alternatiu per carretera entre Valls i Sant Vicenç de Calders. Nil Magrinyà, de la plataforma d'usuaris, celebra que els autobusos directes a Barcelona es mantinguin, però creu que el pla es podria millorar.
16: És que aquests dos autobusos que substitueixen el primer i l'últim tren i que són directes, sobretot que vagin a l'estació de Sants en lloc de l'estació del Prat. La millor manera d'entrar a Barcelona és a través de la Diagonal, on hi ha un carril busbau.
15: Avui es recupera la circulació per als trens entre Reus i Móra la Nova. Després de tres mesos tallada, el tram de Móra a Riba-roja continuarà fent-se amb autobusos. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I demà també recuperarà el servei normal a tota la línia R4, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders.
5: Ja no caldrà fer transbord a Terrassa i també demà l'R3 recuperarà el servei de trens entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continuarà el servei de bus al tram sud per les obres de desdoblament i al nord tampoc hi circulen trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Recordem que Rodalies tornarà a ser de pagament aquest dissabte 9 de maig.
0: I el cap de setmana llarg ha deixat dues víctimes mortals a les carreteres.
6: Són un vianant atropellat dijous a la nit a la 2 a Belllloc d'Urgell, al Pla d'Urgell, i un motorista dissabte a la BB-5301 al Brull, a Osona. Amb aquesta ja són 34 les persones que han mort aquest any a les carreteres. Ahir la pluja va complicar l'operació tornada d'uns 280.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona i va obligar a retardar l'obertura dels carrils addicionals. Les retencions més destacades es van registrar a la P7.
0: Ara són les 6 i 16. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García en Alfonso. Bon dia.
17: Bon dia.
0: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Cada hora, Endesa detecta 3 nous casos de frau elèctric a la Catalunya. El que és el mateix, 67 casos nous cada dia.
18: La companyia va obrir vora 25.000 expedients durant el 2025, una xifra rècord fins ara. De fet, aquests números representen un terç del total del que es detecta al conjunt d'Espanya. En total, s'han defraudat 486 gigawatts per hora, segons explica el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa Catalunya, que fa aquesta comparativa.
19: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars, com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
18: Més de la meitat de l'energia defraudada correspon a indústries, negocis, grans consumidors i plantacions de marihuana.
0: En parlarem a partir d'un quart d'11 amb responsables de la companyia, amb la col·laboradora també Rebeca Carranco i també amb la Guàrdia Civil encarregada de moltes d'aquestes operacions. I els docents es tornaran a mobilitzar demà passat dimecres amb accions davant les escoles.
12: És la primera data assenyalada al calendari d'un total de 17 dies de vaga que hi haurà les pròximes setmanes. Els sindicats que no van arribar a un acord amb el govern exigeixen millores laborals i avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, visitarà el matí de Catalunya Ràdio per donar resposta a la crisi que viu l'executiu amb aquest sector. Aquestes vagues s'hi afegeixen la polèmica per posar Mossos a les escoles amb l'objectiu de millorar la convivència. Això deia la consellera dimecres passat.
20: Tenim una realitat complexa, que aquesta complexitat acaba comportant problemàtiques que estan a la societat i que acaben tenint un impacte en els centres educatius.
12: La consellera Niubó serà en aquest programa a partir de les 9.
0: Aquesta mitjanit ha començat la vaga indefinida dels treballadors de Girona Més Neta, l'empresa que s'encarrega de la recollida d'escombraries de la ciutat.
21: Les negociacions entre els representants de les dues parts s'han allargat fins a la matinada, però no han arribat a cap acord. El portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, critica que l'empresa els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que en alguns dels casos no ha ni de ser política.
0: I els treballadors ja han convocat una manifestació aquest dimecres. La vaga coincidirà aquesta setmana amb el Girona Temps de Flors. Girona, Maria Rovira.
23: La plantilla de Girona Més Neta es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu i després d'un any i mig, diuen, de negociacions infructuoses amb l'empresa. I també critiquen la manca d'implicació de l'Ajuntament en les converses. Reclamen millores laborals, com ara que els augments de sou es vinculin a l'IPC, que no hi hagi canvis d'horaris inassumibles, que no s'imposi l'obligatorietat de treballar en festius o, per exemple, que es contracti més personal. El Consistori consistori va recordar que Girona Més Net és una empresa privada i va instar les dues parts a reprendre el diàleg i arribar a un acord amb mediació del Col·legi d'Advocats. La vaga arriba la mateixa setmana que comença dissabte el Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris a la ciutat al llarg de l'any. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també comença una altra vaga. Una vaga indefinida dels treballadors de la central d'atenció al client de l'empresa lloguer dels vehicles Avis, a Barcelona.
18: Són les persones que tenen trucades de diversos punts d'Europa per donar servei abans, durant i després del lloguer de vehicles. L'aturada és una mostra de rebuig a l'anunci d'un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar 132 treballadors de la seu que hi ha al World Trade Center de Barcelona. Això és gairebé un 40% de la plantilla. Els treballadors d'Avis es manifestaran aquest matí a les 11 davant la seu a la ciutat.
0: I sis anys després que li retiressin la custòdia del seu fill a causa d'una denúncia falsa, una dona demana que li tornin el nen. El cas ha arribat al Tribunal Constitucional després d'un llarg recorregut judicial.
1: La Jessica és francesa i mare d'un nen nascut el 2020 a Andalusia. Hi va anar de vacances amb una altra dona i s'hi van haver de quedar pel confinament. Quan el nadó tenia 17 dies, la dona la va denunciar dient que maltractava el nen i els serveis socials se la van creure, ho ha explicat a TV3.
2: Vengo aquí para vacaciones y que me quita el niño por una denuncia falsa. La verdad que lo veo fatal. Es que para mí me ha robado mi hijo.
1: Els serveis socials van portar el nadó a una família d'acollida. La Jessica assegura que no li va fer cap prova a ella ni tampoc al nen. Marta Boza és la seva advocada.
3: Hi ha una denúncia i directament tracten aquella família com a culpables. I en aquest cas no van tenir mai cap prova més que una falsa denúncia. La denunciant després es va desdir. Va fer una carta retractant-se dient que tot havia sigut mentida.
1: Tot i això, tot va continuar igual fins que va presentar un recurs a l'Audiència Provincial que li va donar la raó. L'administració, però, va recórrer al Suprem, que va considerar que retornar el nen a la mare podria generar un perjudici emocional important a la criatura.
3: Vam aportar totes les proves i ens van donar la raó. Tornin al nen. Què es va fer malament? Que l'administració no va voler-ho complir.
1: I al final la Jessica ha presentat recurs al Tribunal Constitucional. Al mateix temps, el Tribunal d'Almeria continua endavant amb el procediment d'adopció iniciat pels pares d'acollida que la mare biològica no ha acceptat mai.
0: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
17: Què tal, bon dia?
0: La primera.

último de la fila converteix l'estadi olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.

0: El Festival Estrenes tanca una edició històrica. Després de 4 caps de setmana de música en directe, hi ha hagut 33.000 espectadors i una xifra d'ocupació del 90%. De fet, dels 34 concerts programats, 21 han esgotat totes les entrades. Pel festival hi han passat Ginestà, Joan Dausau, la Ludwig Band, on han presentat nou disc.
1: La Tercera.

0: Espectadors, Aitana Bonmatí va reaparèixer després de la lesió.
1: Bé, doncs és el moment més important de la temporada, el moment que ens agrada de debò. Queden dos títols, l'equip ha fet una gran temporada i gràcies a això estem en aquestes dues finals, per la final de la Copa de la Reina i sobretot per la final d'Oslo, una altra increïble, estem fent història.
0: Precisament Alexia Putellas parla d'aquesta final del 23 de maig a Oslo davant el Lió.
2: Sí, ens coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Serà, crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
3: I el Barça es pot proclamar campió de Lliga diumenge davant del Madrid.
0: Els blaugranes en tenen prou amb un empat després de la victòria del Madrid 0-2 al camp de l'Espanyol amb dos gols de Vinícius. L'equip blanquiblau es pot situar a només 3 punts del descens si el Sevilla guanya avui la Real Societat. Precisament l'Espanyol juga al camp del Sevilla dissabte que ve. Ramon Terrat, jugador de l'Espanyol.
4: Que és una final, no? que és molt important, que queden 4 partits i tenim que sumar, com sigui. Anar allà, donar-ho tot, intentant portar-nos al 3 punts.
0: Manolo González, tècnic blanquiblau.
5: Y le está gustando a todos los equipos. No va a ser fácil para nosotros. Lógicamente nos tenemos que mirar a nosotros, pero no va a ser fácil para ninguno el final de liga. Hay que, repito, apretarlo y por suerte hemos tenido estas situaciones para ascender y para mantenernos y las hemos vivido.
0: El Sabadell que perd el liderat de la primera ref amb l'empat a 2 contra el Múrcia. L'Aldenc és el nou líder i l'Uni es classifica per les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet que jugarà contra el València.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
9: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
10: Vés-te'n entendre amb mi, Di.
11: Amb tu i amb tothom, Al. És carn d'Aldi de primera qualitat.
10: Crec que m'he enamorat.
11: Normal, amb aquests preus.
10: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada 4,55 al mig quilo.
11: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
12: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
6: Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
13: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
6: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
13: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
6: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3Cat.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 6:27 i a aquesta hora sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
15: Hola, bon dia. Avui fa dilluns de llevar-se ben disposats a adequar el nostre vot als nostres interessos individuals i col·lectius, que sembla una cosa molt òbvia, però després arriben les eleccions, ens posem nerviosos i acabem votant amb el fetge opcions polítiques que ens van en contra. Per exemple, simplificant molt, us imagineu ser pobres i votar els partits que defensen els interessos dels rics? Quanta gent hi ha a aquest país que literalment es moriria de gana sense serveis públics i socials i vota partits que volen retallar-los quan no directament suprimir-los? O quants independentistes hi haurà a les properes eleccions que votaran un partit que comparteix amb Vox el 90% del seu programa? Donem-hi una volta, va, que ja és prou pobra la nostra democràcia com per malgastar-la.

0: I avui cançons sobre l'operació per reobrir l'estret d'Hormuz.
1: Sí, ho ha denunciat Donald Trump aquesta matinada, però amb tan pocs detalls com és habitual, que s'està analitzant de diverses maneres. És per això que avui parlem de cançons mal interpretades, cançons que no van del que semblen. Entre que es diu Closing Time, aquesta cançó, i el text a la lletra, vaja, diu Acaba't la cervesa, molts es pensen que és una cançó del Supersonic sobre una festa que s'està acabant, sobre el moment de tancar el bar, però en realitat diuen, ho han explicat ells, que és una metàfora del part.

cançons més malinterpretades de la història. No té absolutament res de romàntic. És una cançó sobre un assetjador. Per tant, per l'amor de Déu, deixeu de casar-vos amb aquesta cançó. Facis el que facis, cada pas que facis, allà on vagis, cada cop que respiris, t'estaré mirant, diu la cançó.

tot aquest aire optimista que té el Semi-Charm Life dels Third Eye Blind és una cançó sobre les addiccions, sobre la lluita, sobre les addiccions, contra les addiccions i contra el consum de substàncies.

0: A punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Estats Units escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz.
1: L'operació porta per nom Projecte Llibertat i, segons Donald Trump, que l'ha anunciat aquesta nit, té caràcter humanitari, respon a la petició de països que no estan involucrats en la guerra.
0: El secretari nord-americà del Tresor assegura que quan acabi aquesta guerra els preus del petroli cauran fins i tot per sota dels nivells anteriors al conflicte.
2: Scott Bessent ho ha dit a la cadena de Fox News.
3: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
0: Els líders de la flotilla capturats per Israel en aigües internacionals continuen detinguts després que el jutge ha prorrogat la seva situació almenys fins demà.
4: Aquest procediment és defectuós i del tot il·legal des de bon principi. Cada hora que continuen detinguts és una violació absoluta dels seus drets i contrari al dret internacional.
1: Els advocats dels dos activistes denuncien que els han maltractat, mentre que la fiscalia israeliana assegura que tenen vincles amb Hamas, tot i que sense acusar-los formalment.
0: I aquí venim d'un cap de setmana negre amb 3 morts per arma blanca a l'àrea de Barcelona.
2: La policia investiga la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat i 2 crims més a la capital catalana.
0: El judici del cas de les mascaretes arriba a la recta final.
1: Amb la declaració de l'exministre José Luis Ábalos, també continua el judici de la trama Kitchen, on està previst que declari també avui l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Cada hora Endesa detecta 3 nous casos de frau elèctric a Catalunya.
2: Pel que és el mateix, 67 casos nous cada dia. En total s'han defraudat 486 gigawatts per hora, segons explica el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa Catalunya, que fa aquesta comparativa.
5: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars, com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó, la consellera d'Educació, serà a l'estudi 2 dies abans de la nova mobilització dels docents.
1: Demà passat serà el primer dels 17 dies de vaga que hi haurà les pròximes setmanes. Els sindicats, que no van arribar a un acord amb el govern, exigeixen millores laborals.
0: I Valls es torna a quedar sense trens durant 2 mesos per obres a l'R13.
2: I avui, en canvi, es torna a reactivar l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Demà també recuperarà el servei normal a tota la línia R4, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders.
0: I a la cultura...
1: L'último de la fila, tornat a Barcelona després de 30 anys. D'aquí uns minuts, la crònica del concert.
0: Repassem ara les portades de la premsa avui, Marc Curado, amb la victòria del Barça femení.
6: Sí, 6ª final de la Champions consecutiva, titular La Vanguardia, titular Pastat, 6ª final consecutiva El Periódico i el diari Ara, les blaugranes a la final de la Champions. En totes 3 portades, el Barça ocupa la principal foto de portada a l'Ara, l'equip sencer celebrant-ho. Altres temes, encara el diari Ara, 3ª entrega de la seva enquesta. El titular diu que la majoria de catalans avalen el cordó sanitari a Vox, però no Aliança Catalana. En canvi, El Periódico explica que els Mossos alerten d'un opiaci sintètic 100 vegades més potent que el fentanil. A la premsa de Madrid, El País, la regularització d'immigrants divideix els espanyols en funció del vot, i El Mundo, el fiscal veu essencial al Dama per fer aflorar la corrupció al PSOE. I per acabar, ara ho dèiem i ho sentíem, L'Último de la Fila, El Periódico diu que el seu retorn emociona l'estadi olímpic, La Vanguardia titula que omplen l'estadi olímpic de records.
0: Avui a Matadepera, al Vallès Occidental, es desperten amb 13 graus, al migdia arribaran els 24, i Arties, a la Vall d'Aran, en tenen 8, amb una màxima prevista de 16. Serà un dia inestable amb ruixats i tempestes en qualsevol punt de Catalunya. Eloi Cordoví, bon dia.
7: Bon dia. Sí, ara a primera hora ja tenim una primera banda de ruixats, afecta sobretot a les comarques de Lleida, tot i que també arriben de forma més dispersa en altres punts de la meitat nord. D'aquí una estona s'obriran clarianes i a partir del migdia tornarà a formar-se ruixats, tempestes, alguna calamarsada més probables a l'interior, però també arribaran a la costa, especialment a la Costa Daurada i més de cara al vespre en altres punts del litoral.
0: I ara que Sílvia Oriols ha dit que Aliança Catalana tindrà candidats que no seran explícitament catalanistes, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
8: Bon dia, Catalunya. Sílvia Oriols ha admès que molts dels seus candidats a les eleccions municipals no seran explícitament nacionalistes, però que davant de qualsevol vot important es decantaran vers la independència. Paral·lelament, enquestes recents ens informen que, a banda de l'antic vot convergent, Aliança també rebrà el suport de molts votants de Vox. Tot això ha dut a gent com Oriol Junqueras a dir que Aliança no és un partit catalanista ni un instrument útil de cara a la independència. Sincerament, no ho comparteixo. mateixos. Una de les bones idees del procés va ser la de transformar l'independentisme en un fenomen massiu a base de sumari conversos. Si això és així, per què coi no hauríem de celebrar que hi hagi espanyols de dretes que votin un partit independentista com a aliança? Al capdavall, Esquerra ha pactat amb el PSOE, a qui havia definit fa temps com el partit del 155 i el carceller dels presos polítics. Si la cosa va de sumar, quants més vots sumem, millor, no?

0: què ens despertes, Caralies?
1: Bon dia, avui amb la música de Beat, una banda britànica de Sky New Wave, formada a Birmingham el 1978. Aquesta cançó
0: portes.
1: Que estem... Com?
0: Oh, digues,
1: home, té un per què, un moment.
0: Sí, sí, bueno.
1: Aquesta cançó que estem escoltant...
0: Però només ha de dir un per què, ens ha de despertar alegrement. De...
1: Però sí, escolta'm, però escolta'm.
0: Sí, jo puc que no et posar qualsevol cosa que estigui bé.
1: Però... No t'agrada l'esca?
0: Sí.
1: No? Bon rotllet.
0: Sí, sí. Boníssima, una cançó boníssima, es veu.
1: Aquesta cançó que estem escoltant es diu Stand Down Margaret i està dedicada a Margaret Thatcher. I és que un dia com... Bueno, a veure...
0: A totes les discoteques sona, sí, sí.
1: Bueno... Que poc coneixes a David, no?
0: Clar, no.
1: Un dia com avui, un 4 de maig, però de l'any 1979, Thatcher es va assumir el càrrec de primera ministra al Regne Unit i va marcar una fita històrica en convertir-se en la primera dona a dirigir el govern. La seva elecció va marcar una transició significativa cap a polítiques econòmiques neoliberals, la privatització d'indústries i la reducció del poder dels sindicats en resposta a la crisi econòmica de finals dels anys 70.
0: I amb qui us heu despertat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio a les 5 del matí?
1: Doncs mira, amb en Roger, un oient matiner que es lleva molt d'hora perquè compagina tres feines ben diferents.
2: A quina hora et lleves, Roger?
3: Doncs mira, jo tinc tres franges, a les 4, a les 5 o a les 6, depèn, perquè tinc tres feines.
1: A veure, explica'ns-ho bé, això.
3: Mira, a les 4 em tocaria conduir autobusos. A les 5 em toca anar cap al port de Barcelona.
1: Molt
3: perquè
1: bé.
3: Perquè estic iniciant-me en el món dels estibadors i, per tant, avui cap allà.
2: Vale.
3: I a les 6 seria per fer de periodista.
1: I d'aquestes tres coses que fas, quina és la que més t'entusiasma ara mateix?
3: Jo diria que parts iguals, allò 33% cadascuna,
1: Uau! Veus?
0: Déu-n'hi-do.
1: Una mica de tot.
0: Sí, sí. I són festes on?
1: Doncs mira, avui encara podeu gaudir de la Festa Major del Roser de Maig de Cerdanyola del Vallès, de 11:15 a 13:45, Festa Major Infantil al Parc del Turonet, d'11 a 14:45 hi haurà un torneig internacional d'escacs també al Parc del Turonet, i a les 7 concert de l'Último Tributo, de l'Último de la Fila, serà al Parc Xarau.
0: I què s'ha fet viral avui, Marta Viana?
2: Doncs les paraules de Shakira al concert d'aquest cap de setmana a Copacabana. L'artista va voler dedicar el concert a totes les mares solteres i atenció perquè va dir això.
4: Sabe que en este país, no Brasil, tem más de 20 milions de madres solteiras. Sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas.
2: Les paraules de Shakira han estat molt comentades a les xarxes, hi ha hagut molta gent que li ha donat suport, però molta d'altra que ha criticat que ella, precisament, doncs, no és el millor exemple.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Ferran Blanzaco. Els seus fills fan atletisme al Club d'Atletisme Nou Barris, que denuncia marginació per part de l'Ajuntament en l'ús de les pistes de Can Dragó. Asseguren que amb el trasllat temporal de l'Europa a les instal·lacions s'ha posat en risc la continuïtat i la viabilitat del club i que s'han perdut usuaris. Reclamen ara que l'Ajuntament recuperi plenament l'espai per a l'atletisme i se'n faci un bon manteniment.
7: Doncs que compleixi també amb l'atletisme, vale? Que el tingui en compte, perquè en aquests comunicats que fan a premsa l'atletisme, fixeu-vos-hi que no surt enlloc, només parlen de futbol base de l'Europa, de futbol base de Sant Andreu, i els primers equips, i en canvi d'atletisme no se'n parla per enlloc.
6: L'Ajuntament defensa la inversió feta en la gespa i l'enllumenat, però el Ferran insisteix que l'atletisme no s'ha cuidat prou.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
2: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Comencem pels oberts d'aquesta hora, que són els asiàtics. Avui els inversors s'han llevat optimistes davant del pla dels Estats Units d'escortar els vaixells a l'estret d'Hormuz. La borsa de Seul rebota a prop d'un 5%, la de Hong Kong gairebé un 2%, i les de Xangai i Tòquio també creixen, tot i que de manera molt més moderada. A Europa divendres va ser festiu, per tant, ens hem de fixar en les xifres del tancament de dijous, quan la borsa alemanya va pujar més d'un 1,40%, la francesa i la italiana un 1%, i l'IBEX un 0,78%. Avui avui obrirà a prop de 17.800 punts. A Wall Street, divendres, el principal índex tecnològic, el Nasdaq, va tancar l'alça després de la publicació dels resultats de 4 de les 7 grans empreses del sector. I pel que fa al preu del petroli, encara està per damunt del llindar dels $100. El barril de Brent avui se situa als $108 el barril. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
11: Ara Lidl escalopins de salmó per 4,99. T'estalvies un 21%. I amb Lidl Plus estalvia't un 17% en les nostres mozzarelles. Lidl, val la pena.
12: Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
13: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Ràdio.
12: Linkat.
13: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
12: Linka.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
15: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
15: Els Estats Units escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz.
17: Ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump a través de la seva xarxa social Truth. Ha explicat que alguns països aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions. Des de l'Iran, el president de la Comissió de Seguretat Nacional ha respost que qualsevol interferència es considerarà una violació de l'alto el foc. Trump també ha indicat que les últimes converses amb l'Iran són, però, positives. I en aquest escenari, el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, assegura que quan s'acabi la guerra, els preus del petroli cauran fins i tot per sota dels nivells anteriors al conflicte, ho ha dit a la cadena Fox News.
18: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
17: L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà mentrestant la producció en 188.000 barrils diaris al juny.
15: D'altra banda, Israel mantindrà detinguts almenys fins demà els líders de la flotilla capturats dijous en aigües internacionals.
17: El tribunal d'Ashkelon ha decidit prorrogar la presó de Saif Abu Keshek, barceloní d'origen palestí, del brasiler Tiago Ávila. L'exèrcit va deixar la resta de la tripulació a Creta. La fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas, tot i que no els han acusat formalment. Míriam Azem és l'advocada que representa els dos activistes.
19: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
17: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous al ple del Congrés per explicar la situació. Des de la Unió Europea també insten Israel a tractar amb seguretat i dignitat els dos activistes detinguts.
15: I aquí tanquem un cap de setmana negre amb 3 morts per arma blanca a l'àrea de Barcelona.
17: L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum de Barcelona. De moment no hi ha detinguts. A nit de dissabte, diumenge, la Guàrdia Urbana també va detenir un menor acusat de matar un home al carrer de la Cera, al Raval. I la policia també investiga la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat. En aquest cas, la policia va poder localitzar l'agressor que havia fugit. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i ha convocat una concentració avui a les 6 de la tarda.
15: Més notícies, s'acaba ara sí la temporada d'esquí.
17: Masella ha estat l'última estació dels Pirineus que ha tancat les portes aquest cap de setmana.
15: Anem a Alp, Joaquim Albalate.
20: L'estació de la Cerdanya ha tancat la millor temporada dels últims anys amb més de 500.000 de visitants. Maite Martí és la directora comercial de l'estació.
21: Molt contents, més de 500.000 de visitants han passat per aquí les nostres instal·lacions amb una neu impecable i això ha estat gràcies a aquestes nevades abundants, un acumulat de més de 5 metres de neu.
20: La temporada de Masella ha durat 5 mesos, gairebé un mes més que la resta d'estacions que van tancar dilluns de Pasqua. Des d'Alp, Joaquim Albalate, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: I aquesta setmana comença la collita de la cirera del Baix Segrià, una de les zones que més ha crescut en producció a Catalunya els darrers anys.
17: Les previsions són bones perquè la primavera està deixant poca pluja i, a diferència de l'any passat, no hi ha hagut pedregades.
1: Un hivern plujós i una primavera més seca han permès un bon desenvolupament del fruit i s'espera collir un 11% més que l'any passat. En global, a Catalunya s'arribarà a les 13.000 tones, una xifra que es preveu que augmenti els propers anys perquè molts productors, sobretot a l'àrea de Lleida i punts de la Ribera d'Ebre, estan apostant per este conreu. Manel Simones, director d'Afrucat.
3: Sobretot per les noves varietats o les varietats consolidades gustativament se comporta molt bé en els mercats, té molt bona acceptació, el mercat ha estat equilibrat les últimes campanyes.
1: A finals d'esta setmana també començarà la recol·lecció de l'albercoc amb una campanya que es mantindrà amb xifres molt similars a l'anterior quan es van arribar a les 16.000 tones. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
15: 500 persones han participat en la Quirica al Mas de Barcelona.
17: Per reclamar una ciutat més amable amb la bicicleta i més segura per als infants.
15: Maria Guixà.
19: Aquesta bicicletada popular ha recorregut el centre de Barcelona des de la plaça del Doctor Letamendi fins a les Glòries per reclamar el dret dels infants a desplaçar-se de manera segura i autònoma, especialment en el seu dia a dia, com ara per anar a l'escola o per fer les activitats de lleure.
22: És que no podem ser aquí així. El clima s'està fent pitjor.
23: Que jo vaig amb el bicibús cada divendres i m'agrada molt.
19: La convocatòria ha rebut el suport de diferents col·lectius. La Laura és membre de Bicibús Eixample i l'Adrià de Bicicleta Club de Catalunya.
24: Des d'un infant dels 4 anys fins a una persona dels 80 anys pugui anar en bicicleta tranquil·lament.
25: S'han fet molts carrils bici, però no s'ha tingut en compte la qualitat, la quantitat, no hi ha una coherència clara.
19: Maria Guixà, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: I a la cultura...

0: tema de la fila converteix l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions, Marta Viana.
1: Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous que ve faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
0: Crònica de Marta Vivas.
2: El último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu mal espanta i 30 anys després del seu últim concert junts han fet gala de tot el poder.
3: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
2: Això tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García, que ha acabat amb la gabardina al cap. El concert ha estat un tour de force amb la nostàlgia, però també la reivindicació d'una música que ha travessat a generacions.
4: Porto el meu fill, que té 16 anys, també l'agrada. Això continua.
2: Una festa col·lectiva per temes com Huesos, Conflicto Armado, dels orígens, passant per Aviones Plateados i Lápiz y Tinta, fins a arribar al clímax amb himnes col·lectius com Un burro amarrado a la puerta del baile o Resurrección. La constatació que aquests concerts no són un retorn, sinó que l'último de la fila no han marxat mai. Marta Vivas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un any més, la Fèria d'Abril a Catalunya ha acollit una bona mostra de la cultura andalusa al Parc del Fòrum de Barcelona, a Abigail Armengol.
5: Fèria, fèria, fèria d'Abril.
6: Gairebé un centenar de casetes s'han convertit en el punt de trobada de mans de les sevillanes, el flamenc i la gastronomia andalusa. Des de la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya esperen superar el milió de visitants. Daniel Salinero n'és el president.
7: La gent de les casetes i les entitats estan molt contentes perquè han treballat molt. No ha hagut cap incidència greu. El temps acompanyat, crec que és la primera vegada que no ha plogut ni un sol dia.
6: Enguany se'ls acaba el contracte d'ús del Parc del Fòrum, però després de converses amb l'Ajuntament, la FECAC ja ha avançat que l'any vinent el renovaran.
0: Protagonista també de la crònica cultural d'aquest matí, ha mort als 92 anys el destacat col·leccionista d'art català Juan Mateos Canals.
1: Mateos va ser un dels grans col·leccionistes d'art català contemporani, especialment reconegut per haver-se dedicat als principals creadors del segle XX. La seva col·lecció, iniciada a principis dels anys 80, inclou obres de disciplines diverses com la pintura, l'escultura, el tapís o el gravat. Entre alguns dels artistes amb qui va mantenir una estreta relació, tant personal com artística, hi ha figures capdals de l'art català com Antoni Tàpies, Albert Ràfols Casamada, Josep Maria Subirac o Josep Guinovart.
0: I com que és dilluns, estrenes.
8: The sky is darkening and the beast is close at hand.
1: Dijous s'estrena a Movistar Plus la primera versió televisiva de la famosa novel·la El senyor de les mosques. És la novetat més destacada a les plataformes de streaming aquesta setmana, més fluixa en propostes originals.
0: Les repassem amb Marc Garriga.
9: Tot i que William Golding va escriure El senyor de les mosques als anys 50, segueix plenament vigent per com la societat que creen uns nens perduts en una illa deserta després d'un accident d'avió s'assembla molt a com els populismes estan arrelant a la nostra societat actual. Al darrere hi ha els responsables de les exitoses Adolescència o Sex Education. L'altra novetat destacable és Leyendas, a Netflix a partir del dia 7 també. Una sèrie basada en fets reals sobre com als anys 90 un equip de funcionaris infiltrats intenta destruir els cartels de distribució d'heroïna, una droga que causava estralls en aquella època a la societat britànica. Per acabar, Filmin recupera les tres temporades de la fantàstica Aníbal, prequela del Silenci dels Anyells i fins ara difícil de trobar. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
10: El Barça, que disputarà la seva sisena final consecutiva de la Champions femenina contra el Lió, després de guanyar el Bayern 4-2. L'equip masculí es pot proclamar campió de Lliga diumenge que ve, si empata o guanya el Madrid. L'equip blanc va imposar-se a l'Espanyol 0-2. Els blanquiblaus continuen sense guanyar en els últims 17 partits.
0: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
11: La festa de la Lliga s'ajorna fins diumenge amb el Clàssic. Amb un empat al Barça és campió, però compte, perquè una de les certeses que ratifiquem d'aquest cap de setmana és que del Madrid no te'n pots fiar mai, ni quan sembla que ha tocat fons, amb el debat de retorn de Mourinho o el viatge d'Mbappé a Itàlia, semblava que havien de punxar a Cornellà perquè els blancs eren un equip desfet i van guanyar. Diumenge els culers podran celebrar la Lliga amb l'equip que més ha connectat amb l'afició dels últims anys. Aquesta generació jove que ha crescut a Montjuïc es mereix tenir una gran festa al Camp Nou. Un final de Lliga perfecte davant l'etern rival. Però per festes, la d'ahir al Camp Nou amb 60.000 culers celebrant que el femení jugarà una altra vegada la final de Champions.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
12: El balcó gastronòmic és un lloc
13: que bo.
12: Amb molt de sabor. amb molt de Mediterrani.
13: Parella, què us podem partir?
12: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
14: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Tenim 9 graus a la Vall d'Avui, a l'Alta Ribagorça, 12 graus a Castellfollit de la Roca i 15 graus a Sant Feliu de Llobregat. I també petits ruixats que cauen ja, sobretot a les comarques de Lleida, més dispersos en altres punts de la meitat nord. La tendència és que s'allunyin, que s'obrin clarianes fins i tot aquest matí, però amb inestabilitat. Per tant, abans del migdia, tornaran a créixer ruixats, tempestes a moltes comarques, sobretot a l'interior, però també poden arribar amb força en alguns punts de la Costa Daurada i potser de cara al vespre en altres punts del litoral, aquí ja més desgastats. Les tempestes més fortes les tindrem al nord de les comarques de Girona, la Catalunya Central, el Pla de Lleida i també les comarques de Tarragona, segons adverteix també amb un avís de nivell groc al Servei Meteorològic de Catalunya. I demà tornarem a tenir un altre dia inestable amb tempestes de tarda.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
17: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
18: Aneu massa de listos.
19: I els valencians?
18: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
17: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
20: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
21: Ha sentit el que acaba de dir?
22: Que a Mallorca no feu l'amor.
15: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
23: I també disponible a la plataforma 3CAT.
15: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
24: Aquí perquè tenim la teva cara molt identificada en el món del teatre, però si no et coneguéssim de res, fots cara com d'enginyer, d'advocat. Jo si et veig i no sé qui és aquest senyor, i el veig per primera vegada...
25: Pots contestar-lo, no? Vull dir... Pots...
26: Sí, bueno, tu fas cara de...
24: Endavant, endavant.
26: Conductor de tractor?
24: Mira, és un dels meus somnis.
15: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
23: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
27: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
28: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
27: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
29: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
27: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
30: Bona tarda.
23: Catalunya migdia.
27: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
23: Amb Òscar Fernández.
15: Cada dia a les dues.
27: I a partir de les tres...
15: L'espai de reflexió a la tertúlia.
23: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
27: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
15: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
6: A 8:45, obrirem l'àgora amb la directora de l'Ara, Esther Vera, per parlar de l'enquesta que ha publicat el diari aquest diumenge. Preveu que Aliança Catalana sigui tercera força a Catalunya.
1: A partir de les 9 entrevistarem la consellera d'Educació, Esther Niubó. El seu departament es troba en plena polèmica per la vaga de docents i pel pla d'introduir Mossos als centres educatius amb l'objectiu de millorar la convivència.
6: A 9:45 trucarem a Sali Issa, dona de Saif Aboukeshek, un dels dos membres de la flotilla empresonats a Israel. Després ampliarem una notícia que avui us avança al matí de Catalunya Ràdio. Cada hora es detecten 3 casos de frau elèctric a Catalunya.
1: I a les 11 farem agora esportiva per comentar l'última jornada de Lliga. El Barça té el títol a tocar i el Barça femení es va classificar ahir per la final de la Champions.
6: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar dijous al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
10: Temes pendents. Vam donar veu a un presumpte agent de policia infiltrat a un centre escolar per vigilar tot el que hi passava. L'home ens va explicar com s'ho fa per passar desapercebut.
31: Avui el que he fet, excepcionalment, m'he tret la pantalon curt i he dit, m'he disfressat de professor de català.
2: O sigui, ara va vestit de professor de català.
3: Bueno.
2: Com va el professor català?
3: No, pues ja sabem com és un professor de català, no?
4: No sé com és un professor de català.
3: Mira, el típic professor de català, així, con lo bracito flácido, no? Un poco tirilla, unos pantalones grises de la CUP, no? Que a lo mejor porten alguna racadeta, alguna cosa, unas bambas que son la chiruga esa para ir de excursión que venden en el Decathlon. Porto la camiseta d'una manifestació de l'11 de setembre del 2015.
4: Sí.
3: Del Trump no sé quan, tota la puta mierda esa que hacía la gente, i sobretot la camiseta por dentro del pantalón. Això és el que t'acaba d'identificar com a professor de català.
4: I així és com pensa passar desapercebut a l'escola, no?
3: És que vaig caminant per lo passillo fent veure que estic llegint el Ara a punt, com se llama el diari ese...
4: Que és l'Ara a punt.
3: Regional, l'Ara a punt. Però en realitat...
2: Ah, un avui.
4: En realitat, un avui.
3: Li he fet dos forats al diari Ara a punt i en realitat estic vigilant a los chavales i la chavala, que por cierto, la chavala en mi època no iban vestida.
4: A quarts de 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
5: 4 de maig de 1965, un jove de 21 anys, Joan Manuel Serrat, puja a l'escenari del Centre Cultural L'Avenç d'Esplugues. És el seu debut en públic, fins ara només ha cantat a casa i a la ràdio, però en qüestió de temps el coneixeran a la resta d'Espanya i a l'altra banda de l'oceà. Defensor de la cultura catalana, compromès amb la llibertat, mantindrà un pols amb el franquisme, posarà veu i música a poetes com Machado o Hernández i escriurà cançons com Mediterráneo, que esdevindrà himnes per unes quantes generacions. Avui, més que un bon dia, pot ser un gran dia, com diria Serrat. Plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
0: I el segon, el Lluís Gavaldà.
7: Diuen els descreguts que la música pop està esgotada, que tot sona repetit i, per tant, res ja no ens pot sorprendre a nivell sonor. Per contradir tots aquests malhòmens desencantats, avui us proposo un duet estrafolari. Es fa dir Angina de Pit i han revolucionat l'escena musical alternativa amb una proposta arriscada i microtonal que, contra tot pronòstic, està convertint en un fenomen viral. Us animo a descobrir-los. Es diuen Angine de Poitrine i us asseguro que, com a mínim, no els deixaran indiferents.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem sabana amb petits ruixats a la meitat nord de Catalunya, sobretot a les comarques de Lleida, i sembla que l'acabarem amb ruixats més forts i tempestes en moltes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, entre mig d'aquestes dues tongades de pluja creiem que s'obriran clarianes aquest matí. A partir del migdia, però, apareixeran nous ruixats, tempestes en qualsevol punt de l'interior. Podrien ser fortes i anar acompanyades de calamar-se. Avui aquestes tempestes també podrien arribar a la Costa Daurada, sobretot de cara al vespre, i no es descarta algun ruixat en altres punts del litoral.
0: A l'Orient Mitjà, dues novetats aquesta matinada. La primera és que Donald Trump ha qualificat de molt positives les converses amb l'Iran. I la segona, a l'hora que deia això, el president nord-americà ha anunciat que des d'avui dilluns els Estats Units escortaran els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. En un missatge a les xarxes, a la seva xarxa, ha assegurat que li han demanat països de tot el món. I un dels noms del dia serà el de José Luis Ábalos.
2: No hubo ninguna comisiones. Como ya he dicho muchas veces.
0: Perquè avui l'exministre i exmadreta de Pedro Sánchez declara en el judici del cas de les mascaretes, en què la Fiscalia, recordem que li demana fins a 24 anys de presó. A partir de les 9 també en aquest estudi ens acompanyarà una de les protagonistes de la setmana, la consellera que més polèmiques acumula des dels últims temps, la titular d'Educació, Esther Niubó.
3: Que per donar resposta precisament a moltes demandes que es fan d'aquesta atenció a la diversitat, a la complexitat de les aules, aquesta reducció necessària i progressiva de ràtios, ens sembla que és un acord que ens permet actuar i millorar en tots aquests àmbits.
0: Avui parlarem amb ella de la nova onada de vagues de la recta final d'aquest curs, o també de tot el soroll que ha generat el pla pilot de posar Mossos de paisà als centres conflictius. En temps d'àgora també analitzarem l'enquesta que aquest cap de setmana publicava el diari Ara i que donava aliança al doble de diputats que Junts. Avui se'n publica una segona part i diu que la majoria de votants de Junts aposten per pactar amb els de Sílvia Orriols en cas que sigui necessari. Ho comentarem amb la directora de l'Ara, Esther Vera, a partir de les 9. I a partir de les 10 ampliarem una notícia que avui també us avança aquest programa, el Matí de Catalunya Ràdio. Cada hora es detecten 3 casos nous de frau elèctric a Catalunya.
4: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars, com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
0: Aquesta és la comparació que fan des d'Endesa. A partir de les 11 ho comentarem. I a l'Àgora Esportiva, el Madrid ha guanyat aquesta nit l'Espanyol 0-2, cosa que deixa tot el morbo per al clàssic de diumenge que ve al Camp Nou. El Barça en tindrà prou amb un empat per guanyar la Lliga contra l'etern rival. Això mentre el Barça femení torna a ser a la final de la Champions per 6è any consecutiu. Aitana Bonmatí va reaparèixer després de 5 mesos lesionada.
5: Bé, doncs és el moment més important de la temporada, el moment que ens agrada de debò. Queden 2 títols, l'equip ha fet una gran temporada i gràcies a això estem en aquestes dues finals, per la final de la Copa de la Reina i sobretot per la final d'Oslo, una altra increïble, seguim fent història.
0: Festa completa ahir a l'estadi contra el Bayern de Múnich, la final el 23 de maig a Oslo. Pels interessats, en els pròxims dies el Barça explicarà el procés per aconseguir les entrades. I mentrestant, a l'estadi olímpic... Nit de festa i nostàlgia amb el retorn de l'última de la fila. Dijous, Manolo García i Quimi Portet faran el segon concert a la capital catalana. Tot això avui que a Castelló de Farfanya, a la Noguera, el sol ha sortit a les 6:50 i a Sant Cugat, a Sagarrigues, al Penedès, es pondrà a les 8:54 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dilluns, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7:04. Titulars ampliats amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Projecte Llibertat.
8: És com ha anomenat Donald Trump l'operació per custodiar els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz pel bloqueig iranià. La missió ja començaria avui mateix dilluns i mobilitzarà més de 100 aeronaus, destructors, drons i uns 15.000 militars.
9: El president dels Estats Units ha dit que alguns països aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions, però un alt funcionari iranià ja hi ha respost dient que qualsevol interferència dels Estats Units a la zona serà considerada una violació de l'alto el foc.
0: Nous atacs.
10: Que la treva entre els Estats Units i l'Iran és molt fràgil, ho demostra, per exemple, que aquesta matinada s'hagin registrat nous atacs, en concret un atac contra un petrolier a l'estret d'Hormuz. Encara no n'ha transcendit la bandera i no hauria deixat ferits. És el segon incident d'aquest tipus en menys de 24 hores.
0: Molt positives.
8: El seu missatge a Truth Social, Trump també ha indicat que les últimes converses amb l'Iran van molt bé. L'últim que sabem és que l'Iran està estudiant la resposta dels Estats Units a la seva proposta de 14 punts per acabar amb la guerra.
9: Un document de Teheran que ja no exigeix a Washington que aixequi el bloqueig de l'estret d'Hormuz per assegurar-se a negociar i que centra sobretot a posar fi al conflicte.
0: Caurà.
10: Les paraules de Trump han fet baixar una mica el preu del petroli, tot i que continua força per sobre dels $100. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, ha assegurat en les últimes hores a la Fox que, quan acabi la guerra, el preu sí baixarà clarament, fins i tot per sota dels nivells anteriors al conflicte.
7: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
11: In 2025.
8: En aquest context, l'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juny.
12: És un increment de quotes de producció escàs i és que l'OPEP té poc marge de maniobra mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Sindreu, preveu que el preu del petroli continuarà molt elevat fins que no conflueixin dues situacions: l'increment global de l'ús de les energies renovables i el final de la guerra a l'Iran.
13: Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
8: Maite Curtó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Doble cimera.
9: Avui es troben Armènia, país que té pocs quilòmetres de frontera amb l'Iran, representants de mig centenar de països, membres de la Unió Europea i altres estats afins, per debatre el futur del continent enmig del pols amb Trump.
10: Per cert, que l'avió oficial de Pedro Sánchez ha patit una avaria que l'ha obligat a aterrar a Turquia, on el president del govern espanyol ha hagut de passar la nit abans de seguir avui el viatge cap a Armènia. En aquesta trobada, Sánchez hi portarà la proposta d'augmentar els controls a les xarxes socials.
0: Ábalos.
8: Arrenca una nova setmana judicial carregada a Madrid. El plat fort serà avui, amb la declaració de l'exministre socialista en el judici de les mascaretes, que arriba a la recta final. També avui, en el judici de la Kitchen, declara l'exdirector del CNI, Félix San Roldán.
0: Madrid, Alba Gil.
14: És la versió més esperada. José Luis Ábalos declara finalment, després de les acusacions de l'empresari Víctor de Aldama, que el va situar com a segon de Pedro Sánchez a la suposada trama criminal i que Koldo García el defensés.
15: Jo estaré tota mi vida, toda, agradecido al señor Ábalos.
14: Koldo també va admetre que quan parlava de xistorres es referia a bitllets de 500 que rebia, entre d'altres, del Partit Socialista. A l'Audiència Nacional també continua el judici de la Kitchen amb la declaració de l'exdirector del CNI després que Soraya Sáenz de Santamaría negués la implicació de l'organisme en l'espionatge a l'extresorer del PP.
16: Yo no recuerdo esa información, yo no tengo ninguna constancia.
14: Luis Bárcenas assegura que el CNI el va vigilar quan estava a presó provisional el 2013. Des de Madrid, al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Concentració.
9: Aquesta tarda s'ha convocat davant de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat una concentració per recordar la jove assassinada dissabte en ple carrer per un home que portava un ganivet de grans dimensions. El cap de setmana s'ha tancat amb dos crims més a Barcelona per arma blanca.
0: Avui en parlarem també en temps d'àgora amb Montserrat Iglesias.
17: L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. La policia investiga les causes de l'atac, de moment no hi ha detinguts i l'objectiu és localitzar-ne els autors. També la nit de dissabte a diumenge, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor al Raval, acusat de matar un home al carrer de la Cera, al centre de la ciutat. Mentrestant, continua també la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca aquest dissabte a Esplugues de Llobregat. L'Ajuntament del municipi ha decretat dos dies de dol i, com a mostra de condemna, ha convocat una concentració avui a les 6 de la tarda. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fins demà.
10: Com a mínim, els líders de la flotilla capturats per Israel en aigües internacionals seguiran detinguts 24 hores més. El jutge ha decidit allargar així la seva captura.
8: Els advocats denuncien que els han maltractat. La fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas sense haver-los acusat formalment.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
18: La fiscalia israeliana demanava 4 dies extra d'interrogatoris. Finalment en seran 2, de moment. Míriam Azem, advocada del centre legal Adala, que representa els dos activistes, no se'n refia.
19: Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
18: Per tal d'allargar encara més la detenció, la Fiscalia necessita alguna cosa més que la simple acusació que manté fins ara, que Abu Keshek és culpable, entre d'altres, de transferir materials a una organització terrorista. De moment, encara no ha presentat cap càrrec formal. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Alerta!
9: Pel consum de nitazens, un opiaci sintètic 100 vegades més potent que el fentanil. El periòdico cita avui fonts dels Mossos que avisen que s'han començat a trobar en les drogues de disseny que es consumeixen a bars i discoteques. La presència encara és baixa, però la Fiscalia Antidroga situa aquesta droga com un gran perill.
0: Via Crucis.
10: 6 anys després que li retiressin la custòdia del seu fill, a causa d'una denúncia falsa, una dona demana que li tornin el nen, el que ha arribat al Tribunal Constitucional després d'un llarg recorregut judicial.
8: La Jèssica és francesa i mare d'un nen nascut el 2020 a Andalusia. Una altra dona la va denunciar per suposats maltractaments i li van retirar la custòdia del nadó de pocs dies. Al final la justícia li ha donat la raó, però ara el Suprem considera que retornar el nen a la mare podria generar un perjudici emocional important a la criatura. Marta Voces, advocada.
20: Vam aportar totes les proves i ens van donar la raó. Tornin al nen. Què es va fer malament? Que l'administració no va voler-ho complir.
0: Vaga indefinida.
9: Dels treballadors de Girona, més neta l'empresa que s'encarrega de la recollida d'escombraries de la ciutat. El portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, critica que l'empresa els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni.
21: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que en alguns dels casos no ha ni de ser política.
10: Una vaga que coincidirà aquesta setmana amb el Girona Temps de Flors. Els treballadors han convocat una manifestació per dimecres.
0: Sense trens.
8: Valls es torna a quedar sense servei de rodalies durant 2 mesos per les obres de la R13. Avui, en canvi, es torna a activar l'R15 entre Reus i Móra la Nova.
0: Tarragona, Manel Sastre.
22: El tall de l'R13 es fa per uns treballs urgents de consolidació de 4 túnels. Fins al 6 de juliol s'ha establert un sistema de transport alternatiu per carretera entre Valls i Sant Vicenç de Calders. Nil Magrinyà, de la plataforma d'usuaris, celebra que els autobusos directes a Barcelona es mantinguin, però creu que el pla es podria millorar.
23: És que aquests 2 autobusos que substitueixen el primer i l'últim tren i que són directes, sobretot que vagin a l'estació de Sants en lloc de l'estació del Prat. La millor manera d'entrar a Barcelona és a través de la Diagonal, on hi ha un carril Busbau.
22: Avui es recupera la circulació per als trens entre Reus i Móra la Nova després de 3 mesos tallada. El tram de Móra a Riba-roja continuarà fent-se amb autobusos. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Comença.
9: Aquesta setmana, la collita de la cirera al Baix Segrià. Les previsions són bones perquè la primavera està deixant poca pluja i no hi ha hagut pedregades.
10: Els pagesos esperen collir 13.000 tones de cireres. Això seria un 11% més que l'any passat. I una xifra que, de fet, pot créixer més encara en els propers anys. Manel Simón, director d'Afrucat.
24: Sobretot per les noves varietats o les varietats consolidades gustativament se comporta molt bé en els mercats, té molt bona acceptació, el mercat ha estat equilibrat les últimes campanyes.
0: Es cullen.
8: Prop de 9.300 futurs metges de tot l'estat comencen avui a escollir on faran la residència. Així acaba el procés de les proves MIR d'aquest any, marcades un altre cop per la polèmica, pels endarreriments en el calendari o per sospites d'irregularitats. L'adjudicació de places es farà de forma presencial i telemàtica per ordre de puntuació.
0: Nit èpica.
9: La que es va veure ahir a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb l'último de la fila, Manolo García i Quimi Portet, han tornat a actuar junts 30 anys després de la dissolució de la banda. Dijous faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
0: Marta Vives.
25: El último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu malespanta i 30 anys després del seu últim concert junts han fet gala de tot el poder.
26: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
25: Això, tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García, que ha acabat amb la gabardina al cap. El concert ha estat un tour de force amb la nostàlgia, però també la reivindicació d'una música que ha travessat a generacions.
27: Porto el meu fill, que té 16 anys, també l'agrada. Això continua.
25: Una festa col·lectiva per temes com Huesos, Conflicto Armado, dels orígens, passant per Aviones Plateados i Lápiz y Tinta, fins arribar al clímax amb himnes col·lectius com Un burro amarrado a la puerta del baile o Resurrección. La constatació que aquests concerts no són un retorn, sinó que l'último de la fila no han marxat mai. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una adeu.
10: Ha mort als 92 anys el destacat col·leccionista d'art català Juan Mateos Canals. Va començar la seva col·lecció als anys 80 amb artistes com Antoni Tàpies, Albert Ràfols Casamada, Josep Maria Subiracs o Josep Guinovart.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat repeteixen.
1: El Barça jugarà davant el Lió la sisena final de la Champions femenina de manera consecutiva. Les blaugranes superen el Bayern 4-2 davant 60.000 espectadors. Aitana, bon matí, torna després de la lesió.
2: Gràcies a tothom que ha format part del camí. Gràcies al Camp Nou avui per l'ovació, per l'estima, per el carinyo. Jo també estimo molt el Barça i a la seva gent.
0: La Lliga al Camp Nou.
1: El Barça es proclamarà campió de Lliga diumenge que ve si guanya o empata amb el Madrid. Els blancs van guanyar 0-2 a l'Espanyol, que es complica la permanència primera. Manolo González, tècnic blanquiblau.
3: Y le está gustando a todos los equipos. No va a ser fácil para nosotros. Lógicamente nos tenemos que mirar a nosotros, pero no va a ser fácil para ninguno el final de Liga. Hay que, repito, apretarlo y por suerte hemos tenido estas situaciones para ascender y para mantenernos y las hemos vivido.
4: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
6: Aquí sentim la Liva Bay i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
7: 120.000 euros! Va, que convido jo.
6: Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7 i 16, avui és dilluns 4 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Ona, a 6:45 a casa seva, al barri de Gràcia de Barcelona, i el Pau, amb 3 quilos 950 grams, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
29: Bon dia, us parla Clara Chavarria Domingo. Dia de nuvolositat variable amb pluja que s'espera sobretot a la tarda a les comarques de l'interior. Temperatures lleugerament més altes. Ara mateix tenim 14 graus a Reus, 15 a Tortosa i al Vendrell i 12 a Valls. Als contraris, el projecte de la gigafactoria Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, s'organitzen i creen una plataforma opositora. Tortosa, Jordi Barranca.
30: Aturem la gigafactoria d'intel·ligència artificial, és com es diu. Denuncien l'opacitat del projecte i la quantitat d'aigua que s'utilitzaria. Aleix Carbó, membre de la plataforma.
31: Si la gigafactoria no té una refrigeració recircular, diguéssim que agafen l'aigua del riu o d'on l'agafen i la tornen a tirar contínuament, es consumís de 12 a 24 milions al dia per cada 100 megawatts.
30: També posen en dubte els llocs de feina que generarien i la inversió pública prevista d'uns 4.000 milions d'euros. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
29: En esports, bona jornada pel Nàstic de Tarragona. Marc Andrés.
32: El Nàstic ha sumat una gran victòria en la seva lluita per la permanència a la Primera Federació, guanyant 2-1 al Sevilla Atlètic amb gol d'Òscar Sanz al temps afegit. El tècnic és Pablo Alfaro.
33: Sé que los tres puntos de hoy valen muchísimo. El esfuerzo, el compromiso de los que han estado en el campo, de todo lo que con nuestras virtudes y nuestros defectos, en eso no les puedo poner ningún pero.
32: També en futbol, el Reus Redis jugarà el play-off d'ascens a Primera Federació després de guanyar 0-1 al Terrassa i acabar quart. Esperarà a sorteig per conèixer el rival. En motor, Paola Ramos ha guanyat la segona cursa de la tercera cita del Mundial de motociclisme femení a Hongria i, a més, la tarragonina ha fet el rècord del circuit.
34: Estic molt, molt contenta de tot el treball que hem fet durant tot el cap de setmana.
32: I a l'Hockey Lliga, el Calafell ha tancat quart la fase regular en guanyar 4-1 al Cerdanyola. Mentrestant, el Reus ha acabat cinquè en perdre 6-7 contra el Lleida. Per tant, Calafell i Reus s'enfrontaran al play-off.
29: I en cultura, l'Ajuntament de l'Albiol, el Baix Camp, avança en el projecte de restauració del castell romànic del municipi. L'objectiu és obrir el monument al públic un cop enllestits els treballs que van començar fa 20 anys. Ara s'aborda la setena fase de restauració d'aquest castell, que data del segle X i que és bé cultural d'interès nacional. Aquesta fase consisteix principalment en una excavació arqueològica d'una part del recinte i consolidar i restaurar restes que florin, a més d'intervenir per la conservació de restes aparegudes anteriorment. Fins ara s'ha intervingut en la torre del castell i la muralla, entre altres elements patrimonials. L'objectiu de l'Ajuntament és recuperar el monument com a patrimoni històric, però també com a atractiu turístic de gran valor, perquè com a antiga fortalesa està situat estratègicament a 800 metres d'altura. I amb Xavier Espel, el control de so, hem arribat a un quart i 5 minuts d'avui. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho fan cada dia amb Casa Reforma Eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
12: Quan són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc, avui amb la victòria del Barça femení. Sisena final de la Champions consecutiva, titulen La Vanguardia i El Periódico. Al diari Ara llegim les blaugranes de la final de la Champions. En totes tres portades, el Barça ocupa la foto central. A l'Ara veiem a l'equip sencer celebrant-ho. Altres temes, encara al diari Ara, tercera entrega de la seva enquesta. El titular diu que la majoria de catalans avalen el cordó sanitari a Vox, però no Aliança Catalana. En canvi, El Periódico explica que els Mossos alerten d'un opiaci sintètic 100 vegades més potent que el fentanil. A la premsa de Madrid, El País diu que la regularització d'immigrants divideix els espanyols en funció del vot i El Mundo titula que el fiscal veu essencial al Dama per fer aflorar la corrupció del PSOE. I per acabar, El Último de la Fila, El Periódico diu que el seu retorn emociona l'estadi olímpic i La Vanguardia titula que omplen l'estadi olímpic de records.
13: Bon dia. En el sorteig extra Dia de la Mare de l'11 celebrat ahir, el número premiat va ser...
14: el 55.335-55335 de la sèrie 92-9-2.
13: L'enhorabona a tots els premiats i a l'afortunat guanyador dels 17 milions d'euros. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui volem parlar de l'empresa que alguns consideren que és la que fa més por del món. Frederic Vincent, bon dia.
1: Bon dia. L'empresa Palantir. En Pau Lloc en parlava l'altre dia a l'Àgora.
15: Aquest paper de Palantir, no?, del que tothom parla. Fins a quin punt aquest control que està tenint de, es diu, de registres fiscals, de la seguretat social, de registres d'immigració, que ja ha servit...
1: Palantir és una empresa tecnològica, com deia el Pau, d'anàlisi de dades. Ven programes a organitzacions per gestionar més de pressa les dades que tenen. Per exemple, el 20% dels hospitals dels Estats Units el fan servir i també...
16: As he makes his first few laps with Ferrari power as well. And now he gets the Ferrari engine.
1: Ferrari el fa servir a la Fórmula 1 per millorar els seus cotxes, però un dels seus grans clients, segur el més gran, el seu client més gran, és l'exèrcit dels Estats Units. El van utilitzar a la guerra de l'Afganistan, a la guerra de l'Iran. Per tant, això ve de fa anys, eh? El va fer servir Biden, Obama i Trump en el seu primer mandat. Però després de l'atac de Hamas del 7 d'octubre, Palantir també va vendre el seu software a l'exèrcit israelià. I l'exèrcit israelià ha fet servir Palantir per fer les llistes d'objectius a la franja de Gaza. És important destacar una cosa, eh? Palantir no té accés a les dades, no les recull. Els que ja tenen les dades fan servir aquest programa per processar-les més de pressa. El que passa és que la col·laboració és molt, molt estreta. El millor exemple és una app que ha creat Palantir que es diu Falcon. Palantir va crear aquesta app Falcon específicament per l'AIS, per fer les batudes anti-immigració. El que fa Falcon és recollir tot tipus d'informació d'una persona, dades de visats, de localització o del que troba a les xarxes socials. Llavors el que feia l'AIS és parar algú pel carrer i deia

0: Suporta Joe Biden, però ara és descaradament pro-Trump, anti-immigració, anti-woke.
1: This is from a recent ex-post by US data giant Palantir. It went viral and has sparked
0: international... I ara fa uns dies, aquest home, Alex Carr, va publicar a X un manifest, on bàsicament el que feia resumir un llibre que va treure fa uns anys, on defensa la superioritat d'Occident, el patriotisme sense complexos, subordinar la comoditat a la segona edat, entre d'altres perles. Encara un altre motiu pel qual Palantir fa por. Un estudi en què va participar el diari El País va dir que els principals bancs i gestors d'actius europeus han disparat les inversions en aquesta empresa.
2: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Dijous l'Enigmàrius feia la mà que té més tacte i la resposta era esquerra. Esquerra prové del basc escu, que vol dir mà, i oquer, tort, defectuós, contret en esquer. I tenir mà esquerra, doncs vol dir tenir tacte, ser diplomàtic. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius nutritiu. Les fites més nutritives de 5 lletres. Les fites més nutritives. 5 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I a 5 minuts per 2:15 del matí, el més destacat a la televisió les últimes hores amb Maria Lacovells. Avui sobre l'entrevista de Jordi Évole a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
4: El mal humor i el mal cos que em va deixar a mi l'entrevista d'Évole a l'exfiscal general de l'Estat, la primera que donava després de la sentència, va ser tan gran com la calma de l'exfiscal al contar amb detall tot el procés que va acabar en condena. El programa, treballadíssim, va estar impecable i em quede amb la frase final del propi convidat. Tristament, hem perdut tots. Encara que, com va assenyalar Évole, Ayuso, el seu nòvio i Miguel Ángel Rodríguez no han perdut.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Mundial de Star Wars, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Andor.
5: Una de les millors sèries de la franquícia, sense cap mena de dubte, i no, no cal haver-ne vist les pel·lícules o altres sèries per gaudir-ne, ni tampoc que tingueu cap mena de noció del que és Star Wars i tot el seu univers. Protagonitzada pel mexicà Diego Luna, que es torna a posar en la pell d'un buscavides que viu al marge del sistema amb un destí molt ambiciós. Com menys en sapigueu, millor. Però la trama s'acaba convertint en un thriller polític i d'espionatge apassionant. Teniu les dues temporades d'Andor a Disney Plus.
6: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulten les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
0: Quin és el protagonista del dia? Gerard Jovany, bon dia.
7: Bon dia, la Lliga.
8: L'Espanyol ja encadena 17 partits sense guanyar.
9: Manolo!
10: Tanta polla d'Europa, tanta puta merda d'Europa.
7: La Lliga que el Barça podrà guanyar la setmana que ve contra el Madrid, ja que ahir a la nit l'Espanyol va perdre precisament contra l'equip d'Arbeloa.
0: L'Espanyol que encara no ha guanyat cap partit aquest 2026 i que cada jornada que passa es complica més la permanència.
11: Ja, vosaltres heu de preocupar-se més del vostre problema, que prou teniu con lo vuestro.
0: És veritat que el nostre problema és que el Sabadell ja no va primer. L'any que ve un Espanyol-Sabadell hagués sigut un...
11: Pues mira.
7: Un derbi.
11: Un bon partit.
0: Això?
11: Blanc i blau, tots dos. Bueno...
0: No, vull dir que estaria una bona disputa catalana, no?
11: Però mira, los cojones, perquè ja sé per on va. No,
7: està bé que hi hagi equips catalans a totes les categories.
0: Exacte.
11: Sou tots culerdo a la TV3, que és Sabadell ni que polla.
0: Tindríem el Barça i el Girona, primera, l'Espanyol i el Sabadell a primera... Què?
11: A segona, però encara no hem baixat, Ricard. Encara no hem baixat.
0: No, tant de bo no baixeu, si no estic dient pas que hagueu de baixar.
11: Sí.
7: Està dient que com podria quedar la situació...
0: Sí, escenaris que tampoc són tan dolents.
7: Després hi havia Sant Andreu, l'Europa...
11: Sí, claro, i a Júpiter, acabem amb la Júpiter.
0: Tindríem catalans a totes les categories.
11: Vinga, vale. Pues mira, jo te dic una cosa, només. El passillo al Madrid, os lo metéis por el ojete. Ya está. El Sabadell y todas las pollas de club os lo metéis por el ojete, porque sois todos del Barça. Toma pasillo.
7: Deixa't al Barça un momentet, si pots.
11: Mira, Pasillito, mira.
7: No, para de fer aquest sorollet, aquí, Manolo, perquè...
11: Vaya dos chicharro, no. Em va ficar el Vinicius, eh?
7: Sí, joder. Realment va fer dos gols molt macos, el Vinicius, eh? I fins i tot vam veure seguidors de l'Espanyol aplaudint el segon gol.
11: Ja estem amb la tonteria, sí, de que el Perico som

0: El Madrid, no?
1: No, les càmeres de Movistar...
2: Ho he dit, això, no, però és històric, és traïció que el Madrid, doncs, quan juga al camp de l'Espanyol...
0: Què vols dir?
2: No, hi ha una rivalitat molt sana, molt...
1: El futbol, és el futbol. De manera objectiva, ahir, quan el Vinícius...
2: Sí, rivalitat sana, és...
0: No, que hay que admirar a los colos, cuando meten un golazo hay que decirlo. Excepto si te lo mete el Barça. Puta Barça.
1: Bueno, jo estic dient que quan el Vinícius va marcar el segon gol, les càmeres de Movistar van enfocar un moment la graderia de Cornellà al Prat i hi havia seguidors de l'Espanyol, que eren seguidors de l'Espanyol perquè duien una bufanda de l'Espanyol.
2: Perquè aplaudeixen l'esportivitat.
0: Lo del Movistar s'ha
1: aplaudit. Això estic destacant, Estaven aplaudint
2: el gol. És una bona afició.
0: A la Madrid.
1: Saben reconèixer la...
0: A la Madrid, ja està. Així que n'hi ha que dir-ho.
2: Són 8:15. Des d'avui, dilluns, Donald Trump ajudarà a sortir de l'estret d'Hormuz els vaixells que hi porten setmanes bloquejats per la guerra. Com és habitual amb el president nord-americà, hi ha molts interrogants. Segons alguns mitjans, a aquesta hora, això no implicaria que l'exèrcit dels Estats Units escorti directament les embarcacions. I un dels noms del dia serà el de José Luis Ábalos.
3: No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces.
2: L'exministre i exmadreta de Pedro Sánchez declara avui en el judici del cas de les mascaretes. Recordem que la fiscalia li demana fins a 24 anys de presó. Pel que fa al judici de la Kitchen, qui declara avui és l'exdirector del CNI. I a partir de les 9, al matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyarà avui la consellera d'Educació, Esther Niubó.
4: Que per donar resposta precisament a moltes demandes que es fan d'aquesta atenció a la diversitat, a la complexitat de les aules, aquesta reducció necessària i progressiva de ràtios, ens sembla que és un acord que ens permet actuar i millorar en tots aquests àmbits.
2: Li preguntarem per aquesta nova onada de vagues en la recta final del curs o també a tot el soroll que ha generat aquest pla pilot de posar Mossos de paisà als centres conflictius. I a partir de les 10 ampliarem una notícia que avui us avança aquest programa. Cada hora es detecten 3 casos nous de frau elèctric a Catalunya.
5: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars, com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
2: Aquesta és la comparació que fan des d'Endesa. I també en temps d'agora parlarem de la crònica negra i dels 3 assassinats que hem tingut a Catalunya aquest cap de setmana. Ho tractarem amb Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. I els esports, Robert Prat?
6: El Barça, que disputarà la seva 6ª final consecutiva de la Champions femenina contra el Lió, després de guanyar el Bayern 4-2. L'equip masculí es pot proclamar campió de Lliga diumenge que ve si empata o guanya el Madrid, mentre que l'equip blanc va imposar-se a l'Espanyol 0-2. Els blanquiblaus continuen sense guanyar en els últims 17 partits.
2: Avui el dia comença amb una mica de pluja al nord-est de Catalunya, amb previsió també d'un dia inestable. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, inestabilitat és el que tenim avui. Demà també es mantindrà aquesta situació de temps insegur i inestable. Ara mateix, amb aquestes precipitacions que comentaves a l'Alt Pirineu, en alguns llocs de la Catalunya central, petitíssims ruixats que també s'escapen, per exemple, en punts del Maresme, del Montsià, en poden arribar més també per les comarques de l'oest. Entremig, aquest matí, estones de sol, algunes clarianes, i a la tarda se'n torna bé. Més possibilitat de tempestes a l'interior, però avui també podrien formar-se'n a les comarques de Tarragona, ser localment fortes. No descartem també, de cara al vespre, algun altre ruixat a l'altre, al sector del litoral. Les temperatures mantenen baixes, demà baixen una miqueta més i demà les tempestes de tarda tornaran a ser fortes.
2: I com tenim la mobilitat a aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia, doncs, amb retards en alguns trens, demores d'entre 5 i 10 minuts a l'R11, la que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, també retards en el tren de l'R16 que ha sortit de Sant Vicenç de Calders i que va cap a Tortosa i que circula amb una demora de més de mitja hora, i a l'estació de Tarragona el tren que ve de Salou va 20 minuts tard i el que ve de Lleida porta una demora de 10 minuts.
2: I a les carreteres, problemes a les entrades de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Sí, tenim les retencions habituals a aquesta hora, però destaquen a la ronda litoral a Sant Adrià de Besòs circulació amb congestió durant uns 6 quilòmetres d'entrada, com dèiem, a Barcelona. Retencions també cap a la capital, a la ronda de dalt, des del Nus de la Trinitat, i a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts. A la C58, de sortida de Barcelona, direcció Sabadell, un vehicle avariat talla un carril, però no provoca retencions.
2: Avui s'incorpora amb nosaltres Clàudia Serra. Benvinguda, Clàudia.
9: Gràcies, bon dia.
2: Avui a l'hora del matí, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Pere Rossinyol. Quan són les 7:33. I obrim aquesta hora la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Connectem-hi. Marc Jurado, Pau Forada, bon dia.
10: Bon dia.
2: Avui diversos articles i editorials sobre la taula amb la necessitat de reforçar la defensa europea.
10: El periòdico, l'editorial, parla del paper capdalt de Catalunya en la necessitat de la Unió Europea de tenir una autonomia estratègica i militar més gran.
11: Ara que la Comissió ha aprovat un pla de 800.000 milions d'euros per rearmar Europa, el rotatiu considera que es tracta d'una oportunitat que les empreses catalanes no poden perdre, ja que la inversió en defensa podria generar fins a 10.000 llocs de treball.
10: El País també exposa la necessitat d'impulsar una defensa europea i més ara que Donald Trump ha anunciat la retirada de 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya.
11: Arabi adverteix que la despesa en defensa sense una doctrina compartida pot generar arsenals, però sense cap capacitat estratègica.
10: El Mundo coincideix amb El País que la retirada dels soldats nord-americans d'Alemanya confirma la necessitat que Europa prioritzi la seva autonomia estratègica i defensiva.
11: Segons el diari, el fet que la Casa Blanca sembli improvisar els seus moviments amb una estratègia de caos continuat constata que el món ha canviat i que ja no és possible seguir depenent de les velles aliances com l'OTAN.
10: A La Vanguardia, el col·lectiu Treva i Pau signa un article en què exposa que Europa ha d'estar més unida per fer front a l'amenaça de Donald Trump de liquidar l'OTAN.
11: Aquest col·lectiu, format per activistes, pacifistes i experts en seguretat, exposa que cal un canvi cultural i més europeisme per aconseguir l'autonomia estratègica que necessita Europa.
10: I canviant de tema, ara es pregunta a l'editorial com podem evitar que Barcelona perdi més infants ara que els tentacles de la crisi de l'habitatge arriben a tots els racons de la vida col·lectiva.
11: El diari alerta que estem davant d'un fenomen preocupant que cal abordar seriosament abans no sigui massa tard.
2: I que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
12: I si Guernica no fos Guernica, Teresa CC a La Vanguardia escriu a propòsit de l'impacte de la desbandar l'èxode de més de 300.000 persones de la ciutat de Màlaga a l'entrar als franquistes en la creació del mural en càrrec de la República a Picasso. Hi ha, però, com el seu biògraf, qui pensen que qui va influir, la principal influència del Guernica, va ser El Cerco de Numancia, de Cervantes. Sigui com sigui, el pintor va dir que la titularia Guernica per expressar el seu odi envers la casta militar que ens havia dut a tots plegats a la guerra.
13: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
14: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
15: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
16: Torna al Renove de MediaMark. Canvia tu també la tecnologia, actualitza't i fes un Renove. MediaMark.
17: A ti un Renove?
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Fem un cop d'ullar altres notícies que han trobat a la premsa digital ara amb Francesc Soler i Cida Solanes. Què passa als ports esportius?
19: Doncs que creix l'abandonament de vaixells. Llegim al diari de Girona que propietaris d'embarcacions amb dificultats econòmiques o sense relleu generacional eviten retirar les seves naus per l'alt cost. Això fa que es generin riscos de contaminació i per als usuaris. Els ports denuncien que el procés per retirar-les és lent i car. De fet, per un desballestament es pot trigar 2 anys.
2: La notícia pels fans de la sèrie The Crown.
20: Que tindrà una prequel, així ho ha anunciat Netflix, segons publiquen mitjans de comunicació britànics. Amb un pressupost de 625 milions de dòlars, se situaria en un període històric anterior a la sèrie. Començaria el 1901, amb la mort de la reina Victòria, i aniria fins al casament de l'aleshores princesa Elisabet, futura reina Elisabet II.
2: De futbolista a predicador.
19: Dani Alves és aquest.
21: Yo sé que ustedes saben que yo estuve detenido. 40 años, precisamente, estuve detenido. 40 años. Pero en la cárcel, Cristo me ha hecho libre.
19: Resulta que Dani Alves era el cap de cartell de The Change Madrid 2026, una trobada que s'ha fet aquest cap de setmana a la capital espanyola, al Metropolitano, i que ha reunit 35.000 persones evangèliques. S'ha presentat com una de les trobades cristianes més importants d'Europa.
2: Fins on hem arribat?
20: Doncs una parella ha denunciat que no li han admès un bebè reborn a l'escola Bressol. Són nadons falsos i realistes que moltes famílies adopten com si fossin els seus fills, però hi ha qui ho porta a l'extrem. Expliquen que en aquest cas formava part d'una teràpia perquè no podien tenir fills. Això ha passat a Marbella i ho hem vist a diversos digitals.
2: I el millor croissant del festival Cross and Fest és...
19: el Berry Bliss, de la pastisseria Takashi Okiai. Aquest és el que ha triat el jurat. Està farcit de crema de mascarpone, amb compota de maduixa i menta. En canvi, el públic ha preferit la proposta del Secreto de Sisko, un croissant que reinventa el famós gelat Dràcula amb cremós de vainilla, nata, xarop de maduixa àcida i glacejat amb gust de cola. És el resultat de la festa del croissant que s'ha fet aquest cap de setmana al poble espanyol.
2: I ara magdalenes?
20: Doncs un petit poble de les comarques de Tarragona arrasa amb les seves magdalenes i atreu visites de tot Espanya. Es tracta de Mont-ral, un petit municipi a l'Alt Camp amb 176 habitants. Llegim el diari Més, que el seu forn atreu turistes, ciclistes i excursionistes i que ven cada setmana milers de magdalenes. Fins i tot creadors de continguts s'hi han acostat per penjar-ne vídeos a les xarxes.
2: I si dius Mont-ral a menjar una magdalena, deu ser divertit, no? Mont-ral. Destacats a Internacional d'Economia amb Frederic Pincel i Ara García.
6: El Regne Unit, el Guardian parla en portada d'alarma perquè la regulació en el reconeixement facial de la intel·ligència artificial s'està quedant molt curta, diu, i sobretot va a remolc dels avenços de la tecnologia. Diu que aquest reconeixement facial cada vegada es fa servir més, en càmeres al carrer, per exemple, i que l'organisme que ho hauria de controlar és absolutament ineficaç. A França, Liberació en posa en portada Jean-Luc Mélenchon, el líder de la França Insumisa, l'anomena el candidat permanent, després que hagi confirmat que serà candidat a la presidència el 2027, quarta vegada. I a Wall Street Journal, el Financial Times, destaquen també que l'empresa de venda de videojocs GameStop ha fet una oferta per comprar eBay. Diuen que és per fer la competència a Amazon, ofereixen 56.000 milions de dòlars i tot i que són una empresa molt més petita, no descarten una OPA hostil. De fet, eBay té un valor al mercat quatre vegades superior a GameStop. GameStop, si us recordeu, es va fer famosa just després de la pandèmia, quan inversors individuals van fer pujar el preu de les accions.
9: Cinco Días diu en portada que les empreses espanyoles d'armes surten a la caça de 817.000 milions a Europa destinats a la defensa. El diari explica que dels 1,1 bilions d'euros d'inversió en defensa d'Europa, tres quartes parts encara estan sense assignar i les empreses espanyoles volen part d'aquest pastís. Avui l'Economista destaca que el 2025 la despesa estatal en sous públics va superar els 181.000 milions. Es tracta d'un nou rècord. La principal raó d'aquest increment és l'augment de treballadors públics. Al llarg de l'any passat els empleats de l'Estat van créixer en 142.400 persones. I l'Expansión avui parla del concepte humanitat verificable, el nou antídot contra els acomiadaments per la intel·ligència artificial. En un mercat saturat de contingut sintètic, la singularitat verificable es converteix en un actiu econòmic. Segons Expansión, s'ha de ser estrany, imperfecte i difícil de copiar, és a dir, ser humanament reconeixible per diferenciar-los dels algoritmes.
2: I per això nosaltres sovint ens encallem, perquè així som més humans. I a la premsa esportiva, Robert Prat?
6: Sempre hi són, destaca l'esportiu. Un Barça impulsat per 60.000 espectadors accedeix a la seva sisena final de Champions consecutiva. Un Barça que vola camí cap a la final 2, lo remarca el diari Esport.

Mundo Deportivo incideix en el fet que la quarta Champions passa per Oslo, una marea blaugrana ja escalfa motors per envair la capital noruega, un Barça molt ofícic que acumula 7 finals, 6 de consecutives. El periòdico diu que Alexia és la líder del Barça i La Vanguardia remarca que la grandesa

0: El periòdico Vinicius liquida l'Espanyol, ajorna la celebració del Barça, La Vanguardia alerta que venen problemes grossos, El Mundo Deportivo avisa que l'Espanyol es quedarà a 3 punts del descens i el Sevilla guanya avui, un Espanyol sense oxigen pel diari Ara. L'Esport diu que el Clàssic decidirà la Lliga i per l'Esportiu el Barça s'haurà d'esperar mentre l'Espanyol no es treu el neguit. Pel Marca, Vinicius és qui no fa el passadís al Barça.
1: I a la premsa del cor, l'actriu Esther Espósito i el futbolista Kylian Mbappé. Elisenda Pineda.
2: Esther Espósito i Mbappé han passat l'1 de maig a Sardenya, on els han enxampat morrejant-se en alta mar. Aprofitant que el jugador està lesionat i que anava tot el dia en calçotets i gratant-se la Guardiola, la parella ha decidit fer una escapada romàntica i navegar pel Mediterrani. Els veiem asseguts a la popa de l'embarcació mentre suquen els pauets al mar fent xap-xap. L'actriu s'atansa al jugador i li planta extraordinari petó a la morrada. Queden estabornits per la passió i per la tabanada de sol a l'hipotàlem. Ja ho veuen, enguany tampoc serà campió d'Europa, però el cor d'Mbappé puja al podi amb medalla d'or.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Anem-hi, avui felicitem el filòsof i periodista Jordi Grau.
1: Home, Jordi Grau Pera, en deu fer...
3: Ai.
1: Jo diria que en fa 40...
3: Sí?
1: 4.
3: 45.
1: Mira. Sí.
3: També l'exjugador i entrenador Cesc Fàbregas.
1: Cesc Fàbregas, 38.
3: 39, l'exmotociclista Jorge Lorenzo.
1: 42.
3: 39. Nah. I acabem amb l'actor Òscar Jaenada.
1: 50.
3: 51.
1: Mira, anat d'un avui.
3: Gens malament.
1: Santoral.
3: Avui és Sant Silvà, que
1: Sant
3: va Salvar? Ser un... Sant Silvà. Ah. Silva, Salva, no, Silva, va ser un sant cristià.
1: Són dibuixos animats,
3: sí,
1: no?
3: I tant, bisbe i màrtir del segle IV, va morir en màrtir a Palestina juntament amb 39 companys més durant les persecucions contra els cristians. El van condemnar a treballs forçats a les mines de coure i el van decapitar. Va ser conegut per la seva fermesa en la fe cristiana i el seu lideratge com a bisbe a Gaza en un temps de dura persecució. A Catalunya no hi ha cap persona que es digui Silva o la seva freqüència és inferior a 4. Però sí que hi ha 392 persones que es diuen Silvana.
1: Silvana, Silvana. I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 4 de maig del 2025, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
5: 4 de maig de 2016, el Banc Central Europeu no imprimirà més bitllets de 500 euros. Eren coneguts popularment com els Bin Laden, perquè tothom sabia que existien, però ningú els havia vist. I perquè moltes vegades es feien servir per blanquejar diners o per finançar el terrorisme i el narcotràfic. Esports, l'Atlètic de Madrid eliminava el Bayern de Munic, entrenat per Pep Guardiola. I arribava a la final de la Champions 2016. El seu rival, el Real Madrid, igual que el 2014. Els aficionats culers ja es veien a venir qui acabaria guanyant. I avui fa 10 anys la periodista Samantha Villar estrenava a 4 una minissèrie de 3 capítols on ensenyava els 9 mesos d'embaràs i el part dels seus bessons.
1: Avui és 4 de maig, és el 124è dia del calendari, falten 48 dies per l'estiu i així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Qualsevol interferència dels Estats Units a l'estret d'Hormuz serà considerada una violació de l'alto al foc.
1: Cada hora, Endesa detecta 3 nous casos de frau elèctric a la Catalunya.
7: No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces.
8: Tenim una realitat complexa, que aquesta complexitat doncs, acaba comportant problemàtiques que estan a la societat i que acaben tenint un impacte en els centres educatius.
9: Xiula al final, el Barça és a Oslo, acaba de golejar el Bayern 4-2, el Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
10: El último de la fila converteix l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Francesc Soler. Llibertat.
11: Estat o condició de qui és lliure, de qui no està subjecte a un poder estrany, de qui no està constret per una obligació o per un deure. Trump ha anunciat el projecte Llibertat per desencallar vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. Llibertat és un concepte bonic, encara que Trump el faci servir sovint per defensar el seu dret a fer el que li roti.
1: Antivirus.
11: L'antivirus són virus transmesos per rosegadors que poden causar malalties clíniques en humans de diversa gravetat. Avui en parlem perquè han mort 3 persones, tot apunta que arran d'un brot d'antivirus a un creuer per l'Atlàntic que arribarà a les Canàries els pròxims dies. Potser ho recordareu, aquest virus també va provocar la mort de la dona de l'actor Gene Hackman.
1: I últim.
11: O darrer. que no n'hi haurà cap més. És el que deuen haver pensat els fans que hi van omplir l'estadi Lluís Companys per assistir al primer concert del retorn de l'último de la fila. Possiblement l'última oportunitat de veure l'último en directe.
1: Posem-hi tres xifres al Mara García. 188.000.
10: L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció de petroli en 188.000 barrils diaris al juny. Ho va acordar ahir en la primera reunió sense els Emirats Àrabs Units, que acaben de sortir de l'aliança. No es preveu que això, de moment, tingui un impacte en el preu.
1: 13.000.
10: Són les tones de cireres que esperen recollir aquest any els pagesos del Baix Segrià, un 11% més que l'any passat. La collita comença aquesta setmana i les previsions són bones perquè la primavera està deixant poca pluja i no hi ha hagut pedregades.
1: 132.
10: Són els treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació de l'empresa de lloguer de vehicles Avis a Barcelona. És gairebé el 40% de la plantilla. Avui els treballadors de la central d'atenció al client comencen una vaga indefinida.
1: I ara el veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig un carrer d'un barri residencial amb cases unifamiliars a banda i banda i amples voreres, ocupant tot l'asfalt i caminen més d'un centenar d'ovelles que segueixen uns pastors vestits amb roba d'època.
5: És a Polònia, la població de Zakopane, i el que hi passa es coneix com a Redik. És la tradicional transhumància que porta els ramats de les zones de pastura a l'hivern fins als prats i camps on passaran els mesos d'estius, en zones d'alta muntanya que ja estan sense neu. Sovint han de passar per mig de poblats.
1: A la segona imatge hi veig Alberto Núñez Feijóo i el líder del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, somriuen mentre el president del Partit Popular li dona un copet amistós a l'esquena.
5: Imatge de fa poques setmanes i que avui reprodueix el periòdico per explicar que Feijóo pretén convocar el Congrés del PP català després de les eleccions andaluses. Servirà per apuntalar el lideratge de Fernández, tot i que ja ho sabem, tots dos no hagin tingut la millor de les relacions en els últims anys.
1: I a la tercera imatge hi veig Alexia Putellas. La capitana blaugrana s'agafa amb una mà la part de la samarreta que queda per sobre de la panxa mentre celebra un dels gols en el partit d'ahir.
5: La capitana, que va ser un dels puntals de les Blaugrana contra el Bayern de Múnich en una nova festa al Camp Nou, que va portar el Barça femení a la sisena final consecutiva de la Champions. Una altra imatge d'Alexia amb llàgrimes als ulls, emocionada quan era substituïda, va despertar tot de rumorologia sobre el seu futur.
12: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
13: Necessito vacas.
12: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites vacas flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un zoo del Regne Unit es veu obligat a separar 5 lloros perquè junts insultaven els visitants i reien. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia, avui us parlo des de Londres i he triat una notícia local que circula per xarxes socials. La notícia explica que els 5 lloros en qüestió viuen dins d'una comunitat d'uns 200 exemplars dins del zoo. Els 5 lloros que ara han separat del grup insultaven els visitants i el personal i quan ho feien es reien entre ells. Un insultava i els altres li reien la gràcia. Això generava una situació on els lloros no deixaven d'insultar i riure de forma constant. Segons la notícia, els lloros diuen als visitants que se'n vagin a la merda i al director del zoo li diuen fatuat, és a dir, gras idiota. També diu la notícia que el zoo pren ara aquesta decisió sense que cap visitant s'hagi queixat del comportament dels lloros, però als responsables del parc li preocupa que els nens i els altres 200 lloros del grup aprenguin a insultar com ells i els sembli igual de divertit i graciós.
1: I això és real o fals?
15: El matí de Catalunya Ràdio.
16: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
17: El comerç internacional i la logística requereixen professionals amb una visió global i una formació especialitzada. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliva celebrarà els dies 13 i 28 de maig dues sessions online per presentar el màster universitari en logística i comerç internacional i la seva versió impartida en anglès. Els webinars inclouran una masterclass amb un expert convidat i informació detallada sobre el programa acadèmic, el procés d'admissió i les opcions de beques.
16: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
14: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que un zoo del Regne Unit es veu obligat a separar 5 lloros perquè junts insultaven els visitants i es reien, és una notícia real. Els 5 lloros són grisos i africans, es diuen Billy, sí. Eric, Tyson, Jade i Elsie. A partir d'ara viuran apartats del grup per evitar que tots els altres lloros del zoo aprenguin a insultar com ells. Els responsables del parc zoològic també els han separat entre ells i els han ficat dins d'altres aviaris amb l'objectiu que siguin capaços d'aprendre d'altres sons.
1: I això passa a Londres, recordem-ho. Gràcies, Marc.
14: Adéu, bon dia.
18: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
19: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
1: Ara són les 7:53. Plat al dia, dos minuts, amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Cap de setmana negra, amb tres morts per arma blanca a l'àrea de Barcelona.
11: La policia investiga la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat i dos crims més a la capital catalana.
1: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Cada hora, Endesa detecta tres nous casos de frau elèctric a Catalunya.
20: Qual que és el mateix, 67 casos nous cada dia, ho explica el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa Catalunya.
21: Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars. Com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
1: I avui al matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó, la consellera d'Educació, serà a l'estudi dos dies abans d'una nova mobilització de docents.
11: Demà passat serà el primer dels 17 dies de protesta que hi haurà les pròximes setmanes. Els sindicats que no van arribar a un acord amb el govern exigeixen millores.
1: Els Estats Units escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz.
20: Donald Trump ho ha anunciat aquesta nit davant la petició, diu, de països que no estan involucrats en la guerra. Mentrestant, el secretari nord-americà d'altres hores assegura que quan s'acabi la guerra els preus del petroli cauran. Scott Bessett a Fox News.
22: Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
23: In 2025.
1: Israel allarga la detenció dels líders de la flotilla capturats en aigües internacionals.
11: Almenys fins demà, la fiscalia israeliana assegura que tenen vincles amb Hamas. Els seus advocats denuncien que els han maltractat.
1: Valls es torna a quedar sense trens durant dos mesos per obres a l'R13.
20: En canvi, es torna a activar l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Demà també es recupera el servei normal a tota la línia R4, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders.
1: I l'última de la fila ha tornat a Barcelona després de 30 anys.
11: Va ser ahir a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Dijous faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
1: El Barça tornarà a jugar a la final de la Champions femenina.
20: Serà la sisena de forma consecutiva. Les blaugranes van guanyar el Bayern 4-2 davant 60.000 espectadors. Mentrestant, el Barça masculí serà campió de Lliga diumenge si guanya o empata amb el Madrid. Els blancs van guanyar 0-2 a l'Espanyol, que es complica la permanència.
24: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
25: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia inestable. Aquest matí hem patit ruixats molt dispersos i pluja una mica més persistent a l'Alt Pirineu. Entremig s'obriran moltes clarianes durant el matí i a la tarda hi haurà ruixats més forts i alguna calamarsada, sobretot a l'interior, i aquest cop també podrien arribar al Camp de Tarragona o a les Terres de l'Ebre. No descartem també algun ruixat no tan fort en altres punts del litoral. Tot plegat amb una temperatura que avui es mantindrà moderada.
24: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu. Clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, segueixen els problemes a l'entrada de Barcelona. Clàudia Serra.
26: Sí, un accident talla un carril a la C31 a Badalona cap a Barcelona, però les retencions més destacades són a la Ronda Litoral, a Sant Adrià de Besòs, durant uns 6 quilòmetres d'entrada a la ciutat. Retencions també d'uns 6 quilòmetres d'entrada a la capital a la Ronda de Dalt, des del Nus de la Trinitat, a la 2 a Sant Vicenç dels Horts i a la B23 a Sant Feliu de Llobregat.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
0: A 8:45 obrirem l'àgora amb la directora de l'Ara, Esther Vera, per parlar de l'enquesta electoral que situa Aliança Catalana com a tercera força a Catalunya.
2: A partir de les 9 entrevistarem la consellera d'Educació, Esther Niubó.
0: Després analitzarem l'augment dels crims amb arma blanca amb Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB. I parlarem del frau elèctric a Catalunya.
2: I a les 11, àgora esportiva, ara que el Barça té el títol de la Lliga a tocar i que el Barça femení jugarà la final de la Champions.
0: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
6: Bon dia, xiripipis!
1: Com estàs, Manu? Com ha anat el cap de setmana?
6: Bé, prou bé, i vosaltres?
1: Molt bé, molt
6: descansant
1: bé.
6: Una miqueta.
1: Sí, sí, sí.
6: Nota, es nota, guanya un dia més per
1: I tant,
6: descansar.
1: I tant, que es nota.
6: Sí. Però bé, escolta'm, ja hi tornem a ser una setmana més.
1: Anem a marcar el telèfon de l'Anna, avui.
6: Ah, exacte.
7: L'Anna!
8: Anna!
7: Sí.
6: Home, què li passa a l'Anna? Quants anys fa?
1: Tema no ho sabem.
6: Tema aquí. Anna! A veure, està desperta, no està desperta...
1: Si diu xiripipi, s'entrarà una llangonissa Ral d'Avinyó.
6: Molt bé, Ricard.
7: I tant, ja veuràs.
6: I tant.
1: Fresca i tendra.
6: Sempre, sempre. De moment...
1: De moment... Anna no està.
6: Anna se fue. Ni fresca ni tendra.
1: No.
9: A la merda!
6: Ni eixerida. Manu! Manu!
1: Doncs res, ara trucàvem de part dels teus fills, el Josep Maria i la Meritxell.
6: Sí, també del teu marit, en Josep Maria, perquè t'estimen infinit i volen que sempre siguis molt feliç. I et volien dedicar aquesta cançó, que tocarà, evidentment, Manu Guix en directe dels Catarres, que es diu Vull estar amb tu.

0: Home, quina bona manera per començar la setmana amb aquesta cançó dels Catarres i vull estar amb tu. Per cert, recordeu que si voleu que en Manu dediqui una cançó a algú que estimeu, recordeu que ho podeu fer a través del telèfon de la Bústia, el 636-360-609. 636-360-609. I estàs d'acord, Manu?
1: Que bé que ho has dit,
0: clar,
1: Xavi.
0: Clar que sé, carinyo. Doncs deixeu un missatge o envieu un WhatsApp i contactarem amb tots vosaltres. Manu Guix, que tinguis un fantàstic inici de setmana, estimat.
1: Igualment preciosos. Demà
0: i tornem, que vagi molt bé. Bon dilluns. Adéu. Adéu.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 4 de maig.
1: Les notícies de Calafell.
0: Calafell ha celebrat aquest passat cap de setmana el Calafell Festival Weekend i el Calafell Family Weekend. Farem un resum de com han anat aquests esdeveniments al municipi calafellenc. Serà després de repassar els titulars del dia. El nucli del poble de Calafell guanyarà prop de 4.000 metres quadrats per aparcament, equipaments i zones lliures. S'ha aprovat inicialment una modificació del POM per fer-ho possible. No avergonyeixis el teu gos abandonant al carrer els seus excrements. L'Ajuntament de Calafell recorda que hi ha centenars de multes. Els nens del Vendrell, pregoners de la Festa Major 2026. Miqui Núñez, Doctor Prats i Boicot oferiran un concert per les festes. El projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals s'estén al Baix Penedès. La iniciativa pren el relleu del treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals de l'Alt Penedès. Condemnen un expolicia local de Cubelles a pagar més de 1.600 euros per danys continuats al cotxe de l'alcaldessa. El jutge considera provat que l'agent va punxar les rodes del vehicle i en va ratllar la carrosseria. Educació registra 1.865 possibles casos d'assetjament des de principi de curs, per sobre dels 1.700 totals de l'anterior. Aquest passat dissabte s'ha commemorat el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona denuncia la falta de llevadores a la demarcació. Segons l'organisme, existeix un risc de col·lapse funcional si no hi ha relleu generacional en els pròxims 7 anys. Un estudi de la URB, la Universitat Rovira i Virgili, conclou que el Port de Tarragona necessita més diversificació dels tràfics de mercaderies. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Dissabte històric el del Club Futbol Calafell amb un partit decisiu per confirmar-se matemàticament com a campió de Lliga. El conjunt de l'Òscar Martínez va fer realitat els seus somnis en una jornada en la que el camp municipal Juan Ríos de Calafell es va aplanar de gom a gom amb l'afició i els equips de l'escola de futbol base Calafell, que van acompanyar el conjunt calafellenc per celebrar una victòria molt merescuda. El Club Futbol Calafell ja és de segona catalana i avui ho explicarem al bloc esportiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell ha celebrat aquest passat cap de setmana el Calafell Festival Weekend i el Calafell Family Weekend. El Family Weekend, més adreçat al públic infantil, va començar l'1 de maig amb actuacions a la plaça del Manila a Calafell Platja. El Calafell Festival Weekend ha tingut lloc el 2 i 3 de maig amb l'escenari central del Parc de la Sínia. El públic va poder gaudir de concerts com el Fe Marcos i Buós, així com la Festa del Ball i la Gira Dial, en un format orientat a l'oci musical i l'ambient festiu. El Marcos, conegut sobretot per l'èxit musical en català, explica als micròfons de Calafell Ràdio en quin moment es troba de la seva carrera musical.
3: Doncs mira, em trobo al moment de que per fi tot allò que he estat aprenent durant molts anys fent assaig-error treu com els seus fruits. I també el moment on la meva música parla més del que sóc jo com persona, que és aquesta festivitat, aquesta alegria i viure la música i fer que la gent connecti amb mi amb això i que tot sigui una festa i jo sigui el mitjà entre la música i el públic.
0: Per la seva banda, l'Anna Guerra, que va actuar a la Gira Dial, es va donar a conèixer l'edició de 2017 d'Operación Triunfo. La cantant destaca la qualitat de l'espectacle. L'escoltem.
4: No te da tiempo a... O sea, es un concierto rápido, ¿no? Porque cantamos tres canciones y cuando estás entrando como en materia, ¿no? Encima del escenario, te toca bajarte porque te toca dar el lugar a otro compañero. Y yo diría que lo más bonito que tienen estos eventos de Dial son dos cosas. Uno, que se apuesta por la música en directo, que aquí no hay trampa ni cartón. Aquí además vamos en acústico, que es de la forma más auténtica de escuchar a un artista. Y lo otro es que nos reúnen con compañeros que hace tiempo que nos vemos. Yo tengo unas ganas locas de... Estoy esperando a Manu Guix ahora mismo, vamos, con los brazos abiertos, a Iván...
0: Els micròfons de Calafell Ràdio també van enregistrar les paraules de Merche, que enguany celebra el seu 25è aniversari com a artista.
5: Sí, ahora estamos de gira con Abre tu mente ahora 2026, a continuación de la gira del año pasado, pero ya preparando todo para celebrar ese 25 aniversario como se merece, preparando disco que saldrá, si Dios quiere, a final de año, la gira del año que viene, que quiero que sea una gira muy especial para agradecerle a la gente tanto cariño a lo largo de todos estos años y bueno, muy feliz, muy contenta y como bien dice, 25 años se dicen pronto, pero no se cumplen todos los días.
0: El David de Maria, cantautor conegut amb una llarga trajectòria, rebutja l'actualitat de la indústria musical. Diu que espectacles, com el de Gira Dial, permeten que els músics segueixin tenint un lloc en el panorama artístic.
6: La indústria ha distorsionado totalmente el negocio, no tiene valor el proceso creativo, no tiene valor la marca, no tiene valor la lealtad, van a lo que van. Entonces intento convivir muy lejanamente de todo lo que es industria. Es mi primer disco independiente, no quiero saber nada de la gente que ahora maneja este cotarro, porque lo que menos son románticos y músicos, parecen banqueros o que venden tornillos. Entonces verdaderamente no importa la educación de las nuevas generaciones, y una gran lástima, ¿no? Creo que la música debería de estar mucho más cuidada, más protegida, con muchos más filtros. Y yo, que tengo un niño de 9 años, pues que escuche las letras a veces que se tiene que tragar de estos, no sé cómo llamarlo, desde luego artistas y poetas, ¿no? Pues bueno, el mercado se ha copado de eso. Es el karma del 1492.
0: Amb aquesta doble proposta, el Calafell Festival Weekend i el Calafell Family Weekend, el municipi reforça la seva oferta d'oci durant el Pont de Maig, amb una agenda que ha combinat música en directe i activitats per a totes les edats. Podreu escoltar totes les entrevistes a l'espai d'actualitat del Calafell Matí.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I el nucli del poble de Calafell guanyarà més de 3.800 metres quadrats per a nous equipaments, aparcament i zones lliures. Ho preveu una modificació del POM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, aprovada inicialment pel ple de l'Ajuntament el 24 d'abril. Amb aquesta mesura es corregiran en part els dèficits d'espais que té el nucli i s'atendran moltes demandes del veïnat. Per equipaments hi haurà més de 1.387 metres quadrats, per aparcament més de 1.900 i per a zones lliures 534 metres quadrats. Des de l'Ajuntament de Calafell s'explica que el nucli del poble està molt densificat i no és fàcil trobar espais, però encara queden algunes oportunitats, de vegades amb l'acord dels propietaris del sòl, que poden aprofitar per resoldre les mancances. A més, es permetrà desenvolupar projectes inclosos o vinculats al Pla de Barris de Cal Bolavà, que recentment ha estat aprovat. L'exemple és de dos nous estacionaments, una tocada a la pròpia masia de Cal Bolavà i una altra al davant de la futura Escola Municipal de Música, al nucli del poble de Calafell. També avancen que es podrà aconseguir un lloc per a entitats de cultura popular on aquestes puguin assajar, sense els problemes d'espai que hi ha actualment.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I un apunt, encara en àmbit local, no avergonyeixis el teu gos abandonant al carrer els seus excrements. Ell no s'ho mereix. És la campanya que du a terme l'Ajuntament de Calafell. Es recorda que aquesta és una conducta incívica que es sanciona amb 100 euros de multa. L'Ajuntament de Calafell ha comunicat que ja hi ha posades uns quants centenars.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Els nens del Vendrell seran els pregoners de la Festa Major del Vendrell 2026, coincidint amb la celebració enguany del seu centenari, una efemèride destacada dins del panorama casteller i cultural. La Festa Major arrencarà el dissabte 25 de juliol, diada de Sant Jaume, amb el tradicional vermut a la plaça Vella, amenitzat per Miquel del Roig i els repics de campanes d'inici. A la tarda hi haurà un espectacle infantil itinerant. A la nit, la música es repartirà en tres escenaris. Al Botafoc actuaran Miqui Núñez, Amics de Manel, DJ Laia Motos i DJ Sérez. A la Rambla, l'orquestra La Principal de la Bisbal, i a les Quatre Fonts, el tribut a Queen The Show i altres com un DJ. El diumenge 26 de juliol, diada de Santa Anna, la programació inclourà un concert infantil. A la nit hi haurà tres escenaris: el Botafoc, Boicot, Índica i DJ. A la Rambla del Vendrell, el tribut Hola Rafaela i el Tívoli, el duet Alma. El dilluns 27 de juliol, Santa Aneta es mantindrà el vermut amb all de gralles a la plaça Nova. A la tarda, el Tívoli acollirà activitats infantils i espais diferenciats per edats. A la nit, al Botafoc, actuaran Doctor Prats, un grup encara per anunciar, i DJ Seba, mentre que a la Rambla hi haurà l'orquestra Rosaleda. El Dia del Gos, el dimarts 28 de juliol, es decidirà especialment el talent local. La jornada començarà amb un vermut rumbero a la plaça Vella. A la tarda, la Rambla acollirà un concert i al vespre hi haurà havaneres amb peix fregit. La cloenda serà a les Quatre Fonts amb la banda Quilòmetre Zero, formada per músics del Vendrell, i diverses actuacions de grups locals del municipi vendrellenc.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El projecte de prospecció i recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès inicia una nova fase i es trasllada ara al Baix Penedès, amb l'objectiu de localitzar, preservar i reintroduir cultius històrics del territori. La iniciativa pren el relleu de treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació Varietats Agrícoles Tradicionals, que va establir les bases per ampliar el projecte a altres zones del Penedès. En aquesta nova etapa, el projecte està liderat per Eixarcolant i compta amb el suport de la Fundació PINAE, dins del programa Impuls pel Territori, recuperant la biodiversitat cultivada. Les tasques de camp es centren en municipis com Calafell, Cunit, l'Arbós, Banyeres, Balvei, Llorenç, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i el Vendrell. Les properes setmanes s'iniciaran entrevistes amb persones grans del territori per recuperar informació sobre varietats tradicionals, així com la recollida de llavors, esqueixos i bulbs que es conservaran en bancs de llavors, amb l'objectiu de preservar el patrimoni genètic local. El projecte aposta per la col·laboració amb agents locals, agricultors i particulars per garantir aquestes varietats que tornin a formar part del col·lectiu habitual. Segons els impulsors, aquesta recuperació aporta beneficis tant culturals com agronòmics, ja que es tracta de varietats amb una gran capacitat d'adaptació al canvi climàtic. Les persones interessades a participar en aquesta iniciativa o en aportar informació poden contactar amb el projecte a través del telèfon 618 683 136. Repetim, 618 683 136 o enviant un correu electrònic joelcr.aixarcolant@gmail.com.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: La plaça 2 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Vilanova i la Geltrú ha condemnat un exagent de la policia local de Cubelles per haver danyat diverses vegades el cotxe de l'alcaldessa Rosa Fonoll. Segons ha fet públic l'Ajuntament, el jutge el considera culpable de dos delictes de danys i li imposa una multa de 2 mesos de 12 euros diaris, a més d'una indemnització de 887 euros. Els fets van passar el gener del 2025, quan l'alcaldessa va denunciar que li van posar punxar fins a 12 vegades alguna de les rodes del cotxe i també va advertir de diverses ratllades intencionades. Amb tot, el jutge només considera provats els fets en dues ocasions. Les dates que li atribueixen a l'exagent corresponen a dos dies dels quals la investigació dels Mossos d'Esquadra i la policia local en té proves gràfiques. L'Ajuntament de Cubelles destaca que un cop l'home va ser detingut al febrer del 25, ja no hi va haver més casos de rodes punxades ni rascades. Els danys sempre s'havien fet quan el cotxe estava en un aparcament conegut com l'Hort del Rector, a poca distància de la Casa de la Vila de Cubelles. A part dels més de 1.600 euros de multa i d'indemnització, el condemnat també haurà de pagar les despeses judicials.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Obrim la plana general. El Departament d'Educació ha registrat més de 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs, segons dades facilitades per la Conselleria. La xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs passat, segons les mateixes fonts. El dissabte s'ha commemorat el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Aquest curs, Educació havia informat que entre setembre i principis de novembre havia registrat 482 possibles casos d'assetjament escolar. El curs passat, coincidint amb la commemoració del mateix dia, Educació va confirmar que havia detectat 1.333 possibles casos d'assetjament. Davant la detecció de casos, es pot demanar ajuda a la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, un servei de la Conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes. Les funcions són atendre situacions de violència o demandes d'informació i orientació en aquest àmbit, assessorar i acompanyar les direccions dels centres i a la resta de professionals per activar els protocols i prendre decisions que s'escaiguin davant d'un possible cas, fer seguiment dels casos detectats i també registrar-los. Educació comptabilitza els casos del registre de violències cap a l'alumnat que es va començar a implantar el curs passat. També el curs passat es va impulsar el programa Equip Prou Bullying, al que aquest curs s'han incorporat 14 centres nous. Arriba ja a 294 escoles i instituts. Sumar-se al curs implica formació també per al claustre.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.

0: El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, CODITA, denuncia la falta de llevadores a la província tarragonina i alerta del risc de col·lapse funcional en cas que no hi hagi relleu generacional. Ara per ara, les comarques tarragonines i ebrenques hi ha 116 llevadores en actiu, una xifra que qualifiquen d'insuficient per cobrir les necessitats de la població. A la vegada, CODITA apunta que fins al 2040 es jubilaran 36 llevadores, la majoria de les quals es concentraran entre el 2029 i el 2036, un pic especialment crític l'any 2033. Per tot plegat, l'organisme reclama una planificació adequada de la dotació de llevadores per afrontar la situació amb relleu generacional. Segons CODITA, entre un 20 i un 40% de les dones viuen al parc com una experiència traumàtica. Coincidint amb el Dia Mundial de la Llevadora, el Col·legi ha organitzat una jornada professional on s'han posat sobre la taula qüestions com parts complexos, la salut perinatal i el trauma postpart, la salut sexual dels joves, la mutilació genital femenina o també un taller sobre la conscienciació corporal, entre d'altres activitats.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: I la Universitat Rovira i Virgili, un estudi, conclou que el port de Tarragona necessita més diversificació dels tràfics de mercaderies i millorar la seva integració en les cadenes logístiques internacionals. L'informe destaca que es tracta d'un dels principals actius del territori. El seu model presenta una elevada especialització en tràfics a granel, especialment líquids vinculats al complex petroquímic, que concentren més de la meitat de l'activitat. Davant d'aquest escenari, l'estudi assenyala la necessitat de diversificar-se. L'informe també adverteix que la cooperació entre dos ports mercantils de Catalunya, que són Barcelona i Tarragona, és limitada i els insta a avançar cap a una aliança corporativa. Tarragona presenta una estructura de tràfics molt concentrada, segons l'estudi de la URB. Més de la meitat del moviment de mercaderies correspon a productes energètics, un pes molt superior al de Barcelona i València, i fins i tot per sobre del de Castelló. Davant d'aquesta situació, els investigadors de la Universitat Tarragonina recomanen diversificar els tràfics, sobretot aquells més vinculats a les manufactureres, als vehicles, la maquinària i el contenidor. Entre 2004 i 2024, el port de Barcelona va reforçar de manera notable el seu pes relatiu, en passar del 52,8% al 67,2% del tràfic total del litoral català. Aquesta evolució el va consolidar com el gran node logístic internacional de Catalunya. En canvi, el port de Tarragona va reduir la seva participació del 39,8% al 31,4%. Aquest retrocés reflecteix un model molt especialitzat en tràfics a granel, amb menys capacitat per captar els avantatges associats a la mercaderia general i, sobretot, a la contenització, segons apunten des de la universitat. A la mateixa línia, l'informe indica que el port de Tarragona presenta una evolució més irregular i vinculada a l'activitat del complex petroquímic i al comerç de primeres matèries. Després d'assolir un màxim de 35,9 milions de tones el 2007, el tràfic oscil·la al voltant del 30 i 33 milions. L'estudi monogràfic sobre el port tarragoní ha estat elaborat per la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la URB i s'ha presentat a la Cambra de Comerç de Tarragona per part dels seus responsables. L'estudi fa una anàlisi comparativa de l'evolució dels quatre ports més importants del Mediterrani: Barcelona, València, Tarragona i Castelló. Els investigadors expliquen Tarragona i Castelló que han quedat al marge de la dinàmica expansiva liderada per València i Barcelona. En el cas de Tarragona, aquesta trajectòria respon a una escala operativa més reduïda, a les mancances en connexions ferroviàries, a la porta de la dependència del rere país més immediat i a l'absència d'una política portuària catalana. Per això, el principal repte del port no és tant augmentar el volum total com reforçar la seva posició en mercaderia general i recuperar capacitat d'atracció en tràfics vinculats a la logística intermodal, afirma l'estudi. Des de la Universitat Rovira i Virgili asseguren que el projecte per posicionar el port de Tarragona com a referent intermodal està ben definit. Ara bé, insisteixen que cal reforçar la cooperació entre els dos ports principals d'interès general del litoral català.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas.
2: Dissabte històric el del Club Futbol Calafell amb un partit decisiu per confirmar-se matemàticament com a campió de Lliga. Des de l'inici de la temporada, el seu entrenador, l'Òscar Martínez, ha dit que l'objectiu era guanyar la Lliga i pujar a segona catalana. El Club Futbol Calafell va fer realitat els seus somnis en una jornada en la que el camp municipal Juan Ríos es va plenar de gom a gom amb l'afició i els equips de l'escola de futbol base Calafell, que van acompanyar el conjunt calafellenc per celebrar una victòria molt merescuda. El Club Futbol Calafell va guanyar per 5 gols a 1 a l'Alcover. Gols a obra de Jordi Sancho al minut 2, triplet de Diego López als minuts 7, 15 i 43 i un altre gol, obra de Sergio Muñoz al minut 77. El Club Futbol Calafell ja és de segona catalana, encapçala la classificació amb un total de 66 punts, 29 partits jugats, 20 victòries, 6 empats i 3 derrotes. Ara tot seguit donem pas a l'Òscar Martínez, l'entrenador, en declaracions als micrófons de Calafell Ràdio.
3: Sí, antes lo hablamos, o sea, en el quinto partido vinisteis y dije, venimos a ganar la Liga. Es lo que hemos creído siempre y al final lo hemos conseguido. Con trabajo, con constancia, con dedicación, con mucha calidad y se ha conseguido. Es lo más importante.

0: Se puede.
1: Donem pas al president del club, el Luis del Fresno.
0: Bueno, lo més important, primer agrair també als medis de comunicació, a Calafell Ràdio, pel seguiment que hem tingut des de que vam començar. I la veritat que, bueno, és un dia d'alegria, jo crec que per tothom, i sobretot per la família del futbol, no? Avui jo crec que consumem també el que ha sigut tres temporades molt dures. Aquest equip jo crec que s'ha format sol, al final, perquè la veritat és que Calafell gaudeix d'unes instal·lacions fantàstiques, d'una possibilitat fantàstica de donar als jugadors de futbol. Molts de nosaltres, com tu, hem viscut aquest camp de futbol. I jo crec que la sort ha sigut trobar una persona que han paquetat molt bé aquest equip i hem arribat a aquest punt pues, que no esperàvem, perquè al final molts equips fan equips pensant en pujar a categoria, amb pressupostos molt alts. Nosaltres venim, com bé he dit, de patir 3 anys molt difícils, aconseguint equilibrar els pressupostos. I bueno, la veritat és que quan va arribar l'Òscar, pues, el primer dia que el fitxàvem, pues, ja deia, no, jo voy a ganar la Liga. I jo deia, bueno, que me digas esto el primer dia quan queden moltes jornades és molt difícil, no? Però bueno, així ha sigut. I inclús, ara m'ha tornat a dir que guanyarem també segona catalana, però jo crec que en algun moment això no funcionarà. Però bueno, jo estic content pel poble, estic content per l'escola de futbol base de Calafell també, perquè al final necessitava tenir també un equip referent a Calafell que doni sortida a aquests jugadors tan bons que tenim al poble. I jo crec que ara és el moment de continuar anant de la mà i espero que gaudir d'aquest moment, pues, bueno, ja sabeu que al final els esports són resultadistes, però ens ho mereixem tots, no? Perquè no només els que hem estat treballant quan la cosa està més difícil, sinó les persones que s'estan sumant, perquè el que podem fer pues, és mantenir un equilibri. Avui hem tingut també la presència del senyor alcalde, de regidors, del tècnic, de moltes persones que han vingut a gaudir d'aquest moment. Agrair-los a tots des de la nostra part que ens toca. I bueno, esperem que la propera temporada, pues, ja sabem que el Calafell està a la segona catalana, és una categoria pues, més exigent, i sí que és veritat pues, que jo crec que tindrem la sort d'arramblar jugadors que estan jugant en altres categories més altes, que són del poble. Pues, a primera catalana tenim a Cubelles, tenim jugadors que estan jugant al Roda de Barà, que estan altres, perquè evidentment no estàvem a l'alçada de les seves possibilitats, i espero que aquests jugadors, pues, bueno, com a mínim, tenen la possibilitat de venir a provar, i volem mantenir un equilibri de Calafell. I crec que no sé si arribarem on el Calafell va arribar a primera catalana, però com a mínim mantenir una estabilitat, una harmonia i aquest equilibri que jo crec que es mereix aquest camp de futbol tan espectacular.
1: Pròximament podran veure el reportatge d'aquesta victòria al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
5: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran.

0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Els serveis.
2: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
2: Josep Miró, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable en núvols i clarianes al matí i cel més ennuvolat a partir de migdia, fins i tot amb algunes pluges febles i intermitents, preferentment a la tarda, i amb unes temperatures que han baixat una miqueta de nit. S'han situat entre els 15 i els 16 de mínima, mentre que la màxima voltarà els 20, amb una humitat que serà alta. Vents en conjunt febles, amb una mica de terrals fins a mig matí, i de migjorn o garbí la resta del dia, entrant una miqueta al mestral al final de la jornada. I amb una situació marítima que estarà moguda amb maror. Per demà esperem també un temps variable. Sí que amb més estones de sol al matí, fins i tot amb estones de cel clar, ennuvolant-se ràpidament amb algunes nuvolades al migdia i amb pluges i ruixats irregulars a la tarda, amb unes temperatures que baixaran de nit i es mantindran de dia, movent-se entre els 13 o 14 de mínima i al voltant dels 20 de màxima, amb una humitat que continuarà sent alta. Vents febles amb terrals a l'inici i final del dia i marinades de migjorn o xaloc al centre de la jornada, fent que la situació marítima estigui moguda, amb maror baixant a marejol al final del dia.
2: Molt bones a totes i a tots, què tal, com esteu? Comencem setmana, avui és dilluns, 4 de maig. Com sempre a aquesta hora repassem els titulars de les portades dels diaris, comencem amb La Vanguardia. L'OPEP augmenta la producció de cru després de la sortida dels Emirats. Els països de l'organització proven d'estabilitzar un mercat volàtil que va portar el preu del barril de Brent als $125 la setmana passada. La Vanguardia també parla de la sisena final de la Champions consecutiva femenina. Anem ara al periòdico. La nova indústria de defensa podria crear fins a 10.000 llocs de treball. El desplegament de les empreses catalanes amb potencial tecnològic per la seguretat permetria un creixement del sector de 1.000 milions en 5 anys, segons un informe de la Cambra de Comerç. El Punt Avui titula en portada Vivim més que mai. L'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys. L'allargament, però, no acostuma a anar acompanyat d'una bona salut. El rotatiu ara parla d'escoles buides. Les preinscripcions a I3 a Barcelona cauen al nivell de la pandèmia. Les sol·licituds per entrar en una escola pública o concertada baixen un 20% en 10 anys. Una part de la davallada es deu a les famílies que marxen de la ciutat per la crisi de l'habitatge. Més titulars, ara la portada del diari 20 Minutos parla de Putellas. Guia el Barça a la seva sisena final de la Champions seguida. I ara sí, parlem de les notícies esportives. El titular esportiu del Mundo Deportivo. Fins al clàssic, titula. Espanyol, Real Madrid, 0-2 en el partit d'aquest passat diumenge. 2 gols de Vinícius han sentenciat el partit. I d'altra banda, la portada del Mundo Deportivo també parla de la Champions del Barça. 4-2, Barça-Bayern, i titula a la final. El doblet d'Alexia i els gols de Salma i Pajor han premiat a les blaugranes davant d'un adversari que no es va entregar. I el diari Esport titula a la final, Barça 4, Bayern 2. El Barça supera el Bayern i segella el seu pas a la gran final de la Champions per sisena temporada consecutiva. I el Madrid no falla i el Clàssic decidirà la Lliga aquest proper cap de setmana. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris avui dilluns. Però ja ho sabeu, que us podeu seguir quedant aquí en el 107.9 de la FM o bé online a calafell.tv perquè us explicarem els titulars més destacats de les últimes hores. Comencem per l'àmbit polític. Avalós declara el Suprem en el tram final del judici de les mascaretes. La Fiscalia demana 24 anys de presó per l'exministre de Transports, que haurà de respondre sobre les suposades comissions que hauria cobrat per l'adjudicació de contractes per comprar mascaretes. Assetjament o periodisme? Com els agitadors d'extrema dreta crispen la política espanyola. L'incident de l'agitador Vito Quiles amb la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, s'afegeix a una cadena d'incidents que han portat la mesa del Congrés a estudiar sancions. Més titulars destacats pel que fa a la política. L'avió de Pedro Sánchez ha hagut d'aterrar a Turquia per un imprevist tècnic quan es dirigia a Armènia. La delegació espanyola reprendrà el viatge avui dilluns per assistir a la cimera de la Comunitat Política Europea. Álvarez preveu comparèixer aquest dijous al Congrés per explicar la situació de la flotilla. El ministre d'Exterior reitera el seu homòleg iranià el suport a la via diplomàtica per aconseguir una pau definitiva. Junqueras diu que l'Aliança Catalana és exclusivament racista i excloent. El president d'Esquerra Republicana aposta per garantir més democràcia, més llibertats i més sobirania amb l'ambició nacional. Orriols, d'altra banda, diu que no tots els candidats a les municipals són explícitament nacionalistes, però prioritzen, diu, el dia a dia. Assegura que tots els membres del projecte hauran de votar a favor de la independència en qualsevol votació. Díaz afirma que el registre horari s'aprovarà abans de l'estiu i sense canvis significatius. La vicepresidenta sobre el dictamen contra el Consell d'Estat diu que el respecta, però que no parla d'un país que no existeix. I els primers activistes catalans de la flotilla ja han començat a tornar a Barcelona. La Unió Europea respon a l'amenaça aranzelària de Trump, que està implementant els compromisos del pacte comercial amb els Estats Units. La Comissió Europea aposta per una relació previsible. Adverteix que sempre protegirà els interessos comunitaris. Vox defensa pujar sous a costa de l'IRPF de les nòmines, deixant exempts els primers 22.000 euros. Garriga acusa Comissions Obreres i UGT de ser sindicats de classe i còmplices del desmantellament de l'economia local. I de la política saltem a la plana social del dia. Rodalies recupera el servei a trams de la R15, R3 i la R4 entre dilluns i dimarts. Avui dilluns comença un tall de 2 mesos a la R13 entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. I dissabte s'acaba el termini dels abonaments gratuïts i Rodalies tornarà a ser de pagament. Hi haurà una nova prova a les escoles, guia de tots els exàmens per avaluar resultats educatius. I és que comencen les proves d'avaluació general del sistema, que el Ministeri d'Educació fa a tot l'Estat, unes més en un calendari d'avaluacions molt extens. Detingut per agredir sexualment i intentar matar una dona que va conèixer per una app de cites. L'home tenia antecedents per fets similars als Estats Units i feia servir perfils falsos per contactar amb dones i trobar possibles víctimes. Contra l'edatisme, sentir-se útil i treure's un sobresou a partir dels 55 anys. Una web d'economia social ofereix serveis fets per gent gran per canviar mirades i trencar estereotips sobre l'edat.

Mor una dona de 57 anys per un incendi al menjador de casa seva a Vilanova i la Geltrú. Com la falta de son afecta mares i pares. Consells per superar les etapes de mal dormir. La pèrdua o interrupció del son crònica pot tenir conseqüències físiques i emocionals i pot arribar a afectar la criança dels fills. La falta de son o mala qualitat del son dels progenitors és un aspecte força comú durant la criança, especialment durant els primers mesos. El soroll, l'assassí invisible, causa més de 16.000 morts prematures a Europa. Investigadors de tot el món demanen al Congrés Acusticat que el plantejament urbanístic es basi a reduir la contaminació acústica, que provoca morts prematures i malalties greus. Seguim repassant l'actualitat del dia en la plana social.

Operació tornada conflictiva en diferents vies, sobretot a la P7 i també a la C32, amb l'operació tornada del Pont de Maig aquest passat diumenge. El Parc Güell renovarà l'enllumenat per millorar la visibilitat i la seguretat amb obres que començaran la propera tardor. Els Mossos d'Esquadra resolen més de 1.000 investigacions d'accidents de trànsit des del 2014 amb les caixes negres dels vehicles. L'eina és clau en sinistres greus i mortals i per detectar excessos de velocitat o aclarir canvis de trajectòria. Els agents rurals sumen 4 nous binomis canins per reforçar l'operatiu contra la pesta porcina africana. El treball de detecció amb gossos és altament eficaç i ha localitzat el 90% dels prop de 300 casos positius. Més titulars destacats a la plana social. Educació registra 1.865 possibles casos d'assetjament des de principi de curs, per sobre dels 1.706 totals de l'any anterior. El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona denuncia la falta de llevadores a la demarcació tarragonina. Segons l'organisme, existeix un risc de col·lapse funcional si no hi ha relleu generacional en els pròxims 7 anys. Les carreteres catalanes registren 33 morts fins al 30 d'abril, 20 menys que en el mateix període de 2024. Dos terços dels finats són motoristes, vianants o ciclistes.

La nord-americana Spirit Airlines, la primera aerolínia que fa fallida pels preus del combustible. De fet, venia de salvar una fallida l'estiu passat, però aquest cop no se n'ha sortit. No ha arribat a un rescat financer a la Casa Blanca. L'impacte de la IA en el mercat laboral, un de cada 10 feines perillant la pròxima dècada. El govern admet que la intel·ligència artificial està deixant sense feina algunes persones a Catalunya i es compromet a impulsar una transformació per adaptar-se a les noves dinàmiques.

Falten vocacions industrials. Més de la meitat de les vacants s'han de cobrir amb talent de fora. El Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya adverteix que falten professionals a tots els nivells, des de lampistes i soldadors fins a enginyers industrials o elèctrics. Ha entrat en vigor l'acord comercial de la Unió Europea i el Mercosur. El Parlament Europeu pot trigar 2 anys a decidir si ratifica o tomba el pacte que permet rebaixar de forma significativa els aranzels al 91% dels productes de la Unió Europea que s'exporten. La incertesa per la guerra a l'Iran torna a disparar el petroli al preu més alt dels últims 4 anys. El barril de Brent va arribar als $126 la setmana passada als mercats asiàtics. Hores després, es va estabilitzar als $114. Mediapro acorda un ERO per acomiadar 189 treballadors per sota dels 250 previstos. La xifra és inferior als 250 sortides que l'empresa preveia a l'inici de la negociació de l'ERO. Les empreses amb més reclamacions el 2025, Endesa, Orange i Energia 21 al capdavant. Empreses energètiques de telefonia i de transport aeri encapçalen la llista de les que més expedients acumulen a l'Agència Catalana del Consum.

9 de cada 10 edificis de Catalunya amb certificat energètic suspenen en emissions de CO2. L'Eurogrup encara una reunió on Espanya demanarà aplicar impostos als beneficis caiguts del cel a les energètiques. La Unió Europea qüestiona una taxa perquè no permet tenir un sistema fiscal estable i predictible.

Tenim més titulars destacats a la plana econòmica. Catalunya segueix a la cua de l'Estat i la Unió Europea en renovables, però lidera els projectes d'emmagatzematge en bateries. Les nuclears proveeixen gairebé 2/3 de tota la generació elèctrica.

I ara sí, ens centrem en els titulars d'àmbit internacional per conèixer què passa a la resta del món. Trump anuncia una operació amb més de 100 aeronaus per escoltar vaixells atrapats a Hormuz. Washington diu que les últimes converses amb l'Iran són molt positives, mentre Teheran estudia la resposta dels Estats Units a la seva proposta per acabar amb la guerra. França impulsa una llei per sancionar l'organització de rave com la que s'ha fet en un camp de tir. Més de 40.000 persones i centenars de vehicles s'han aplegat durant 3 dies en un antic camp militar amb restes soterrades d'explosius. Els russos se senten amenaçats per Occident. El sociòleg Lev creu que el Kremlin explota el victimisme i culpa a Europa dels seus fracassos. Música. 40 morts en 24 hores. Israel intensifica els atacs al sud del Líban, tot i l'alto al foc. L'exèrcit israelià justifica l'ofensiva per la lluita contra Hezbollah i emet un avís urgent a la població del sud del Líban perquè evacuï la regió més enllà de la zona de seguretat. Música.

La balena Timi ja neda en llibertat al Mar del Nord després de setmanes d'incertesa. L'operació de salvament extremadament complexa ha tingut un final feliç. Trump amenaça de prendre Cuba quan acabi amb l'Iran. El president nord-americà amenaça d'endurir les sancions econòmiques i diu que vol enviar el portaavions Abraham Lincoln per prendre el control de l'illa. Visita les catacumbes de París, reobertes després d'una renovació. El recorregut entre ossos més gran del món s'ha convertit en una de les atraccions turístiques de la ciutat. Rep cada any 600.000 visitants. Ara se n'han renovat la ventilació i la il·luminació. Trump amenaça amb la retirada més gran de militars a Alemanya. Són més de 5.000 soldats. El president dels Estats Units rectifica i assegura que revisarà l'últim pla de pau enviat per l'Iran. I ja tenim a punt els titulars d'àmbit cultural. Estàs sintonitzant Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM. Molt bon dia. El último de la fila torna als escenaris a Barcelona gairebé 30 anys després de l'última gira. Més de 55.000 persones han omplert l'estadi olímpic en el primer dels dos concerts que fa a Barcelona, amb totes les entrades exaurides. El nou disc dels Rolling Stones sortirà a la venda el 10 de juliol. El grup de rock britànic ha publicat un avanç de 13 segons d'un dels nous temes a les xarxes socials. El vinil torna a regnar. Els joves han sabut descobrir el format físic. Al cap de setmana s'ha celebrat la 40a Fira Internacional del Disc a l'Estació del Nord de Barcelona. A la recerca de la patata perfecta, com triar, guardar i cuinar el tubercle més versàtil. Marc Puigreig, cap de cuina de la Fundació Alícia, ha explicat com guardar i cuinar aquest tubercle per treure'n el màxim rendiment. Eros Ramazzotti enamora el Palau Sant Jordi i confirma un nou concert per l'any 2027. El cantautor italià farà gira mundial per 30 països i ha anunciat que tornarà a Barcelona el 27 d'abril de l'any que ve.

Duos posa el punt i final a les trenes de Girona amb un concert doble per celebrar els 20 anys de trajectòria. Mor als 92 anys el col·leccionista d'art català contemporani Juan Mateos.

notícies culturals que estem repassant des de Calafell Ràdio. I ara passem als esports. Vinícius agreuja la crisi per Ica i no fa campió al Barça. El resultat del partit d'ahir diumenge, 0-2. L'equip blanc i blau encadena 17 jornades sense guanyar i no pot certificar la salvació davant del Real Madrid. El drama de Mendy, lesió i somriure viral de Carreras. El lateral francès només ha guanyat 11 minuts a l'estadi de l'Espanyol i la seva substitució ha estat un clar missatge per al defensa gallec. Anem-hi a lesió i somriure viral de Carreras. La Champions femenina, el Barça elimina el Bayern i serà a Oslo. El partit ha estat amb el resultat de 4-2. Les de Pere Romeu jugaran la final de la Champions gràcies als gols de Salma, Alexia, Dos i Pajor. El Camp Nou ha comptat amb una molt bona entrada, més de 60.000 espectadors. I emoció a flor de pell d'Alexia Putellas a la seva substitució al Camp Nou. La capitana blaugrana ha rebut una gran ovació en abandonar el terreny de joc al tram final de la semifinal de la Champions. Ansu Fati marca un gol decisiu per al Mònaco. El gol de Fati en el temps de descompte manté l'opció de la Champions per al seu equip. Titulars destacats de la premsa esportiva d'avui dilluns. Moment de l'efemèride musical del dia. Avui compleix 73 anys, Oleta Adams, cantant i pianista de soul i jazz nascuda a Washington. Molt bon dia.

Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio. Són les 9.

0: Les 9 en punt del matí. Bon dia i bona hora, família. Què tal, com esteu? Us saludem, com sempre, en directe quan arriba les 9 del matí i quan comencem una nova edició del Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio. En directe a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online. 4 hores d'aquí i fins a 1 en punt del migdia per compartir espais d'actualitat, entreteniment, bona música i tot això aquí, a l'emissora municipal de Calafell. Salutacions al Ferran Boqué, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Aquí estem de dilluns a divendres, de 9 a 1, també els dissabtes, amb els tres moments d'11 a 1. Doncs vinga, avui també tot preparat, tot a punt, per acompanyar-vos fins la 1 en punt del migdia. I engeguem, com sempre, després del sumari, amb les celebracions, les efemèrides, les dades del dia. També amb el temps, la previsió d'en Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Avui, a partir de 2:15 del matí, us parlarem de la celebració durant aquest cap de setmana del Calafell Festival Weekend, però també del Family Weekend. I dintre del Festival Weekend s'ha celebrat el concert de la Cadena Dial i diumenge per la tarda. Vàrem estar allà, vàrem parlar amb els artistes que hi vàrem participar i els escoltarem a partir de 2:15 del matí. A les 10 arriba Sàbel Gámez amb Altres Ulls, l'espai d'opinió, la mirada de Calafell. Una setmana més els dilluns, amb Altres Ulls a Calafell Ràdio. També tindrem l'espai de vida saludable, avui amb la Judit Companys. És dietista nutricionista de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Parlarem avui de nutrició infantil. A partir de 2:15, ofertes de feina, ofertes laborals i de formació, l'espai que arriba amb la col·laboració de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell. A les 11, el temps, la previsió d'en Josep Miró actualitzada i tot seguit amb la Núria Martínez. Pararem un dilluns més d'esficis i paisatges de Calafell. Tornarem a parlar de salut, en aquest cas amb la Lourdes Alonso. Serà a partir de 2:15. I a partir de les 12 del migdia ens acompanyarà el grup amateur de teatre Portals Escena de Calafell, que han presentat l'obra Alícia a la 22a Mostra Internacional de Teatre de Pineda en representació dels grups de teatre del Baix Penedès. Ens acompanyaran a partir de les 12 del migdia. I com sempre, en el tram final del programa, abans d'arribar a la 1, agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Doncs tot això ho combinarem amb bona música i així passarem aquestes 4 horetes fins a arribar a la 1 d'aquest dilluns. Avui som a dia 4 de maig de 2026. Gràcies, com sempre, per la confiança. Benvinguts, ben trobats. Som-hi, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Doncs vinga, moment de conèixer el que celebra en aquest 4 de maig. Avui som a dilluns i sempre cada dia al començar el programa tenim les dades del dia. I aquest 4 de maig se celebra el dia de Star Wars. Avui és el dia de Star Wars, una jornada en què fans i seguidors homenatgen personatges, la història i tot l'univers de la saga creada per George Lucas. Una data que s'ha popularitzat pel joc de paraules amb la frase "May the Force be with you", que es transforma en "May the Force be with you". És a dir, que la força t'acompanyi o que la força estigui amb tu. Es converteix, doncs, en aquesta frase que converteix aquest 4 de maig amb el dia de Star Wars. Però avui, 4 de maig, també és el Dia Internacional dels Bombers. Un reconeixement als homenatjats, als herois de color blau. Aquesta jornada ret homenatge per la seva tasca en benefici de la comunitat, ja que posen en risc les seves vides en l'extinció d'incendis, el rescat de persones i també la protecció del medi ambient. Doncs com dèiem, avui és el Dia de Star Wars, però també és el Dia Internacional dels Bombers. Vinga, anem per les efemèrides del 4 de maig. Avui hem de felicitar a Lance Bass. Va néixer el 4 de maig, però del 1979. Aquest és cantant estatunidenc, membre dels NSYNC, una de les boy bands més populars dels anys 90 i dels 2000. Tot i l'èxit del grup, la seva projecció individual ha estat més discreta que la d'altres membres de la formació. Avui, Lance Bass compleix 47 anys.

Deixem la cançó a l'èxit dels NSYNC per felicitar també a Randy Travis. Va néixer el 4 de maig, però del 1959, cantant estadounidenc, una de les figures més importants de la música country nord-americana. Amb una carrera plena d'èxits i reconeixements, en Randy Travis és considerat un dels artistes més influents d'aquest gènere musical. Avui compleix 67 anys.

I la tercera i última de les efemèrides musicals d'aquest dilluns és per felicitar a Jackie Jackson. Jackie Jackson va néixer el 4 de maig del 1951. És cantant estatunidenc i membre dels The Jackson's Five, un dels grups més icònics del pop i del soul. El germà gran de Michael Jackson va formar part de l'èxit global de grup, va ser durant els anys 70 i va contribuir a clàssics que han marcat la història de la música. Tot i no ser un dels membres de la família Jackson més mediàtic, la seva participació va ser clau en l'impacte i el llegat dels Jackson 5. Avui el Jackie Jackson compleix 75 anys i és un bon moment per recordar, per escoltar aquesta gran cançó del 1969 amb els The Jackson 5, això que es diu I Want You Back, amb les efemèrides del dia per felicitar el Jackie Jackson.

0: Déu-n'hi-do, quin gran clàssic de la història de la música per començar, per engegar la setmana i per començar també el Calafell Matí d'aquest dilluns, dia 4 de maig. Recordant el Jackson 5 amb això que es diu I Want You Back. Gran cançó del 69, com us deia.
1: Aquí i ara, 4 hores amb l'actualitat.

0: Doncs vinga, som-hi, hem arribat a les 9 i 11 minuts.
1: Calafell Matí, el temps.
0: Anem pel temps, per la meteorologia amb la crònica per començar el programa d'en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable en núvols i clarianes al matí i cel més ennuvolat a partir de migdia, fins i tot amb algunes pluges febles i intermitents, preferentment a la tarda, i amb unes temperatures que han baixat una miqueta de nit. S'han situat entre els 15 i els 16 de mínima, mentre que la màxima voltarà els 20, amb una humitat que serà alta. Vents en conjunt febles, amb una mica de terrals fins a mig matí, i de migjorn o garbí la resta del dia, entrant una miqueta al mestral al final de la jornada, i amb una situació marítima que estarà moguda amb maror. Per demà esperem també un temps variable. Sí que amb més estones de sol al matí, fins i tot amb estones de cel clar, ennuvolant-se ràpidament amb algunes nuvolades al migdia i amb pluges i ruixats irregulars a la tarda, amb unes temperatures que baixaran de nit i es mantindran de dia, movent-se entre els 13 o 14 de mínima i al voltant dels 20 de màxima, amb una humitat que continuarà sent alta. Vents febles amb terrals a l'inici i final del dia i marinades de migjorn o xaloc al centre de la jornada, fent que la situació marítima estigui moguda, amb maror baixant a marejol al final del dia.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix, força nuvolat el cel de Calafell, ja que a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, la temperatura ambient a hores d'ara és de 17 graus centígrads. I després del temps, anem per les notícies de proximitat. Moment de donar un cop d'ull a les portades, als continguts dels diferents diaris digitals comarcals d'aquest pont, d'aquest cap de setmana llarg. Avui començarem a la Fura del Penedès.cat, parlant de Llorenç del Penedès, que prepara una transformació profunda del nucli històric. Llorenç del Penedès farà una transformació, com dèiem, del seu centre històric, amb una renovació completa de les infraestructures bàsiques i una modernització important dels serveis. Segons expliquen des del govern local, es tracta d'una de les actuacions més importants del mandat, per la qual es té un pressupost d'1 milió d'euros, finançat en un 75% amb subvencions. El consistori ha aprovat definitivament el projecte i ara inicia ja els tràmits per la contractació de l'empresa que haurà d'executar les obres. Les actuacions inclouen la reforma integral de diversos carrers i espais emblemàtics, com ara el carrer de Francesc Macià, la plaça de la Immaculada, la plaça del Castell, el carrer de Pompeu Fabra o el tram del carrer Major de davant de l'església. La renovació completa de les infraestructures bàsiques es farà implantant una nova xarxa pluvial, també renovant el clavegueram i millorant l'enllumenat públic. De la mateixa manera, soterraran els encreuaments i es canalitzaran la resta d'instal·lacions per façana. Segons ara explicat des del govern local, la previsió és que aquests treballs comencin el mes d'agost amb l'enderroc de l'edifici de l'antic centre cultural i es podrien allargar durant gairebé un any. Per mirar de minimitzar al màxim l'impacte en els veïns i també en els comerciants del centre, els treballs es faran per fases. Des del consistori remarquen que el projecte és necessari per posar en valor el centre històric, amb l'objectiu de fer-lo més accessible, funcional i atractiu, tant per als veïns i veïnes com també per als visitants. I els docents de l'Institut Andreu Nin del Vendrell denuncien assetjament per part d'una família. Un bon nombre de professors d'aquest institut, Andreu Nin del Vendrell, es van concentrar aquest dimecres 29 d'abril a l'exterior del centre, en protesta per l'assetjament que afirmen que estan rebent diversos docents per part d'una família del centre. En un comunicat, la comunitat educativa ha rebutjat qualsevol tipus de pressió o coacció que pretengui interferir en les decisions acadèmiques i professionals del professorat. Segons ara explicat als docents, els problemes amb aquesta família van començar amb un professor, però s'han estès a altres membres d'aquests docents. Per això exigeixen a l'administració educativa els protocols de suport i protecció necessaris per garantir que el centre sigui un espai segur, alhora que reafirmen el seu compromís amb una educació basada en el respecte mutu i també la convivència pacífica. La comunitat educativa reclama més implicació del Departament d'Educació i d'Inspecció i no descarta més accions de protesta si la situació no se soluciona. I també donarem un cop d'ull a la portada dels continguts de diaridetarragona.com. Anem a la secció Costa. Parlant de la paralització fins al mes de setembre del trasllat de sorra de Coma-ruga a Calafell, el Ministeri considera inassumibles les exigències de la Generalitat. Calafell denuncia greuges i persecució. Parlem del trasllat de sorra de l'entorn del port de Coma-ruga fins a les platges afectades per l'erosió de Calafell, que queda ajornat fins al mes de setembre. Les zones més erosionades pels temporals de l'hivern a Calafell hauran de passar l'estiu amb la sorra que tenen actualment, tot i que encara hauria estat necessari aportar-hi més sediments. La paralització es deu al fet de les exigències de la Generalitat per permetre el trasllat de sorra per la vora de la platja, que són inassumibles per les seves dimensions i també per l'impacte que tindrien sobre la mateixa platja i els banyistes, que ja omplen la costa. Aquestes condicions han indignat a l'Ajuntament de Calafell. A principis d'abril es va començar a dur a terme el trasllat de sorra a càrrec del Ministeri per la Transició Ecològica. L'objectiu, dèiem, era moure 15.000 metres cúbics acumulats al costat del port i que, de fet, la marea havia arrossegat des de Calafell. El Ministeri confirma que paralitza el trasllat de sorra fins al mes de setembre en no ser viables les exigències plantejades. I per últim parlarem del judici per tres acusats d'intentar matar el seu company de pis amb pedres i un ganivet a Calafell. La vista s'ha produït aquest dijous a l'Audiència Provincial de Tarragona per una agressió l'any 2019 en un habitatge compartit. Una discussió va acabar en un atac violent en el qual la víctima va rebre cops al cap i a la zona dorsal, i l'Audiència Provincial de Tarragona ha dut a terme aquest dijous el judici per una agressió ocorreguda el 29 de desembre del 2019 a Calafell, a l'interior d'un habitatge compartit. Tres homes s'assenten a la banqueta acusats d'haver atacat de manera conjunta el seu company de pis amb pedres i matxets en un episodi que va acabar amb la víctima greument ferida amb lesions al cap i a la zona dorsal. El fiscal sol·licita per cadascun d'ells una pena de 8 anys de presó. Segons el relat de l'acusació, els fets van tenir lloc al matí, sobre les 9 del matí, en un pis del carrer Mossèn Jaume Tovella, en el qual convivien diverses persones en condicions precàries. La convivència no era senzilla i aquest dia una discussió entre alguns dels ocupants va anar pujant de to fins a descontrolar-se per complet. En aquest context, els tres acusats haurien dirigit la seva actuació contra un altre dels presents, el qual va començar com un enfrontament i va acabar convertint-se, segons el fiscal, en una agressió coordinada. La víctima, que va aconseguir escapolir-se i sortir del pis, va ser perseguida i atacada utilitzant un tornavís negre de 18 centímetres, pedres i un ganivet. Es va defensar explicant l'escrit utilitzant un vidre que en forma de punxa i amb una piqueta de càmping, causant ferides lleus als seus atacants. L'atac no es va limitar a un moment puntual. D'acord amb l'escrit d'acusació, es va prolongar durant un temps en el qual els agressors van colpejar repetidament a la víctima. Doncs són les notícies que us podem explicar en aquests rotatius digitals comarcals que ens expliquen en les últimes hores, en aquest cap de setmana de pont. Doncs amb això hem arribat a les 9 i 19 minuts. Anem per més continguts al Calafell Matí d'aquest dilluns.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
0: I amb música, amb Lady Gaga.

0: sempre costa una miqueta més que la resta de la setmana engegar el dia. Avui dilluns, engegant setmana, hi ha música positiva que ens alegra una miqueta al matí. Stupid Love amb Lady Gaga. A mi ja arribem a les 9:23, fem una pausa, una aturada, tornem de seguida en un moment també amb l'avanç informatiu.
1: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.

0: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: 3 minuts i mig, arribem al punt de 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars amb l'avanç informatiu, amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços.
1: Molt bon dia. Calafell ha celebrat aquest passat cap de setmana el Calafell Festival Weekend i el Calafell Family Weekend, amb tot un èxit de públic. En parlarem avui als informatius. El nucli del poble de Calafell guanyarà prop de 4.000 metres quadrats per aparcament, equipaments i zones lliures. S'ha aprovat inicialment una modificació del POM per fer-ho possible. I parlarem de la campanya No avergonyeixis el teu gos abandonant al carrer els seus excrements. L'Ajuntament de Calafell informa que ja hi ha posades centenars de multes. Els nens del Vendrell, pregoners de la Festa Major, Miqui Núñez, Doctor Prats i Boicot oferiran un concert per les festes. També parlarem d'un altre projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals. S'estén al Baix Penedès. La iniciativa pren relleu del treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals. I més notícies. Condemnen un expolicia local de Cubelles a pagar més de 1.600 euros per danys continuats al cotxe de l'alcaldessa. El jutge considera provat que l'agent va punxar les rodes del vehicle i en va ratllar la carrosseria. Educació registra més de 1.800 possibles casos d'assetjament escolar des de principi de curs, per sobre dels 1.706 totals de l'any anterior. El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona denuncia la falta de llevadores a la demarcació tarragonina. Segons l'organisme, existeix un risc de col·lapse funcional si no hi ha relleu generacional en els pròxims 7 anys. I un estudi de la URB conclou que el port de Tarragona necessita més diversificació dels tràfics de mercaderies. L'informe insta els ports de Barcelona i Tarragona a avançar cap a una aliança cooperativa.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Dissabte històric el del Club Futbol Calafell amb un partit decisiu per confirmar-se matemàticament com a campió de Lliga. El conjunt de l'Òscar Martínez va fer realitat els seus somnis en una jornada en la que el camp municipal Juan Ríos de Calafell es va aplanar de gom a gom amb l'afició i els equips de l'escola de futbol base Calafell, que van acompanyar el conjunt calafellenc per celebrar una victòria molt merescuda. El Club Futbol Calafell ja és de segona catalana i avui ho explicarem al bloc esportiu.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

Molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a l'espai d'actualitat del Calafell Matí d'avui. Aquest cap de setmana, Calafell ha celebrat el Calafell Festival Weekend i el Calafell Family Weekend. Avui, en aquest espai, us oferim les entrevistes que hem fet a diferents artistes. Si aquesta cançó

0: La chimichanga del Marcos i Scotty Dicka. Escoltem ara l'entrevista a aquest artista que va actuar el dissabte. Què tal? Com has arribat aquí al Calafell Festival Weekend, a Calafell?
1: Doncs mira, superenfeinat, amb moltíssimes ganes, perquè és el primer concert del Fast Tour. I bueno, era una gira que no estava prevista tan gran, però s'ha anat omplint. I avui, doncs, mira, amb els nervis de l'estrena.
0: Havies vingut mai aquí a Calafell?
1: Per cantar no, però sí, perquè el DJ i un dels productors del directe té residència aquí. Llavors hi ha part d'aquest directe que s'ha construït aquí, a Calafell.
0: I com t'han acollit com a artista?
1: Superbé, hipermegabé, sempre amb una atenció super. Hi havia moltíssima gent que ja coneixia la cançó i que li agradava, o no, que feia els TikToks de la cançó, o sigui que superbé, supercontent i amb moltes ganes.
0: Ja fa uns anys que estàs al món de la música, en quin moment et trobes a la teva carrera? Com et sents?
1: Doncs mira, em trobo al moment de que per fi tot allò que he estat aprenent durant molts anys, fent assaig-error, doncs com treu com els seus fruits. I també el moment on la meva música parla més del que sóc jo com persona, que és aquesta festivitat, aquesta alegria, i viure la música i fer que la gent connecti amb mi amb això i que tot sigui una festa i jo sigui el mitjà entre la música i el públic.
0: Quins èxits podrem escoltar aquí a Calafell Festival Weekend?
1: Doncs tindrem molta chimichanga i després per finalitzar tindrem el Nos Pistachos diu Fast Tour.
0: Aquesta cançó, la chimichanga, ha estat tot un èxit, o sigui, l'ha escoltat tothom. Com va ser el procés de creació d'aquesta cançó?
1: Doncs mira, pensant en allò, primer en que tot sigui una festa, en deixar-me emportar el ritme de la música i també intentant trobar un joc entre el públic i jo. Així va néixer la chimichanga. I mira, va ser una cosa brutal perquè després va desenvolupar sola i ha, bueno, ha estat un èxit, ha sigut el meu primer tema que entrava a ràdios i que aconseguia, doncs, enamorar moltíssima gent. O sigui, molt content.
0: Creus que és una mica injust que sigui com un èxit i tot el treball que hi ha darrere, que no s'escolta, potser?
1: No, perquè ha sigut molta preparació, molt d'aprenentatge. També s'ha de ser crítica amb un mateix i també s'ha de saber quin tipus de producte estàs oferint, perquè de vegades no encaixa, o de vegades hi ha molts amb el mateix producte. I la sort que tinc jo és aquesta, no? Que coincideix el producte que encaixa a la indústria amb la meva personalitat, o sigui, no és cap disfressa.
0: Com veus aquesta connexió entre... Una última pregunta. Aquesta connexió entre, o sigui, el que és la música comercial, no?, i la música d'autor, com et sents en aquest món?
1: Doncs mira, de vegades s'han de trencar moltes parets, perquè ens pensem que la música que sona a les ràdios o que és festiva, de vegades no té trasfons, no? O no és de cantautor, que és un transformer que van muntant entre uns quants. Però no és així. En el meu cas, soc cantautor, me les faig jo les cançons i però amb aquest esperit de festivitat.
0: Moltíssimes gràcies, Marcos.
1: A tu, moltíssimes gràcies.
0: Un dels cantants més coneguts de la gira Dial és David de Maria. Donem pas a l'entrevista que li va fer el Ferran Boqué.
2: David, bienvenido a Calafell. Explícanos un poquito qué ofrecerás en este concierto de la cadena Dial aquí.
3: Bueno, yo creo que es especial que nos den la oportunidad de desnudar las canciones en acústico. Yo vengo solo con mi guitarra, veo que otros por aquí vienen con más músicos, pero yo creo que es como verdaderamente a los cantautores no salen las canciones, a guitarra y voz, en nuestra intimidad, y hoy con un público delante y con los compañeros de Diar, pues será un momento muy emotivo y emocionante, tío.
2: ¿Qué canciones has preparado para el concierto de hoy?
3: Acabamos de sacar disco nuevo.
2: Sí, hace, La Puerta Mágica.
3: La Puerta sí. Mágica, hace muy poquito, y cantaré seguramente Enamorarme de Ti, la versión como la escribí, porque luego la convertimos en bachata en el álbum. Y simplemente ella, que fue el primer single, el primer aperitivo de este álbum, La Puerta Mágica, y luego haremos un recordatorio de las clásicas. El Precisamente Ahora, creo que no puede faltar, y el Que Yo No Quiero Problema, o sea, no sé, ya según cómo vaya viendo el palpito.
2: ¿Cómo conviven canciones, composiciones de las tuyas a un ritmo melódico con una era del reggaetón? ¿Cómo conviven estas canciones hoy en día?
3: Bueno, la industria ha distorsionado totalmente el negocio. no tiene valor el proceso creativo, no tiene valor la marca, no tiene valor la lealtad, van a lo que van. Entonces intento convivir muy lejanamente de todo lo que es industria. Es mi primer disco independiente, no quiero saber nada de la gente que ahora maneja este cotarro, porque lo que menos son románticos y músicos, parecen banqueros o que venden tornillos. Entonces verdaderamente no importa la educación de las nuevas generaciones, y una gran lástima, ¿no? Creo que la música debería de estar mucho más cuidada, más protegida, con muchos más filtros. Y yo, que tengo un niño de 9 años, pues que escuche las letras a veces que se tiene que tragar de estos, no sé cómo llamarlo, desde luego artistas y poetas, ¿no? Pues bueno, el mercado se ha copado de eso. Es el karma del 1492.
2: Oye, David, ¿qué es lo que vienen para los próximos meses? Supongo que trabajando con este último álbum que has publicado hace poco.
3: Sí, ya hemos presentado en Madrid, pronto presentamos en Barcelona. Y tenemos muchas fechas por el país, pero sobre todo con la ilusión de que algunos alcaldes que tengan algo de romanticismo se acuerden de mí para llevarme a sus fiestas patronales, porque hay algunos artistas que no se le entiende lo que hablan y llenan 10 estadios, y otros que llevamos casi 30 años, pues la gente de mi generación parece que quieren volver a ser jóvenes escuchando la música que escuchan los jóvenes, y a eso me refiero con la falta de lealtad. Entonces conciertos como el de este ayudan a decir, oye, las canciones hay que componerlas, tocarlas, sentirlas, pulsarlas, llorarlas, sufrirlas. Y nada, lo que espero es seguir llegando a un poco de público que tenga sensibilidad.
2: Pero imagino que ahí están los fans que te acompañan desde el primer día, ¿verdad?
3: Bueno, sí. Tenemos mucha gente que es fiel a tu historia, pero lo que te digo, yo a veces me pregunto dónde está el millón de personas que tienen discos de David de María en sus casas, ¿no? Pues resulta que están escuchando a algunos por ahí y quieren como parecer jóvenes, olvidando artistas que han seguido y que hemos seguido creando y haciendo buenos discos. No sé, está un poco raro en general toda la sociedad, pero hay que ser un romántico y siempre tener la luz y la esperanza de que la música llegue en el momento adecuado a las personas adecuadas.
2: Nada, espero que vaya muy bien el concierto de hoy. Muchas gracias.
3: Gracias.
0: Una altra de les artistes que porta molts anys al món de la música és la Merche. Tot just enguany celebra els seus 25 anys com a artista. Donem pas a l'entrevista.
2: Merche, bienvenida a Calafell. ¿Qué es lo que ofrecerás hoy en este concierto aquí con la cadena Dial?
4: Pues mira, vamos a hacer un repasito de algunas de las canciones que más han marcado mi carrera, ya cerca de 25 años. Tanto de canciones así más faladas, más de sentimiento, como Cali Arena, Eras tú, Le deseo, ahí pinceladita. Por supuesto cantaré también el nuevo single, Labios de Rojo, que me está dando muchísimas alegrías, y terminaremos con Abre tu mente en acústico, así que un poquito así de todo y un pequeño repasito, así como digo, muy pequeñito, a lo que ha sido mi carrera en estos 24, cerca de 25 años ya.
2: Eso es lo que te quería preguntar, es un cuarto de siglo, porque hoy lo calculaba, es que se dice rápido, pero son muchas canciones, muchos escenarios, hay que celebrarlo por todo lo alto, imagino, este 25 aniversario, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que sí, ahora estamos de gira con Abre tu mente ahora 2026, a continuación de la gira del año pasado, pero ya preparando todo para celebrar ese 25 aniversario como se merece, preparando disco que saldrá, si Dios quiere, a final de año, la gira del año que viene, que quiero que sea una gira muy especial para agradecerle a la gente tanto cariño a lo largo de todos estos años, y bueno, muy feliz, muy contenta, y como bien dices, 25 años se dicen pronto, pero no se cumplen todos los días.
2: Claro, celebraste los 20 con el 20 conmigo, pero eran canciones nuevas. Yo no sé si en el 25 vas a hacer un poco de repaso.
4: Hay una mezcla, me estoy volviendo un poco loca. Me gusta siempre hacer, lo que la gente no espere. Entonces, en esta ocasión habrá un poquito de todo, una mezclita de todo. Habrán canciones nuevas y también, bueno, pues ya veré, bueno, ya el veré, ya lo sé.
2: No puedes avanzar, ¿no?
4: No puedo avanzar, espero que sea un poquito más para adelante para que la gente todavía tenga ahí esa sorpresa, pero bueno, lo que sí pretendo es hacer algo especial, como digo, para agradecerle al público que llevo conmigo tantísimos años y que Labios de Rojo, que es mi último single y haya alcanzado el millón de streaming en Spotify, de visualizaciones en YouTube, también un millón, así que estamos encantados y felices.
2: Pues un felicidades por esta trayectoria, que vaya muy bien el concierto de hoy y todo lo que tenga que venir de ahora por delante. Gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
5: Per la seva banda, l'Anna Guerra es va donar a conèixer com a cantant a l'edició de 2017 d'Operación Triunfo.
2: Anna, bienvenida a Calafell. ¿Cómo se presenta este concierto que haréis conjuntamente estos artistas aquí con la cadena Dial?
4: Pues no sé, o sea, estoy súper ilusionada ya desde hace unos días, como que tenía muchas ganas de venir. Aparte, te contaré que cuando yo tenía 12 años me pasé un mes veraneando en Calafell con mi papá, mi mamá, mi hermano y mis abuelos, en paz descansen, y tengo unos recuerdos súper bonitos porque nos íbamos a la playa y nos poníamos a componer, a hacer letras y a inventarnos cosas. Y se presenta muy bien, sobre todo pues de la mano de grandes compañeros, y grandes compañeros que tengo muchas ganas de ver.
2: Sí, ahora te veíamos saludando a Merche, que antes también nos ha atendido los micrófonos. Eso, es un concierto entre amigos, ¿no?
4: Totalmente. Al final, mira, no te da tiempo a... O sea, es un concierto rápido, ¿no? Porque cantamos tres canciones y cuando estás entrando como en materia, ¿no?, encima del escenario, te toca bajarte porque te toca dar el lugar a otro compañero. Y yo diría que lo más bonito que tienen estos eventos de Dial son dos cosas. Uno, que se apuesta por la música en directo, que aquí no hay trampa ni cartón. Aquí además vamos en acústico, que es de la forma más auténtica de escuchar a un artista. Y lo otro es que nos reúnen con compañeros que hace tiempo que nos vemos. Yo tengo unas ganas locas de... Estoy esperando a Manu Guix ahora mismo, vamos, con los brazos abiertos, a Iván. Estoy esperándoles como... con muchas ganas.
2: Sí, porque justamente estará el que fue profesor tuyo, Manu Guix. También tenemos un... y que ha salido también a... Max, que ha salido recientemente. O sea, que aquí también hay diferentes generaciones de OT, ¿no?
4: Total, al final, quieras o no. Mira, yo por ejemplo a Max no le conozco, pero ya le tengo cariño. O sea, ya sé que es un polluelo, como yo lo soy, yo soy otro polluelo, y nos acogemos entre nosotros, ¿no? Y tenemos un vínculo invisible que nos une. Entonces, sin querer, ya nos vamos a tratar con mucho cariño.
2: ¿Qué vas a interpretar en este concierto, así, esas tres canciones acústicas?
4: Pues mira, voy a empezar con Tal para Cual, que fue uno de mis últimos singles. Seguiré con Quemar Madrid, que es una de mis canciones favoritas de mi último álbum, Sin Final. Y acabaré con mi nuevo single, que se llama La Llama, que habla de no perderla nunca, ¿no?, por mucho que pasen los años, y de mantenerla viva.
2: Explícanos qué estás preparando ahora que viene el verano, que es época de conciertos, de directos. ¿Qué estás preparando?
4: Bueno, pues se supone que yo había terminado la gira en el año pasado, en diciembre. Aún así, este año tenemos varias peticiones del mismo tour, del Hilo Rojo Tour. Y si alguien te llama para que vayas a cantar a su casa, nunca le vas a poder decir que no. Mientras tanto, preparo un nuevo proyecto que saldrá después de verano, y un programa de televisión que se acaba de anunciar, se llama La Caja Amarilla, para 3Media, y dentro de nada me vengo a grabar, porque va a ser en Barcelona.
2: ¿A grabar qué? ¿El programa?
4: El programa.
2: ¿Y el disco?
4: Y el disco estoy en ello ya también, se me ha unido todo un poco. ¿Sabes estas cosas de que al principio del año preparas reuniones, ¿no?, y es todo un poco más el imaginario de cómo va a quedar todo, y después te viene todo junto? Después te viene el programa, vengo de China de cantar en un evento de Omoda, llegué de Shanghái hace 3 días, se me ha juntado con el programa que empiezo, se me ha juntado con otro concierto, se me ha juntado con la grabación del disco, y es como... ¿Pero por qué todo se junta al mismo tiempo?
2: También habrá tiempo para descansar, supongo.
4: Sí, sí, claro que sí. Al final siempre lo buscas de alguna forma o de otra. Pero también, por ejemplo, yo que tengo a Víctor ahora 40 días fuera de gira con Leire, pues también aprovecho para descansar cuando estemos los dos juntos.
2: Pues nada, gracias por venir a Calafell. Muchos éxitos y suerte de lo que tenga que venir.
4: Pues muchas gracias. Deseando estoy subirme a ese escenario a ver la magia del directo.
5: Tot seguit, escoltem l'entrevista al cantautor Ivan Herzog.
2: Doncs Ivan, ara esteu a punt de començar les proves d'aquest concert. Què oferireu aquí a Calafell, en aquest concert de la cadena Dial?
6: Què oferirem? Doncs jo realment encara no ho sé. Intentaré pujar a l'escenari i veure què és el que l'escenari necessita, què demana, i intentar proporcionar una miqueta.
2: Sí, de veritat? Això és així d'aquesta manera improvisat en els teus concerts?
6: A veure, sempre és el mateix. Jo crec que la preparació és el més important, però la preparació la faig a casa de manera continuada i molt llarga. Porto preparant-ho molt temps. Ara la idea és que pugui confiar en aquesta preparació per poder improvisar.
2: Tu ets el noi del Et Prometo. T'hem conegut a través d'aquesta cançó. Ja va arribar ara fa un any, just per Sant Jordi. Com ha estat aquest any? Suposo que molt intens, perquè t'hem descobert gairebé moltes persones a través d'aquesta cançó.
6: Que bonic, que preciós. Bueno, jo estic molt orgullós d'això, però ja no com si fos un orgull propi de nivell d'ego, sinó orgull de que la meva cançó, que és molt de les que no fossin meves, senzillament m'han aparegut a mi, després de tenir aquesta rebuda. Em sembla increïble i li agraeixo tantíssim el que em porti fins aquí, per exemple, com el que em porti fins on em pugui portar.
2: S'anava a dir, t'ha obert moltes portes, que és el que estàs fent i que és el que ha d'arribar en propers mesos.
6: Ha d'arribar, honestament, la mateixa intensitat que ha arribat, et prometo, que podria ser que fos rebuda amb una mica de cringe, podria ser, però no ho ha sigut. El que es pot esperar de mi és una mica el mateix. És com el mismo d'ayer, però calentava el microondes. És un tàper, és aquesta moguda. Seguirem creant, seguirem proporcionant el que porto dins.
2: Et veiem molt present a les xarxes socials, no? Ha estat una miqueta també una plataforma, una llançadera, no?, del moment que estàs vivint ara.
6: Sí, ho és. Jo no he sigut mai gaire fan i gaire forofof de les... Forofof, no sé si és una paraula en català, però bueno, ja ho direm. De les xarxes, però és veritat que al veure que m'ho dona és com aquell amic que dius, mira, jo no me caes bé i no te caigo bé. I dius, hòstia, però a mi si me caes bé. I dius, ah, doncs llavors tot me'n caus bé. La xarxa ha sigut una mica això, no és el meu món, però des que m'ha donat tot el que m'ha donat, només puc agrair-li i seguir fotent-li gasolina.
2: Doncs res, que vagi molt bé el concert d'avui, tot el que hagi de venir d'aquí per endavant. Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies a tu.
5: El Max Navarro també ha sortit de l'Acadèmia d'Operación Triunfo de l'edició de 2025. Escoltem l'entrevista.
2: Doncs Max, explica'ns què oferiràs avui en aquest concert aquí a Calafell.
7: Doncs Ferran, avui cantarem Yo no te pido la luna, la versió que estic fent també a la gira d'Operación Triunfo, i després els meus dos singles, Estrelles i Inigualable, acompanyat també de l'Adrián Miras, el meu guitarrista.
2: Doncs com valores també la rebuda de l'Estrelles, del nou single, a més cantant en català després de la sortida d'OT, valora'ns una miqueta el moment que estàs vivint.
7: Doncs per mi, primer és una sorpresa absoluta. Al final va ser una aposta que vaig fer a cegues, perquè quan ets allà dins tampoc no tens informació, és part de la gràcia del programa, i molt content, molt agraït amb la rebuda, tant d'Estrelles per gent que va seguir el programa, com per Inigualable, que en menys de 10, com que portem 12 dies, ja té més de 180.000 streams a Spotify, que és una locura, o sigui, és una passada. Estic molt agraït, perquè tota aquesta gent, al final ja no és directament només del programa, sinó gent que també m'està descobrint amb la meva música. Estic molt content també de que la gent connecti amb mi amb el català, i seguiré per aquí.
2: Això et volia preguntar, el català, tenint la repercussió a nivell espanyol que dona OT, la trajectòria en català, hi ha algun moment has pensat d'obrir-te també a cantar en castellà i també arribar, doncs, a altres parts de fora de Catalunya?
7: Home, al final el que a mi m'ha fet molta il·lusió és que Estrelles ha arribat a altres parts fora de Catalunya, i és una meravella estar a Bilbao, a Corunya, els primers concerts que vam fer a la gira, i escoltar a 6, 7, 8 mil persones cantant en català quan no el parlen. A mi això em sembla preciós, perquè al final te n'adones que en el fons l'idioma no té per què ser una barrera. Jo escolto música en altres idiomes que no en parlo. Sí que és cert, si em preguntes pel tema de la composició, que jo composo des del primer dia, ho he dit i ho he fet, tant en català com en castellà. Ara, sortiran les cançons més maques, siguin en l'idioma que siguin.
2: Parla'ns de projectes que hagin de venir així en propers mesos.
7: Doncs ben aviat, em sembla que ja es podrà anunciar un petit projecte actoral amb audiovisual que està, això, cuinant-se. I a part d'això, doncs faig la meva gira també aquest estiu. Em sembla que tenim anunciades 3 dates, però encara tenim unes quantes més per anunciar. I a part d'això, doncs compaginant-ho amb la gira d'Operació en Triunfo. No m'estic avorrint, les coses com són. Tinc bastanta feina, estic content.
2: Moltes gràcies, molta sort.
7: Moltes gràcies a vosaltres. Merci, Ferran.
5: Tot seguit, escoltem l'entrevista al cantautor català Ernest Prana.
2: Doncs Ernest, explica'ns què faràs avui en aquest concert que feu amb Cadena Dial aquí a Calafell.
8: Doncs presento la cançó que li dona nom i títol al disc que acabo de treure ara, que és Torno a casa, després d'una època de treure cançons en castellà. Torno amb aquesta que explica la meva tornada i el meu Erasmus fent altres coses. I després presento un nou single, que em fa molta il·lusió, perquè ja serà el primer del segon àlbum. O sigui, vinc a presentar el primer, ja estic presentant el segon, però és perquè estic com en una època de molta creació i de reconnectar un altre cop amb el públic d'aquí, és fantàstic.
2: Això t'anava a dir, estan moltes persones descobrint la música de l'Ernest Prana, però tu ja portes una trajectòria. De fet, que a Calafell Ràdio et vam entrevistar, ara t'ho deia, fa, doncs això, molts anys, què, 10 anys enrere?
8: Ben bons. Sí, estem
2: quan
8: igual.
2: Estem igual de guapos. Quan vas començar amb Crossing han passat molts anys i moltes coses, no?, que has anat fent. Has passat també una temporada a Madrid, també.
8: Sí, són al final etapes de la vida, i va haver un moment en què vaig decidir, ostres, ja és moment de tancar aquesta, tornem cap aquí, i ha sigut una decisió fantàstica, o almenys així el públic m'ho està fent sentir, perquè allà on anem la gent ve a cantar les cançons, se les saben, i és fantàstic rebre, quan fas un canvi així, rebre aquesta resposta del públic i que et digui era aquest el camí correcte, és una passada.
2: També t'hem vist molt present a les xarxes socials, no? Sí. Hem vist una miqueta també la trajectòria d'aquests anys i ara molt més present amb això, no?
8: Sí, sí, és un sector que m'encanta. Jo vaig començar, pues, com tots els músics, perquè és un canal que tens molt a l'abast per donar a conèixer la teva música, i després, quan m'hi vaig posar, vaig dir, ostres, espera un moment, que a mi això m'agrada molt. I llavors hi dedico potser més temps del que hauria, però m'agrada molt, molt fer-ho, i és una manera també molt directa de connectar amb el públic directament.
2: I una de les sorpreses de la temporada és la teva col·laboració, la cançó conjunta amb la Mariona.
8: Sí, sí, va ser fantàstic. A més, molt, molt orgànic, molt natural. I vaig dir, ostres, Mariona, faig això justament per les xarxes. Què et sembla si gravem un vídeo? I crec que aquesta cançó meva t'encaixaria molt. I la vam cantar junts, la va abraçar, que no és fàcil perquè era una cançó molt delicada, parla sobre acomiadar-me de la meva àvia. Era molt delicada i ella ho va fer tan increïble que la gent li va encantar i vaig dir... Mariona, això gravem-ho bé, gravem-ho en un estudi, que la gent... Catalunya es mereix aquesta cançó cantada per tu i és fantàstic.
2: Parla'ns dels projectes que han de venir ara en els pròxims mesos, ara que arriba l'estiu, època de molts concerts, de gires, explica'ns una miqueta els projectes.
8: Doncs ara, he tancat ara la gira de sales, diguéssim, sales i teatres de presentació del disc, ara ve tot el que és gira de festivals i cicles de concerts, que em fa moltíssima il·lusió. Està l'agenda ben plena, que és fantàstic, i ja doncs, pensant en presentar àlbum l'any que ve, o sigui que és un moment molt maco de creació, de rebre la gent, és fantàstic.
2: Doncs molta sort i que vagi molt bé tot.
8: Gràcies, gràcies a vosaltres.
9: Somiat tants cops aquest moment.
5: Fins aquí l'espai d'actualitat d'avui del Calafell Matí amb aquestes entrevistes que han estat possibles gràcies al company Ferran Boquer. Fins aviat.
9: Han passat més de 12 anys.
10: Tota l'actualitat al Calafell.

0: Això és inigualable, és la nova cançó del Max Navarro. Quin amor de persona, eh? 23 anyets. I la veritat, li desitgem tota la sort del món. Va estar ahir a Calafell també cantant. Aquest inigualable va atendre els micròfons de Calafell Ràdio i, com et deia, va ser un amor, és un amor de persona. Doncs vinga, 9:55 minuts, moment de fer una aturada, una pausa publicitària. En un moment arriba aquí a l'antena de Calafell Ràdio la Sabel Gámez, amb altres ulls.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Megan Trainor, que per cert ha tornat a l'actualitat amb nou àlbum, nova proposta, amb un canvi d'imatge i també nova sonoritat. Recordant aquest Criminals, és la cançó de la Megan Trainor.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí. En el Calafell Matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
2: Calafell es prepara per rebre la lluna i el sol alhora. Atenció, perquè aquest estiu el cel ens té preparada una cita irrepetible. El 12 d'agost, la península Ibèrica viurà el primer eclipsi total de sol en més de 100 anys. Un d'aquells instants que et deixen sense paraules, que es graven a la retina i a l'ànima, que formen part de la nostra pròpia col·lecció de postals. La lluna s'alinea amb la Terra, tapa completament el sol. I de sobte, el dia es fa nit, sense estrelles, sense llum. Un silenci estrany, una foscor breu i la sensació que el món s'atura. Però el món segueix avançant, creant noves sensacions i moments màgics com aquest que s'enganxen a la pell per gaudir-los cada vegada que els vulguem recordar. I Calafell vol aprofitar aquest moment històric, perquè ho és, a més de molt especial i segurament únic a la vida de cadascú. Un regal de la natura, un regal del cel que ens envolta. El 15 de maig, el Teatre Joan Colet serà l'escenari d'un congrés dedicat a l'impacte turístic d'aquest eclipsi. Perquè no es tracta només d'astronomia. No és només un fet aïllat i únic que veurem un cop a la vida. És una oportunitat enorme per al territori. Les previsions parlen d'entre 5 i 10 milions de visitants a Espanya i d'un boom de reserves, sobretot en zones rurals i costaneres. Aquest estiu, el nostre país serà l'epicentre mundial de l'astroturisme. El Consell Comarcal del Baix Penedès i la Universitat Rovira i Virgili organitzen aquesta jornada, oberta a professionals, empreses, administracions i a tothom que vulgui entendre com aquest fenomen pot impulsar el desenvolupament del Baix Penedès. L'alcalde i president comarcal, Ramon Ferrer, ho té clar. Per participar-hi, només cal inscriure's al web de la Universitat Rovira i Virgili. I recordem-ho, l'últim eclipsi total de sol visible des d'Espanya va ser el 1905, fa més d'un segle que no vivim res semblant. Aquest agost, el cel tornarà a fer història i nosaltres hi serem, com mirant i veient-lo amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
1: En el Calafell Matí, amb altres ulls, amb Sabel Gámez.

0: És la veu, és la responsable de la cançó Si antes te hubiera conocido, que ens va fer ballar moltíssim, però ara torna a tocar-nos la fibra sensible. Com agrada aquesta cançó? És la nova de la Karol G. Això que es diu Després de ti, quina balada més bonica, eh? Ens fa caure fins i tot la llacrimeta. La Karol G, que acaba de confirmar el seu retorn a Barcelona amb un concert, atenció, el 3 de juny de 2027, serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Una cita que formarà part de la seva nova gira mundial Viajando por el Mundo Tropitour. Així tornarà molt aviat en concert d'aquí un anyet la Karol G en concert a Barcelona.
1: Els èxits del pop. Totes les novetats i les cançons més recents. La millor selecció musical al Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Engeguem una nova edició de l'Espai Vida Saludable. Cada setmana en el Calafell Matí a la sintonia de Calafell Ràdio ens acompanya en aquest espai avui la Judit Companys, és dietista, nutricionista d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Judit, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Ara feia dies que no ens visitaves, eh?
2: Sí.
0: Anem a parlar, com sempre fem, d'alimentació, però avui el dedicarem al públic infantil, l'alimentació infantil. Per què és important parlar d'això?
2: Sí, avui parlarem d'aquest tema, sobretot per una preocupació que ens trobem a consultar pels pares i les mares, sobretot. Al final tots estem preocupats per garantir que els nostres fills mengin de manera saludable, però a vegades amb les presses i la rutina diària ens costa molt posar com punts clau a nivell d'alimentació. Per tant, anem a parlar una miqueta d'això.
0: Mm-hmm. Per on començarem? Què podem fer per aquesta alimentació, per millorar aquests hàbits dels nostres petits?
2: Com sempre diem a consulta, el canvi comença amb petits passos. No cal fer-ho tot alhora, no cal fer una alimentació perfecta, però sí que cal començar amb petits canvis que ens ajudin a incorporar poc a poc noves rutines a casa. Per exemple, un primer pas és recomanar que els nens s'involucrin a la cuina. Si ells preparen els aliments, sempre tenen més interès o estan més motivats a després provar les seves creacions. Per tant, hem d'intentar-los incloure'ls en aquesta cuina perquè també participin de la cuina.
0: Una de les coses que més els agraden als petits són els dolços, els sucres i els aliments processats, potser sense generar conflictes. Com podríem evitar o reduir aquest consum?
2: Sí, molt bé. M'ha agradat molt com ho has dit, perquè al final no és tant evitar-ho, perquè acabaran consumint-ho en un lloc o altre, sinó reduir el consum. A vegades sí que és veritat que hi ha molts aliments que els fan molt tentadors, només vas al supermercat i veus que tot està amb colors, amb dibuixos, que els atrau molt, i el punt és reduir el consum. Trobar un equilibri. Si un dia es mengen un gelat, no passarà res. Però sí que aquells aliments de rutina, aquells aliments que beuen cada dia, hem d'intentar que no portin tant de sucre. Un cas molt típic és el tema dels iogurts. Nosaltres tenim els iogurts naturals, però després tenim els iogurts ensucrats, els saboritzats, no?, amb trossets, uh-huh. I l'únic que no porta sucre de tot el supermercat és el iogurt natural, que a vegades als adults ja els hi costa ficar-lo sense sucre. Però a vegades si comencem amb el iogurt natural, però hi ficarem una mica de plàtan madur, que fa que estigui una mica més dolç i els hi agradi més. O unes maduixes que hem xafat una miqueta. Ja és com que li dones com una compota de fruita i ja queda el sabor més dolç. Si fem un pastís a casa, doncs el podem fer amb plàtan, el podem fer amb pastanaga i ja no ficar-li aquest sucre no afegit perquè ja no notin aquest sabor. La clau és anar reduint els sabors dolços que van consumint durant tot el dia, perquè com més dolç tingui el paladar, més dolç ens demanaran durant tot el dia. Per tant, és important anar traient aquests aliments ensucrats del dia a dia i deixar-los pels dies ocasionals o pels dies puntuals.
0: També havíem parlat dels processats, no?
2: Ah, exacte. Aquí torna a ser el mateix. Com més cuinem a casa, menys processats utilitzarem. Al final hi ha molts plats que podem fer a casa sense necessitat de comprar-los fets. Un aliment tan senzill com un tall arrebossat, perquè a dia d'avui arribes al supermercat i ja te'l venen, ja no dic fregit, sinó arrebossat. I aquests arrebossats habitualment porten sucres i altres, molta sal i altres components. I és tan fàcil com comprar el pollastre nosaltres, arrebossar-lo, i si a casa podem utilitzar el forn o la fregidora d'aire per cuinar-lo, molt millor que fregir-ho, que si de tant en tant ho fregim no passa res. Sempre diem que amb els infants en una alimentació saludable, un fregit a la setmana no és res dolent, no és res que no sigui saludable.
0: Als petits els agraden els productes dolços, però potser els aliments que menys els agraden són les verdures. A vegades és un conflicte, no?, incorporar aquestes verdures a la seva alimentació. Què podem fer per suavitzar aquests conflictes i perquè vagin, o anem introduint, i perquè vagin menjant aquestes verdures?
2: Doncs sí, és l'aliment més complicat, a l'hora d'introduir en totes les etapes del creixement. El primer que hem d'identificar és quines verdures sí els agraden, no? Perquè si trobem aquella, sempre hi haurà verdures que no els agradaran, però és que si pensem en nosaltres, els adults tampoc ens agraden totes les verdures. Per tant, hem de partir de que no hem d'acceptar que els hi ha d'agradar tot, sinó que hi haurà verdures que acceptaran més i verdures que acceptaran menys. Quan ja sabem les que accepten més, doncs intentar cuinar-les de maneres més atractives per als infants. Per exemple, hi ha infants que no accepten els purés. Tot el que és triturat no els hi agrada. Però, en canvi, li fas una amanida i sí que se la menjarà. Doncs no anem a obligar cada setmana a ficar-li el puré si realment l'amanida és el que més li agrada. I per contrari, hi ha nens que tot el que ve triturat, perquè els trossets de verdures no els hi acaben d'agradar, però si ho fem triturat, aixafat, sí que s'ho mengen. Doncs anem a oferir-ho de la manera que més els hi agrada. Altres maneres també és donar-li un toc diferent a la verdura. He parlat abans del forn i de la fregidora d'aire, que a mi sempre no m'agrada el nom de fregidora d'aire, sempre ho explico perquè sembla que sigui una fregidora i realment és un forn petit.
0: És un
2: petit.
0: Forn petit tot. Exacte.
2: Llavors, què passa? Que si fem un carbassó, per exemple, tallat a rodanxes, al final el que aconseguim és que quedi com una xip, com una patateta, com algo torradet, que ho accepten més que a vegades un carbassó que l'hem fet a la planxa, que ha quedat com més tovet, no? Em canvia la textura. Per exemple, també una altra recomanació que fem, i aquesta és molt interessant, és oferir un aliment que els agrada molt, abans he ficat l'exemple del tall arrebossat, però podria ser qualsevol aliment que els agradi molt, acompanyat d'una verdura. I llavors fem un pacte de dir, si vols aquest aliment, te l'acompanyem d'aquest altre. Un altre plat molt típic a les cases, les pizzas. A dia d'avui podem fer la massa de pizza a casa, però podem comprar masses de pizza congelades que són super, són saludables, i a damunt li fico jo els ingredients, doncs a part de ficar-li aquest formatge o aquests ingredients que hi ficarem, i podem ficar una mica de verdura també perquè es vagin acostumant a introduir-les. Les truites, podem fer una truita de patates, però la podem fer de truita de patates i carbassó, o puc fer una truita de carxofes, puc anar ficant verdures sutilment, sense emmascarar-les, però ficant-les amb aliments que els hi agradin més. I per últim, i el consell crec que és el més important, que nosaltres som el seu millor exemple. O sigui, no podem pretendre que ells mengin verdura si nosaltres no la mengem. Per tant, ens han de veure menjar aquesta mateixa verdura que ells mengen. Sembla una tonteria, però és veritat que a vegades no ho fiquem en pràctica.
0: Clar, preparar una alimentació saludable, els àpats saludables, a vegades és temps. A vegades no tenim aquest temps i hem de preparar, hem de tenir una rutina saludable amb una manca de temps. Com ens podríem organitzar per arribar a assolir aquesta rutina saludable?
2: Sí, és veritat que a dia d'avui tots no parem, no? I és molt difícil a vegades dedicar-li temps al moment de cuinar. Però com he comentat, a vegades són petits canvis que ens ajuden a introduir introduir aquestes rutines. Per exemple, el fet de planificar els àpats. Si nosaltres, per exemple, anem a comprar al supermercat els dilluns, o al mercat aquí potser el divendres, no?, que tenim al mercat, doncs el dia abans és qüestió de fer una llista. Abans de fer la llista, fer un calendari del que menjarem tots els dies de la setmana. Jo sempre recomano, com a mínim, programar de dilluns a divendres. Sabem que el cap de setmana sempre és un no parar, i no cal programar-lo, però de dilluns a divendres, què dinarem, què soparem? Hi ha molts infants que a l'hora de dinar es queden a l'escola, per tant, només és quan identificar què soparem els 5 dies de la setmana, i no és tan difícil. Si jo ja tinc planificat què menjaré, només he d'anar a comprar just el que necessito, que això també ens ajuda a gastar menys diners en la compra, i després planificar en quin moment de la setmana podré cuinar aquests plats. Ara està molt de moda el tema del batch cooking, que el nom és en anglès i sembla que sigui molt estrany, però no deixa de ser cuinar un dia a la setmana diferents elaboracions o diferents plats i deixar-ho a la nevera tot preparadet amb tàpers, que podem dir, no? Al final ja deixo les verdures preparades o els acompanyaments o l'arròs bullit, i al final durant la setmana l'únic que he de fer és obrir aquests tàpers i anar ficant-ho al plat, no?, sense tenir que cuinar. I això ho hem fet tota la vida, ara li fiquen noms més moderns i sembla que sigui molt innovadors, però realment és planificar què menjarem, anem a comprar just el que necessitem i ho cuinem en algun moment de la setmana que sabem que tenim temps.
0: Estem parlant avui d'alimentació pels més petits, alimentació infantil i, a més, saludable. Sabem que els més petits doncs, tenen doncs, diguem, un consum d'energia, potser molt més gran que el que tenim els adults. Clar, també hem de garantir no? que el consum d'aquesta energia vingui compensada per una alimentació adequada.
2: Exacte. Ens trobem sobretot en els moments sobretot de sortir de l'escola o al moment de pati de l'escola que els infants acostumen a menjar productes amb molt de sucre. I ja sabem que cremaran aquest sucre, que és el primer que et diuen els pares, les mares, els avis i les àvies, però ja no és només cremar, sinó que els donin l'energia que realment necessiten. I aquests aliments ensucrats no els hi estan aportant tots aquells nutrients que ells necessiten. Quins nutrients necessiten? Fibra, proteïnes i greixos de bona qualitat. Fixa't que no apareix el sucre per en cap lloc, no? Què és fibra? Doncs, per exemple, quan fem l'entrepà, que pugui ser de pa integral. Si és a la tarda, li podem afegir uns fruits secs, per exemple. Si proteïnes, doncs que sempre hi hagi un aport de peix, o un aport de formatge, un aport de llet, un aport de iogurt, no? O un aport de carn que els ajudi a introduir aquesta proteïna. I el greix de bona qualitat. Aquí parlem, doncs, evidentment, de l'oli d'oliva i també dels d'aquests fruits secs. Sí. Per tant, un exemple seria introduir, per exemple, a l'hora del pati, un entrepanet de pa integral amb formatge, per exemple, i a la tarda podríem introduir, per exemple, doncs una fruita, una peça de fruita amb un iogurt i una mica de fruits secs. I així, aquests moments puntuals, perquè habitualment a l'hora de dinar i sopar tots tenim molt clar què hem de menjar, però aquests moments entre hores, aquests aliments són superimportants i més si fan, per exemple, activitats extraescolars, on fan esport, que seran els aliments que faran que rendeixin, que no es cansin i que aguantin tot aquesta activitat física.
0: També entre els aliments que anirien bé serien alguns hidrats més saludables, no?
2: Sí, exacte. Aquí, per això us he comentat el tema del pa integral o sí. també cereals integrals o cereals d'esmorzar, una civada amb flocs o alguna coseta així. Evidentment, l'hidrat de carboni hi ha de ser amb l'ideal amb la versió integral.
0: Clar, perquè la pasta els agrada molt als nanos també i és important també una aportació d'aquesta pasta.
2: Sí, clar, però llavors, en aquest sentit, si no la féssim integral, que a vegades és un aliment que els hi costa ficar-la, podem acompanyar aquesta pasta d'algun tipus de verdura. És a dir, per exemple, fem un sofregit que porti moltes verdures, després ho triturem tot perquè no li vegin els trossets i ja tenim la fibra i tenim l'hidrat de carboni. Seria ideal.
0: Més hàbits saludables per ajudar a millorar l'alimentació d'aquests nens, els nostres infants a casa.
2: Sí, un altre... Jo no puc deixar de dir-ho, no? Perquè al final ho veiem molt a consulta i crec que és important també tenir-ho en compte, el tema del el temps davant de les pantalles. Ja sé que ara marxo una miqueta del tema
0: sí,
2: d'alimentació.
0: No sé, sí, exacte, però...
2: Però sí que és veritat que molts pares o moltes mares es queixen a vegades de que els infants a l'hora de dormir o els tenen insomni o els costa dormir i, per exemple, anem a buscar aliments amb melatonina o van a la farmàcia a buscar suplements amb melatonina, que al final són uns suplements d'un compost que es crea en el nostre cos que ens ajuda a dormir-nos. Moltes vegades aquesta suplementació que donem als infants no és que sigui dolenta, però es podria evitar amb el simple fet d'evitar que les dues hores abans d'anar a dormir estiguin en contacte amb les pantalles, perquè sembla una cosa que és puntual o que tots fem, però sí que és veritat que els infants ens estem trobant que van a dormir molt tard perquè estan davant de les pantalles fins abans d'anar a dormir.
0: Sempre és un bon moment per començar rutines saludables en aquesta alimentació pels infants. Com podrien començar doncs, a efectuar algun d'aquests canvis ara que ens has explicat, ens has posat una miqueta al dia?
2: Jo recomanaria que de tot el que he explicat, cada família es pogués quedar amb un d'aquests consells i amb aquest consell tirar endavant. És a dir, doncs, intentarem començar a millorar aquests berenars amb aquestes opcions que hem donat o intentarem reduir el consum de sucre dels aliments més habituals a casa o, per exemple, intentarem planificar els àpats per intentar que comencin a haver doncs, més verdures o començaré a fer alguna tècnica per introduir més verdura en els àpats. I una cosa que m'he deixat i m'agradaria també comentar és el tema de no deixar d'oferir, perquè a vegades explico tots aquests consells i hi ha famílies que em diuen això és molt bonic, però jo ho intento i no hi ha manera. Li fico la verdura de totes les maneres possibles i no li agrada. I el que tendim a fer tots és deixar d'oferir, perquè quan és una lluita constant i veig que no ho vol, desistim. I llavors ho deixem de fer. Jo aquí el que recomanaria és que no deixem la batalla per perduda, sinó que continuem i continuem. I no cal procurar o intentar que es mengin sempre tot el plat de verdura, sinó que per lo menys el provin i vagin menjant petites quantitats de verdura, perquè si no desistim en l'intent, al final comencen a introduir cada vegada més quantitat de verdura.
0: Em sembla que és de les poques entrevistes que hem fet tu i jo que hem parlat, que no hem parlat en aquest cas, de fruita. Em sembla que en algun moment, no sé si hem parlat de fruita, però és molt important el consum d'aquestes peces, tres peces de fruita, acostumeu a dir als nutricionistes, no? Que és saludable per tothom, de fet.
2: Sí, tota la raó, eh? No hi he parlat tant pel fet de que habitualment és un dels aliments que amb infants no costa tant d'introduir, però sí que és veritat que, evidentment, les tres, hi ha famílies que segurament els hi costi, eh? Les tres peces de fruita al dia ideal, en els millors moments del dia, doncs mig matí, mitja tarda, però es pot ficar de postre, per dinar i per sopar, es pot menjar la fruita en qualsevol moment del dia. Però sí que és veritat que ens trobem més dificultats amb els consums de ultraprocessats de sucres i de verdures que no tant amb el tema de la fruita. Però, evidentment, fer el missatge de hem de menjar fruita cada dia.
0: I abans d'acabar, permetem que et pregunti, ja que parlem d'alimentació saludable pels infants, preguntar-te per l'obesitat infantil, no? Que és un tema que preocupa. No sé, com a nutricionista, quina sensació tens d'aquesta obesitat, si és molt freqüent entre els joves, entre els petits.
2: Sí, les dades espanyoles ens diuen que el 30% dels infants pateixen obesitat.
0: Per tant, de cada 10, eh?
2: Ah, exacte. Déu-n'hi-do. Sí, és una estadística molt alta i cada any es va veient que això va augmentant. Per tant, és molt important també tenir molta cura des de que són petits, perquè aquesta obesitat es mantindrà i augmentarà o farà que quan arribin adults apareguin malalties que potser habitualment no apareixerien fins als 50 o 60 anys i estan apareixent en infants molt petits. Estem trobant nens i nenes que amb 8-9 anys els hi apareix diabetis, els hi apareixen problemes al fetge relacionades amb l'obesitat. I quan reduïm aquesta obesitat o millorem aquesta obesitat, tots aquests factors desapareixen. Per tant, és molt, molt important posar èmfasi en una alimentació saludable des de ben petits.
0: Si seguim aquests consells que ens has donat avui, amb exercici físic, la cosa millorarà, eh?
2: Ah, exacte. Sempre és un conjunt de totes... Jo parlo una miqueta del meu tema, però totalment, eh? O sigui, al final és un conjunt de tots els hàbits els que faran que realment estiguem sans i creixem sans.
0: Doncs ho deixarem aquí, Judit Companys, dietista nutricionista d'Atenció Primària i Comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell.

0: demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no vadis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Dos minuts i arribem al punt de 2:15 del matí. Com sempre, quan s'apropa el punt de 2:15, anem per l'actualitat del dia amb titulars, l'avanç informatiu amb les notícies, que a partir de 2:15 ens ampliaran la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Les escoltem. Molt bon dia a totes dues.
3: Molt bon dia. Calafell ha celebrat aquest passat cap de setmana el Calafell Festival Weekend i el Calafell Family Weekend, amb tot un èxit de públic. En parlarem avui als informatius. El nucli del poble de Calafell guanyarà prop de 4.000 metres quadrats per aparcament, equipaments i zones lliures. S'ha aprovat inicialment una modificació del POM per fer-ho possible. I parlarem de la campanya No avergonyeixis el teu gos abandonant al carrer els seus excrements. L'Ajuntament de Calafell informa que ja hi ha posades centenars de multes. Els nens del Vendrell, pregoners de la Festa Major, Miqui Núñez, Doctor Prats i Boicot oferiran un concert per les festes. També parlarem d'un altre projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals. S'estén al Baix Penedès. La iniciativa pren relleu del treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals. I més notícies. Condemnen un expolicia local de Cubelles a pagar més de 1.600 euros per danys continuats al cotxe de l'alcaldessa. El jutge considera provat que la gent va punxar les rodes del vehicle i en va ratllar la carrosseria. Educació registra més de 1.800 possibles casos d'assetjament escolar des de principi de curs, per sobre dels 1.706 totals de l'any anterior. El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona denuncia la falta de llevadores a la demarcació tarragonina. Segons l'organisme, existeix un risc de col·lapse funcional si no hi ha relleu generacional en els pròxims 7 anys. I un estudi de la URB conclou que el port de Tarragona necessita més diversificació dels tràfics de mercaderies. L'informe insta els ports de Barcelona i Tarragona a avançar cap a una aliança cooperativa.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: Dissabte històric el del Club Futbol Calafell amb un partit decisiu per confirmar-se matemàticament com a campió de Lliga. El conjunt de l'Òscar Martínez va fer realitat els seus somnis en una jornada en la que el camp municipal Juan Ríos de Calafell es va aplanar de gom a gom amb l'afició i els

0: equips de l'escola de futbol base Calafell, que van acompanyar el conjunt calafellenc per celebrar una victòria molt merescuda. El Club Futbol Calafell ja és de segona catalana i avui ho explicarem al bloc esportiu.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

Dilluns 4 de maig de 2026, hem arribat a les 10:31 d'aquest dilluns. Molt bon dia. I sempre, tots els dilluns, aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio, quan passem el punt de 11:15, tenim l'espai d'ofertes de feina, ofertes laborals i de formació. És moment d'aquest espai que connecta amb el portal web treball.calafell.cat. Ja sabeu, és el portal web de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell. Anem per aquestes propostes, per aquestes ofertes. La veritat és que quan obrim el portal i en l'apartat d'ofertes de feina veiem tantes icones en color vermell que posen nova, doncs ens fa feliços. Per què? Doncs perquè avui us portem fins a 8 noves ofertes de feina. Ofertes recents que estan, doncs, en actiu i que us passem, doncs, a explicar en aquest espai d'ofertes de feina. Començarem per aquesta oferta per treballar com a dependenta d'una botiga de roba asseguda a Calafell. Per realitzar les funcions d'atenció al públic, la caixa, neteja diària bàsica, el marcatge de productes, l'ordre del magatzem i també la botiga. Per treballar en horari de 10 del matí fins les 2 del migdia i des de les 5 de la tarda fins les 9 del vespre, en jornada laboral completa. El seu orientatiu, diu l'oferta, és entre 1.221 i 1.400 euros bruts, multiplicat per 14 pagues. Demanen experiència en una feina similar de 6 mesos com a mínim i no demanen cap mena d'estudi previ. La persona candidata ha de disposar de permís de conduir bé, vehicle propi, i diu que el lloc de treball seria en qualsevol de les 5 botigues que l'empresa té a Coma-ruga, el Vendrell, Calafell o asseguda Calafell. Es valorarà bona presència i empatia també amb els clients. Doncs demanen un dependent, una dependenta per treballar en aquesta botiga de roba, com dèiem, per treballar en qualsevol d'aquests municipis, com a Ruga, el Vendrell, Calafell o Segur de Calafell, que aquesta empresa té aquestes botigues en aquests municipis, en aquests llocs. Anem per més ofertes, completament nova. Parlem ara de l'oferta en què es demana un cambrer o cambrera per realitzar, evidentment, la funció d'atenció al públic, el servei de taula i barra i la neteja del local. Són funcions que ha de realitzar entre el dilluns, de dilluns a diumenge, amb els descansos corresponents. Per tant, és jornada laboral completa. Diu l'oferta que el seu orientatiu és de 1.424 o fins a 1.700 euros bruts, multiplicat per 12 pagues. Demanen experiència mínima d'un any, el certificat d'escolaritat, que com a mínim domini el castellà, i és imprescindible tenir experiència per portar la safata. Es valorarà el coneixement del català, també de l'anglès, i és una oferta en la que es demana aquest cambrer cambrera per treballar a Calafell. Més ofertes noves, més ofertes recents. En tenim una altra que es demanen dos cambrers cambreres per treballar en l'atenció al client, al servei de barra i en taules al municipi de Cunit. Dos cambrers cambreres per treballar a Cunit. L'horari seria convenir per l'empresa, no especifica quin seria l'horari i el tipus de contracte de duració determinada, temps parcial. La durada del contracte seria entre 1 i 3 mesos. I el seu orientatiu entre 1.400 i 1.600 euros mensuals multiplicat per 14 pagues. La incorporació seria, doncs, ara a mitjans del mes de maig i l'experiència que demanen és mínima d'un any. Que en formació tingui mínim el certificat d'escolaritat, és imprescindible l'experiència com a cambrer o cambrera. En demanen dos per treballar al municipi de Cunit. No ens movem de Cunit, d'aquest municipi veí, perquè allà també demanen un auxiliar de cuina per fer la planxa, fregidora, plats freds o la neteja, a convenir l'horari per l'empresa i el tipus de contracte seria de duració determinada, temps parcial. El seu orientatiu seria entre 1.400 i 1.600 euros mensuals, multiplicat per 14 pagues. La incorporació seria per mitjans d'aquest mes de maig, és a dir, doncs una incorporació en breu. Demanen experiència d'un any i el certificat d'escolaritat com a mínims estudis. Imprescindible demostrar l'experiència
I com dèiem, es tracta d'una oferta que demanen un cuiner o cuinera per treballar a Cunit. De fet, és un auxiliar de cuiner per treballar a Cunit. També per treballar a la comarca del Garraf necessiten un netejador, netejadora per la suplència d'estiu. Netejador, netejadora per suplència d'estiu, per treballar doncs a la comarca del Garraf, per fer les funcions següents. Els treballs de neteja en general, neteges de zones comunes, neteja de pols, neteja de terres i el buidat de papereres. Per treballar entre les 6 del matí i les 2 del migdia, per tant, i jornada laboral completa. Són 40 hores setmanals de dilluns a divendres i també algun festiu alternatiu. El tipus de contracte de duració determinada a temps complet per aquesta suplència entre el 3 d'agost i el 6 de setembre. El seu orientatiu diu l'oferta seria entre uns 1.318 euros bruts mensuals per mes treballat. La incorporació, com dèiem, és per aquesta suplència que s'inicia el 3 del mes d'agost. Experiència demanen mínima d'un any, que disposin del certificat d'escolaritat, permís de conduir bé i que disposin de vehicle propi. Imprescindible aquest any d'experiència en neteja d'edificis i en similars, en llocs similars com aquest que s'està ofertant. Per treballar a la comarca del Garraf necessiten aquest netejador, netejadora per una suplència del mes d'agost, és a dir, cap a aquest estiu. Tornem cap a Calafell. Aquí necessiten 4 netejadors, netejadores per centres educatius i altres edificis. 4 netejadores, netejadors per centres educatius i altres edificis per fer la neteja de centres educatius, oficines i, com dèiem, altres edificis en torn de matí, tarda o nit. En jornades complertes i parcials. El tipus de contracte de duració determinada a temps complet. El seu orientatiu diu l'oferta que serien 18.258 euros bruts anuals i es cobraran en 15 pagues. En formació demanen com a mínim estudis primaris, que es domini com a mínim el castellà, que es disposi del permís de conduir bé i que també es disposi de vehicle propi. És una... unes ofertes per cobrir vacants a jornada completa i en jornada parcial. Com dèiem, torn de matí, tarda o nit, imprescindible permís de conduir vehicle per poder-se desplaçar als diferents punts de neteja i es valorarà l'experiència en aquest sector. Demanen 4 netejadors, netejadores per centres educatius i altres edificis per treballar a Calafell. Aquesta és l'oferta. També es demana... s'està buscant, es precisa un dependent o dependenta per una caseta de pirotècnia per treballar a Calafell, per fer la recepció i col·locació del gènere, el control de caixa i també la venda i l'inventari. Per treballar en horari d'11 del matí fins a les 7 de la tarda, en jornada laboral completa, els orientatius són 1.200, entre 1.200 i 1.400 euros bruts mensuals. Per incorporar-se ara a mitjans del mes de juny, demanen experiència d'un any. En formació, demanen mínim el títol de graduat escolar i que domini el català i el castellà. També en observacions, l'oferta explica que s'ha de tenir un mitjà de transport per arribar al lloc de feina i és imprescindible experiència en el sector del comerç. Demanen un dependent o dependenta per una caseta de pirotècnia amb incorporació a mitjans del mes de juny. I acabarem amb una oferta recent, encara activa. Es demana per treballar a Calafell doncs una persona que faci de rentaplats, per fer el rentat de vaixella, neteja de cuina, en horari d'entre la 1 del migdia i 6:15 de la tarda i entre les 9 del vespre i 11:15 de la mitjanit. En jornada partida, els orientatius serien 20.000 euros bruts anuals. Demanen el certificat d'escolaritat com a mínim en formació, que domini també el castellà com a mínim i que pugui demostrar la seva experiència en un lloc de treball similar. Doncs per treballar a Calafell també necessiten aquest rentaplats.
Doncs déu-n'hi-do, són les ofertes que tenim encara en vigència i que segurament alguns de vosaltres us pugui interessar si esteu cercant feina o voleu millorar la que teniu. Anem per la formació. Seguim connectats al portal web treball.calafell.cat. Atenció, perquè aquest dimecres, dia 6 de maig, es durà a terme durant 2 hores una formació que porta el títol del lideratge que fa créixer equips. Serà entre les 5 i les 7 de la tarda i es farà adreçat a persones emprenedores i empresàries. El seu lloc serà en la Masia Vilarenc, justament a la regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell, que es troba al passeig de la Unió sense número de Calafell. Recordeu, aquest dimecres, 2 hores per la tarda, en castellà, amb el títol El lideratge que fa créixer equips. Parlem ara de més formacions, perquè, atenció, perquè es farà una nova jornada del Connecta Networking, aquest espai per aprendre, connectar i compartir, crear sinergies amb altres persones emprenedores. Explota les teves xarxes socials. Una xerrada col·laborativa que es farà el dijous 14 de maig a partir d'un 9:15 del matí fins a 11:15 a la Masia Vilarenc, també al passeig de la Unió sense número de Calafell, adreçat a persones emprenedores i empresàries, i es farà, a més, a modalitat presencial i en català. Recordeu, serà el dia 14 de maig. Anem al dia 20. Engega una formació de 410 hores en modalitat presencial i en català amb el títol Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure infantil i juvenil. És una formació 100% subvencionada amb certificat professional de la Fundació Pere Tarrés. Recordeu, engega el dia 20 de maig i es farà durant els matins i en presencial. La preinscripció ja és oberta, al igual que totes les formacions que us estem aquí explicant. I també té la inscripció oberta un taller amb el títol Trobar feina a l'estiu. Es farà el dia 26 de maig, entre les 5 de la tarda i les 7, al Casal Jove de Calafell, adreçat a joves, en català i en modalitat presencial. Són 2 hores que us explicaran, es farà aquest taller de com trobar feina a l'estiu. Com dèiem, adreçat als joves del municipi, que estiguin en situació de cercar feina.

Doncs aquestes són les formacions que ara mateix estan programades. El lideratge que fa créixer equips el dia 6 de maig. També el Piradenc Zenit Connecta. Explota les teves xarxes socials el dia 14 de maig. El dia 20 tindrem l'inici d'aquesta formació, direcció i coordinació d'activitats de lleure infantil i juvenil. I finalment aquest taller el dia 26 de maig de com trobar feina a l'estiu adreçat a joves. La inscripció i preinscripcions són obertes per totes aquestes formacions. Doncs ara el que farem és conèixer com podeu connectar o contactar, millor dit, amb la regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell. Ja sabeu, a través del portal treball.calafell.cat, a través del correu electrònic treball@calafell.cat, treball@calafell.cat. Presencialment, la regidoria de treball es troba a la Masia El Vilarenc, al passeig de la Unió sense número de Calafell, passeig de la Unió sense número de Calafell. A través d'una trucada, el 977-69-90-09, 977-69-90-09, és el telèfon de l'Ajuntament de Calafell. Heu de demanar per l'extensió 2679-2679. I tota aquesta informació la trobareu al portal treball.calafell.cat, treball.calafell.cat.

0: És el color de l'esperança del Diego Torres, cançó que ens ha portat a l'any 2001. De fet, era la presentació aquí en el panorama musical espanyol d'aquest argentí, però ja en el seu país ja portava com a 4 o 5 discos ja publicats. I aquí va ser tot un descobriment. Així es va donar a conèixer el Diego Torres amb aquest Verde Color Esperanza. Bueno, verde diem nosaltres, la cançó, no sé si parla del verd, però sí d'aquest color de l'esperança. Doncs una cançó que justament complirà enguany, doncs, un quart de segle, sí, 25 anys, déu-n'hi-do, com passa el temps de ràpid. I és que aquí a Calafell Ràdio, en el Calafell Matí, ens agrada recordar, recuperar la música de la teva vida. I aquí, en el Calafell Matí, compartint aquest dilluns, dia 4 de maig, si us quedeu aquí amb nosaltres, anem camí de les 11, en un moment al temps, la previsió d'en Josep Miró, i tot seguit, espècies i paisatges de Calafell, amb la Núria Martínez. També tindrem més salut amb la Lourdes Alonso. I cap a les 12 del migdia tindrem aquí la visita del grup amateur de teatre Portals Escena de Calafell, que han presentat l'obra Alícia a la 22a Mostra Internacional de Teatre de Pineda en representació dels grups de teatre amateurs del Baix Penedès. Tot això passarà aquí a la sintonia del Calafell Matí, a Calafell Ràdio, la municipal de Calafell.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais, i tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: I parlant de noves propostes, aquesta és la nova cançó de l'Olivia Rodrigo. Es titula Drop Dead. Sona molt bé.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Doncs ara mateix, 2 minuts i mig, arribem a les 11 del matí. Moment del temps, la previsió meteorològica ja es faran. El nostre home del temps, en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs déu-n'hi-do, després d'aquests 3 dies al pont, amb aquesta inestabilitat, aquesta variabilitat en el temps, comencem nova setmana, la cosa no ha millorat gaire.
1: No, continuem en aquesta mateixa línia. Després d'un abril molt estable, en què amb prou feines vam recollir 10 litres, que hi ha hagut 2 dies, doncs ara sí que el maig vol fer de maig, i allò que diuen de que el maig cada dia un raig, no, evidentment, no plourà tots 2 dies, però sí que hi ha inestabilitat, i aquesta setmana aquesta inestabilitat es mantindrà present almenys fins dimecres. Després potser tindrem una pausa dijous i divendres, i dissabte podríem tornar a tenir pluja, sempre com ha sigut el cap de setmana. Pluges febles, disperses, intermitents, irregulars, amb poca estona, però de fer una mica de la guitza. Les quantitats recollides fins ara han estat molt minces, tan sols s'han recollit, encara no arriba a 3 litres a cada fill, en aquests 2 períodes de precipitació que hem tingut. Avui creiem que tornarà a ploure, no ara al matí, però sí que ho podria fer de cara a la tarda. Matí, a estones el cel ha estat molt amenaçador, ara s'ha trencat una mica, tenim clarianes i alguna tímida ullada de sol, no han de ser gaire abundants, i esperem tot que els núvols vagin a més a partir de migdia, tinguem un cel tapat a la tarda, i sigui a la tarda com puguem tenir algunes pluges i ruixats inconexos i irregulars de curta durada, i amb unes temperatures que són una miqueta més curtes que les que havíem tingut la setmana passada. Així, avui hem tingut 15 graus de mínima, tot i que a hores d'ara ja ens anem gairebé a fregar dels 20, i la màxima avui estarà entre els 20 i 20. Amb una humitat alta i amb vents en conjunt febles en domini del Garbí, més aviat de cara a la tarda, i fent que la mar estigui una miqueta moguda entre marejol i maró. Per demà esperem també un temps variable, tot i que al matí serà més estable que avui, fins i tot amb estones de cel clau, amb cel poc ennuvolat i domini del sol. A partir de migdia creixeran nuvolades i deixaran un cel tapat a la tarda amb pluges i ruixats dispersos i irregulars, amb tendència a anar desapareixent entre la nit. I doncs no descartaríem demà que poguéssim sentir algun tro llunyà. La temperatura baixarà tant de nit com de dia i es mourà entre els 13 i els 18 o 19 graus amb una humitat alta. Vent feble i variable amb domini del jorn al migdia i amb una mica de mestral al final de la jornada, fent que la mar continuï moguda entre marejol i maró. Dimecres encara no acabaria de fer net, les possibilitats de pluja dimecres serien molt escasses, però no descartaríem alguna gota de manera puntual, i com dèiem, dijous i divendres sí que esperem un temps una mica més estable.
0: Doncs inestabilitat que tindrem almenys aquesta primera meitat de la setmana. Anirem perfilant dia a dia, com sempre fem en aquest espai del temps, amb Josep Miró, que ens explica doncs la meteorologia. Doncs ho deixem aquí, Josep. Molt bon inici de setmana i fins demà a aquesta hora. Que vagi molt bé.
1: Igualment, fins demà, que vagi bé.
0: Adéu-siau.

0: Dilluns dia 4 de maig de 2026, hem arribat a les 11 i un minut d'aquest matí. Doncs vinga, els dilluns, després del temps, sempre a partir de les 11 del matí, arriba l'espai de les espècies i paisatges de Calafell. Tenim ja davant del micròfon número 2 de la ràdio, aquí en aquest estudi número 1, la Núria Martínez. Núria, molt bon dia.
1: Bon dia, Ferran.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: El cap de setmana bé, aquest cap de setmana llarg?
1: Aquest cap de setmana a casa, perquè com que ens ha fet mal temps...
0: Mal temps.
1: Bueno, que no feia...
0: Era l'excusa de quedar-se a casa, de desconnectar, potser, però bé, hem tingut una miqueta d'això. Temps primaveral, no?
1: I tant.
0: Perquè és això, aquesta variabilitat que ens deia en Josep Miró.
1: Doncs sí, Ferran.
0: I engeguem la setmana parlant, com sempre en aquest espai, d'espècies i paisatges de Calafell. Què farem avui?
1: Avui, mira, la setmana passada vam veure d'on venim físicament.
0: Ah, sí,
1: de l'arbre evolutiu dels primats.
0: Sí, val.
1: I avui volem mirar-nos com una espècie des d'un punt de vista més zoològic, com si fóssim un zoòleg de l'espai exterior observant un espècimen sapiens per primer cop, sense perjudicis culturals ni filosòfics. I exactament això ho tenim en un llibre que vaig llegir ja fa temps, però que encara m'agrada molt, que és El mono desnudo, de l'etòleg britànic Desmond Morris, que el va publicar el 1967. I d'aquí va sortir, de fet, el títol del programa de la setmana passada. Però en comptes de traduir-lo com a mico nu, que no quedava del tot bé...
0: Sí.
1: Jo li vaig posar mico pelat carinyosament.
0: Val, sí. Ara comencem a entendre-ho tot una miqueta més.
1: Sí. I Morris obre el llibre dient que hi ha 193 espècies de simis i micos i 192 estan cobertes de pèl. L'excepció és un mico nu que s'ha posat a si mateix el nom d'Homo sapiens. M'encanta aquest inici.
0: A veure, jo molt pelat, soc bastant pelut, per això. Escolta'm, comencem explicant qui era Desmond Morris, perquè el títol és molt provocador, sobretot per l'època, no?, que ens deies aquest mico nu.
1: Sí, Ferran. Era, i aquest episodi, de fet, és un tribut, perquè va morir el 19 d'abril, amb 96 anys, mentre que nosaltres parlàvem del mico pelat, sense pensar-hi. I era un zoòleg i etòleg britànic, director del Zoo de Londres durant molts anys, i també era un pintor surrealista i amic de Joan Miró i de Salvador Dalí.
0: Ah, molt bé.
1: Sí. El 1967 va publicar el mico nu amb la intenció d'estudiar l'ésser humà com faria qualsevol altra espècie animal, sense filosofia ni teologia, simplement observant el comportament. I va ser un èxit editorial i alhora molt polèmic també, perquè molta gent no volia veure's a si mateixa com un animal més. Però Morris argumentava que mentre que ens dediquem tant a estudiar les nostres altes motivacions, ignorem sistemàticament les fonamentals. I tenia raó.
0: Doncs vinga, anem a conèixer per on començava aquesta, o per on comença aquesta mirada zoològica, suposo que per la pregunta del pèl, no?
1: Exacte, Ferran. Si comparem aquestes 192 espècies de primats amb pèl, amb el pèl que tenim, l'espècie humana, que sí que tenim, no?, però d'alguna manera em quedem com una mica fora de lloc. No tenim tant de pèl.
0: No, per sort no som tan peluts com altres simis. Sí.
1: I Morris comparava els mamífers que han perdut el pèl al llarg de l'evolució. Els aquàtics, com les balenes i els dofins, els excavadors, com el talp nu. I aquí es posa interessant la qüestió, perquè l'etòleg Alistair Hardy va proposar que els nostres avantpassats van passar un llarg període semiaquàtic a les costes africanes, cosa que explicaria la pèrdua d'aquest pèl i la capa de greix subcutani que també tenim els humans i no té cap altre primat. El fet que siguem l'únic primat que neda instintivament, que això tampoc no és del tot cert, però bueno, en aquella època és el que deien, la teoria aquàtica és avui minoritària, però no està del tot descartada. Morris, en canvi, prefereix la hipòtesi de que la pèrdua de pèl va afavorir la termorregulació al sortir dels boscos a la sabana. Amb menys pèl, el cos, però moltes més glàndules sudorípares per poder refredar-nos. I més que cap altre primat, que no tenen la mateixa quantitat. En qualsevol cas, som un bitxo molt estrany dins dels mamífers, segons Morris.
0: I a més d'aquesta nuesa, quines altres característiques zoològiques ens fan únics entre els primats, Núria?
1: Doncs sí, mira, Morris destaca tres de molt curioses. La primera és el que ell anomena neofília, l'amor per allò que és nou. Tots els mamífers tenen un impuls explorador, però la majoria s'apaga bastant en arribar a l'edat adulta. En nosaltres, en canvi, la curiositat infantil es prolonga durant tota la vida. Morris ho diu sense embuts. Mai deixem d'investigar, mai pensem que sabem prou. És, diu ell, el truc de supervivència més gran de la nostra espècie.
0: Doncs sí que és cert, que sembla que mai estem contents amb el que tenim, eh, Núria?
1: Exacte, Ferran. I la segona característica, fixa't quina gràcia, és el somriure. En altres primats, el vincle social es manté mitjançant l'acicalament social, un ritual de neteja del pelatge que pot durar hores. Nosaltres, que no tenim tant de pèl per acariciar, hem substituït aquest gest per quelcom molt més humà. Podríem dir l'empolainament social. El somriure és la primera forma. Morris la interpreta com un senyal visual d'intent amistós que permet establir contacte sense tocar-nos. I la tercera característica és precisament la segona forma, que podríem dir d'empolainament, que és la conversa de cortesia. Quan dos primats volen reforçar la seva relació, s'espellussen, és a dir, es treuen les puces, no? Però quan ho fem nosaltres, parlem. I no necessàriament de res important, del temps, de les vacances... Però Morris argumenta que aquesta xerrada aparentment buida té exactament la mateixa funció biològica, que és mantenir el vincle social i crear sensació de pertinença al grup. És clar que tot això s'ha de matisar una mica.
0: I suposo que en aquests 60 anys la primatologia ha avançat, suposo que hi ha moltes coses que evidentment han canviat, eh, en aquest temps.
1: Doncs sí, Ferran, i això és important que ho diguem, perquè Morris va escriure un llibre brillant amb la informació disponible en aquell moment, però algunes de les seves afirmacions s'han de matisar. Per exemple, la idea de que la curiositat adulta és exclusivament humana. S'ha anat revisant estudis recents amb còrvids i amb cefalòpodes, com els pops, han demostrat nivells de curiositat i aprenentatge en l'edat adulta que no s'esperaven en absolut. Pel que fa al somriure com a senyal social exclusiva nostra, avui sabem que els ximpancers i altres primats produeixen també expressions facials molt similars en contextos de joc i d'afiliació. I quan a la conversa de cortesia, com a substitut de l'empolainament social, la primatòloga Robin Dunbar ha aprofundit molt en aquesta hipòtesi, que és seva i també de Morris, i la recolza amb dades, però recorda que mentre que l'acicalament físic funciona en grups petits, el llenguatge ens va permetre mantenir xarxes socials molt més àmplies, un salt qualitatiu, no només un substitut.
0: I a mesura que descobrim aquestes coses noves, també canvien els coneixements. Hi ha alguna altra cosa que hagi canviat de perspectiva?
1: Doncs sí, Ferran. I aquesta em sembla encara més fonamental. Morris construeix tota la seva argumentació comparant els sàpiens amb la resta dels mamífers en general, al voltant de 4.000 espècies. I des de la seva perspectiva, el mico pelat sembla raríssim i únic. Però si ens situem dins del nostre grup de grans simis i ens comparem amb altres grups de mamífers, tots els primats semblem molt estranys. Els sàpiens no som una excepció de la natura, sinó el resultat d'una tendència evolutiva que portava milions d'anys en marxa dins del nostre ordre. Morris tenia raó en moltes coses, però la seva mirada de zoòleg de mamífers estava també matisada pels coneixements i les ideologies d'aquella època. Mm-hmm.
0: I una de les coses que destaca de Morris és, analitza el comportament social de la nostra espècie.
1: Doncs sí, Ferran. Per exemple, explica que quan els nostres avantpassats van sortir dels boscos i es van convertir en caçadors de la sabana, van haver d'adoptar estratègies pròpies dels carnívors socials, com els llops, però conservant el cervell i la flexibilitat d'un primat. I això va generar una doble personalitat evolutiva, per dir-ho d'alguna manera, que arrosseguem fins avui. Som frugívors reconvertits en caçadors i portem les dues herències al cos i al comportament. La caça cooperativa va exigir comunicació complexa, divisió de tasques, lleialtat al grup i una base territorial estable. D'aquí ve, diu Morris, la nostra tendència profunda a organitzar-nos en grups amb jerarquies, territoris i identitats. O sigui que l'amor que tenim pel nostre país o pel nostre equip de futbol doncs ve d'aquest monocaçador, per dir-ho d'alguna manera.
0: I l'agressivitat, perquè un dels temes que més debat genera quan parlem de naturalesa humana seria això, l'agressivitat,
1: Sí, i Morris dedica tot un capítol i el punt de vista és revelador. Els carnívors purs, com els llops, han evolucionat amb inhibicions genètiques que els impedeixen matar membres de la seva pròpia espècie, quan l'adversari es rendeix. Ho veiem quan un llop ofereix el coll al llop dominant. Nosaltres, com que les nostres armes naturals, les mans i les dents, eren poc letals, no vam necessitar seleccionar inhibicions tan fortes. Però ara tenim armes de destrucció massiva i seguim sent el mateix mico amb les mateixes febles inhibicions. Morris ho diu molt clar. Hem traslladat instints evolutius d'un context de petits grups i enemics visibles a un món d'estats de milions de persones. I el resultat és la guerra moderna tal com la coneixem.
0: Queda, doncs, alguna esperança per al mico nu, doncs? O què?
1: Morris no creu que estiguem condemnats. Cal que ens coneguem millor. I aquí destaca una característica que equilibra la balança. La nostra infantesa desmesuradament llarga. El període de dependència i aprenentatge dels humans és el més llarg de tots els mamífers. Un ximpanzé jove és adult als 6 o 7 anys. Nosaltres triguem molt més. La majoria de mamífers són molt més espavilats que nosaltres en néixer. Nasquem amb el cervell molt immadur, perquè les femelles tenim la pelvis estreta i el cap del nadó ha de poder passar. I acabem de formar-nos fora de l'úter, en contacte intens amb el món social. Aquesta infantesa tan prolongada es considera la base de la nostra gran capacitat d'adaptació cultural. I hi ha una cosa que Morris remarca amb entusiasme. Som l'espècie mamífera més curiosa i exploradora de totes. Tenim un impuls natiu de descobrir, investigar i crear que no té paral·lel en cap altre animal. De fet, diu Morris, moltes de les nostres activitats, aparentment supèrflues, com l'art, la música, la ciència, els esports, no són sinó l'impuls exploratori del primat aplicat a contextos nous. El micopelat, si no experimenta, s'avorreix i es torna agressiu. Necessitem estimulació constant.
0: És a dir, que la nostra curiositat intel·lectual i creativa és tan instintiva com la nostra agressivitat, Núria?
1: Exactament, Ferran. I aquesta és potser la idea més alliberadora del llibre. No som únicament el mico violent i territorial que sovint ens pinten, ni tampoc l'àngel racional que ens agrada creure que som. Morris diu que si volguéssim resumir el mono pelat en unes frases seria quelcom així. Un primat de boscos reconvertit en caçador cooperatiu, amb un cervell que utilitza per explorar el món fins als límits del possible i que es destrueix a si mateix per no entendre prou bé d'on ve. portem en els gens la tendència a explorar, innovar i cooperar, tant com la d'agredir i competir. Conèixer-nos com a espècie és, doncs, la millor eina per triar conscientment quins instints potenciem i quins no.
0: Així doncs, de tot plegat, podríem dir que el mico pelat és una paradoxa vivent. Un frugívor reconvertit en carnívor, un primat que coopera com un llop, però amb el servei d'un primat, i amb la infantesa més llarga de tots els mamífers per aprofitar-la al màxim.
1: Exacte, molt ben resumit, Ferran. I la lliçó més important de Morris, que jo subscric com a naturalista, és que quan més ens creiem separats o superiors a la resta dels animals, més ignorem la nostra naturalesa profunda i més patim les conseqüències. Conèixer-nos com a espècie zoològica no ens fa de menys, ens fa més lúcids. El mico pelat és dels anys 60, però continua sent sorprenentment fresc i necessari. Us el recomano vivament que el llegiu. I amb aquesta recomanació m'acomiado fins al proper dilluns. Bon dia a tothom.
0: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Núria. Espècies i paisatges de Calafell, a Calafell Ràdio, els dilluns a partir de les 11. Que vagi molt bé, molt bona setmana.
1: Gràcies, Ferran.
0: Adéu. Adéu.
2: Aquí, ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio.

0: Aquí l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí Calafell Matí.
1: Per una cançó és la nova del Joan Dausà, que arriba des del seu darrer treball, que es titula Immortals. Ara caigo amb els Imagine Dragons, Stars Will Align, una d'aquestes cançons que publicava ara fa alguns mesos i que recuperem aquí a l'antena del 107.9.

A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes

Ricard Electrodomèstics. 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Dos minuts, arribem al punt de 11:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. L'avanç informatiu amb la Mireia i la Roser. Hola de nou.
1: Molt bon dia. Calafell ha celebrat aquest passat cap de setmana el Calafell Festival Weekend i el Calafell Family Weekend, amb tot un èxit de públic. En parlarem avui als informatius. El nucli del poble de Calafell guanyarà prop de 4.000 metres quadrats per aparcament, equipaments i zones lliures. S'ha aprovat inicialment una modificació del POM per fer-ho possible. I parlarem de la campanya No avergonyeixis el teu gos abandonant al carrer els seus excrements. L'Ajuntament de Calafell informa que ja hi ha posades centenars de multes. Els nens del Vendrell, pregoners de la Festa Major, Miqui Núñez, Doctor Prats i Boicot oferiran un concert per les festes. També parlarem d'un altre projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals. S'estén al Baix Penedès. La iniciativa pren relleu del treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals. I més notícies. Condemnen un expolicia local de Cubelles a pagar més de 1.600 euros per danys continuats al cotxe de l'alcaldessa. El jutge considera provat que l'agent va punxar les rodes del vehicle i en va ratllar la carrosseria. Educació registra més de 1.800 possibles casos d'assetjament escolar des de principi de curs, per sobre dels 1.706 totals de l'any anterior. El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona denuncia la falta de llevadores a la demarcació tarragonina. Segons l'organisme, existeix un risc de col·lapse funcional si no hi ha relleu generacional en els pròxims 7 anys. I un estudi de la URB conclou que el port de Tarragona necessita més diversificació dels tràfics de mercaderies. L'informe insta els ports de Barcelona i Tarragona a avançar cap a una aliança cooperativa.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Dissabte històric el del Club Futbol Calafell amb un partit decisiu per confirmar-se matemàticament com a campió de Lliga. El conjunt de l'Òscar Martínez va fer realitat els seus somnis en una jornada en la que el camp municipal Juan Ríos de Calafell es va aplanar de gom a gom amb l'afició i els equips de l'escola de futbol base Calafell, que van acompanyar el conjunt calafellenc per celebrar una victòria molt merescuda. El Club Futbol Calafell ja és de segona catalana i avui ho explicarem. Explicarem el bloc esportiu.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Doncs ara mateix en punt, 11:45 del matí. Estem començant setmanes, som a dilluns, avui dia 4 de maig de 2026. Els dilluns, a partir d'aquest punt horari, 11:45, tenim l'Espai de Salut, en aquesta ocasió, amb la Lourdes Alonso. Molt bon dia, Lourdes.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Què tal, com va?
1: Narinant.
0: Avui no estem bé? Avui anem fent? Com has dit, això?
1: Narinant.
0: Narinant.
1: Anar fent.
0: Anar fent.
1: Sempre diem...

0: Molt bé, molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Avui,
1: avui no. Vaja, em sap greu que sigui així. Bueno, espero que sigui això una qüestió passatgera, eh? Que passi,
0: exacte, sí,
1: passi
0: sí,
1: ràpid.
0: Sí.
1: De què parlarem avui?
0: Avui, mira, avui arrel de que hi ha la primavera, hi ha més cansament i això, a vegades hi ha un cansament que es confon amb aquest de la primavera, que és el cansament que ens ha causat per l'anèmia. I, per tant, avui parlem d'anèmia.
1: Doncs vinga, per on comencem?
0: Doncs mira, el primer, mira, a mi m'agrada molt el sentit de les paraules, i la paraula anèmia comença per an, que és un trosset de paraula que es posa moltes vegades abans d'algunes paraules per dir el contrari, no? Anorèxia, anormal, bueno, tot moltes paraules comencen per sí. An o per a, és per dir el contrari, no? I llavors hem, doncs, ve de com hemograma, hematies, hematocrit, hemoglobina, doncs tot això té a veure amb aquest líquid que circula per la nostra sang, que hi té, doncs, glòbuls vermells, aquest líquid que circula pel nostre cos, que hi té glòbuls vermells, glòbuls blancs, i que transporta, doncs, a tot el cos oxigen, sucre, proteïnes, aliment, etc. No? I doncs això és l'anèmia, que ens falta o que no tenim prou bé aquesta part de la sang que és la que porta oxigen pel cos, no?
1: Clar, a vegades es pot confondre quan parlem d'anèmia amb altres conceptes, amb altres idees, oi?
0: Sí, sobretot la gent que ho relaciona amb estar més o menys gras, no? Es pot estar gras i té anèmia, i tenir anèmia, o estar prim i no tenir-la, o al revés, no té a veure amb estar grassonet o no, eh? És simplement, doncs, que a la nostra sang li falta una mica la part de les cèl·lules vermelles, que és la que porta l'oxigen al cos.
1: I en el cas de patir anèmia, de tenir anèmia, quines conseqüències que causa això?
0: Doncs mira, doncs, sobretot que com que no portem prou bé l'oxigen a tot el cos, doncs ens trobem més cansats, febles, pàl·lids, o pàl·lids és molt típic, ens cau més el cabell, les ungles es trenquen. A vegades hi ha persones que tenen molta sensació de gana, i alguns fins i tot tenen, mengen guix i coses així, del guix de la pissarra o pedres o coses així. Diuen pica, això en diuen pica. I llavors la palidesa aquesta, ens referim a la palidesa a les mucoses.
1: Que els metges mireu, baixen la parpella, miren a veure el color, no?, interior,
0: sempre
1: relaciona si està més rosadet és saludable, si està més blanquinós és, doncs, això, símbol de que potser tens una anèmia.
0: Que et falta vermell, exacte.
1: Sí, que falta allò, vitamines.
0: Sí, sí, tu pots ser ben morenet i tenir anèmia i ser molt pàl·lid de pell i no tenir-ne.
1: I això, per què passa això? Per què algunes persones tenen anèmia? A veure.
0: Doncs mira, pot ser que hagis perdut sang en algun moment, que no la produeixis bé, o que en algun lloc del teu cos aquestes cel·luletes vermelles es trenquen. Llavors, quan el perdre sang, tothom ho sap, és que has tingut algun sagnat, o pot ser petites pèrdues de fa temps que no les notes, doncs del budell, de l'estómac, que vas perdent i no te n'adones, o que és una noia o una dona que té regles abundants i tal, i al final, amb el temps, encara que va produint, sempre anem produint, doncs potser escasseja una mica ja, no? I després, això que dic de que no en produeix és que sempre anem produint, i això pot ser, doncs, que et falti ferro, que et falta ferro, i aquesta és la més comuna, que et falta ferro, i és perquè el ferro no el podem produir, sinó que l'hem de menjar, com les vitamines, igual, eh? I si llavors les persones que no mengen carn, pot passar que els falti ferro, perquè malauradament l'hem de menjar. I després també hi ha un altre tipus d'anèmia, que és diferent, que llavors els hematies, en lloc de ser petitets, són grans, que és quan et falta una vitamina, la B12, que pot ser també perquè no l'absorbim, perquè amb els anys a vegades hi ha persones que els passa que no l'absorbeixen, o perquè també no menja carn, eh? Després l'àcid fòlic és una altra vitamina que hi ha, veieu en els anàlisis que mirem, l'àcid fòlic me l'han mirat i el tinc baix, és possible que no mengis fòlic, ve de fulla verda, és possible que no mengis gaire fulla verda.
1: Saps? Verdura sobretot, eh?
0: Exacte, fulla verda, l'àcid fòlic està a les fulles verdes, i no el podem, les vitamines no les podem produir, les hem de menjar, eh? I llavors hi ha altres motius menys freqüents, però que també hi ha persones que els passa, doncs que el ronyó no funcioni bé, o que la medul·la òssia no estigui bé, alguna malaltia crònica, algun trastorn hereditari. Tot això són motius menys freqüents, però també possibles de que no fabriques prou bé la sang. I després la tercera és allò que dic, que es destrueixen, doncs quan hi ha persones que els passa amb una anèmia hemolítica, que en diem, o quan la melsa és massa gran.
1: Ara parlaves del ferro, que és important tenir, doncs, sí, aquest ferro. No sé, sí, si hi ha èpoques de la vida en què ens cal més ferro que en d'altres.
0: Sí. Mira, a la infantesa, a l'adolescència, en èpoques de creixement, és quan les noies i les dones quan tenen la menstruació, a l'embaràs en cal bastant, és tot el que és creixement, no? I també en el cas de l'alletament, també ens cal. I les persones que fan esports, que fan feines físicament molt exigents, també necessiten. I llavors això, a vegades hi ha noies jovenetes que diuen, no, jo vull ser vegana. No li pots dir que no, els pares i els avis ja ho saben, que no pots portar la contrària, no? Sí, però una noia que tingui molta regla i que a més faci esport, molt d'exercici, doncs, bueno, ho provarà i al final veurà que, possiblement veurà que no pot. A vegades sí, eh? Uh-huh. Però llavors hi ha persones que o no mengen carn o mengen molt poqueta, però noies joves, això a vegades passa, que després justegen molt de ferro. I llavors també una altra cosa que passa és que en l'embaràs sembla que hi ha una anèmia, però no n'hi ha, i és que com que tens més líquid, està més diluït tot, No hi és l'anèmia, només és que hi ha més retenció de líquid i està tot més diluït.
1: Estem parlant avui d'aquesta anèmia. Com es diagnostica això, Lourdes?
0: Doncs el primer, doncs tens un pacient que li passa, que es nota més cansat o li veus més pàl·lid, no? I sobre el més important és que la trobem amb una anàlisi, no la pots diagnosticar només perquè li has vist l'ull més pàl·lid, sí, no? Has de fer una analítica. I llavors mirem això, hemoglobina, que és la proteïna que hi ha dintre dels glòbuls vermells, que és la que enganxa el ferro i l'oxigen i el porta per tot el cos, els hematies, que són les cèl·lules vermelletes, i llavors mirem si n'hi ha molts, si són petits, que és que pot faltar ferro, o si són grans, que pot faltar vitamina B12 o l'àcid fòlic també, i tot això ens comença a orientar de quina pot ser la causa de l'anèmia. És molt important trobar la causa, quina és la causa, perquè llavors sabrem com arreglar-la, no?
1: Clar, jo anava a preguntar com es tracta l'anèmia.
0: Sí. Doncs mira, segons sigui la causa, farem, depèn, no? Pot ser que calgui suplements de ferro, canviar l'alimentació, pot fer algun altre medicament, i en alguns casos, només tractant la causa, ja s'arregla. I en altres, doncs, ja la causa costa més d'arreglar, o no és tan fàcil, no? Perquè ja, per exemple, si el ronyó no produeix no produeix allò de l'eritropoietina, saps allò de l'EPO dels esportistes? Que per dopar-se s'injectaven EPO.
1: Ah, sí.
0: L'eritropoietina és això, és una cosa que la produeix el ronyó per fer que produeixis més sang. I si produeixes més sang, tens més capacitat de portar oxigen al cos. Correcte, i tens més energia, no? Aquest era l'origen del tema. Doncs això, quan una persona al ronyó no funciona, doncs home, van una mica justets d'això.
1: Hem parlat, ens ha quedat molt clar que si ens falta ferro, doncs també això contribueix una miqueta a aquesta anèmia. Per recuperar aquest ferro que potser no tenim o que hem perdut, què hem de fer? Has vinculat molt a la carn.
0: Sí, jo, la veritat és que jo tampoc no ho soc molt de menjar molta carn vermella.
1: Jo soc carnívor.
0: Sí.
1: Jo menjo el que tu no menges.
0: No, ja, algun menjo, Vull dir, vaig menjant, potser no vedella, això, potser no tant. Potser algun dia si vaig a fora, sí, que n'hi ha algun lloc que la fan molt bona. Però en general no, però sí que és veritat que la carn vermella, la de cavall, vedella, xai, és la que més ferro ens aporta. I llavors, persones que tinguin tendència a patir anèmia n'haurien de menjar un parell o tres de vegades per setmana. I després hi ha altres aliments que tenen fama de tenir ferro, com els llegums, la fruita seca, els espinacs, sí que en porten, però és en menor quantitat i és un tipus de ferro que no s'absorbeix tan fàcilment. Hi ha el fèrric, el ferrós o aquestes històries, doncs s'absorbeix amb més dificultat. Però, bueno, tot ajuda, eh?
1: Si mengem aquests aliments, tenim això solucionat o caldrà compensar-ho també amb algun tractament?
0: Sí, sí. Amb una persona que tingui anèmia se li dona ferro en pastilles durant uns mesos. I la idea no és només arribar... O sigui, es fa una analítica al cap d'un temps... i no és només que ja estigui normal i prou, sinó que se n'ha de prendre una miqueta més de temps, perquè a més tenim uns dipòsits de ferro que els hem d'omplir.
1: Sí, unes reserves, no?
0: Exacte, sí, sí, sí. Però de seguida que comença a prendre ferro, la persona es nota més vitalitat, bon humor, les ungles li recuperen una miqueta la força, el brillo del cabell, no? I augmenta, arriba millor l'oxigen a tot el teixit i la persona està millor.
1: Important que el cos també tingui la capacitat d'absorbir aquest ferro. Jo no sé si hi ha alguna cosa que pugui afectar aquesta absorció que jo feia referència ara.
0: Sí, bueno, per exemple, es recomana... Hi ha algun tipus de ferro que no es prenen en dejuni, però en general es prenen en dejuni i és acompanyat d'alguna cosa que t'aporti vitamina C, perquè la vitamina C ajuda a absorbir-lo. És a dir, un suc de taronja acabat d'exprema. Això és el que se sol acompanyar, eh? En canvi, si el prens amb làctics, doncs retarda l'absorció. Després, tot el que diem, allò, el famós omeprazol, el protector de l'estómac, sí, que li diem, no? Doncs aquest també dificulta l'absorció.
1: Parlaves de medicació que pot ajudar per recuperar aquest ferro. Això pot tenir efectes secundaris, algunes conseqüències?
0: Tothom que n'ha pres ho sap, que a vegades pot molestar l'estómac, pot causar restrenyiment, a vegades algú diarrea, però en general restrenyiment. I la femta negra, la femta surt negra perquè el ferro fa, doncs mira, fa que això sigui així. I, bueno, doncs el ferro, una altra cosa que a vegades hi ha persones que diuen el ferro m'engreixarà, no té res a veure. Igual que no té res a veure l'anèmia, està més o menys res, el ferro no engreixa, el ferro és un mineral que el necessites i el que no necessites l'elimines.
1: A una persona que se li detecta aquesta anèmia, suposo que ha de seguir uns controls, no?, cada cert temps per anar a veure, un cop es detecta i es posa, intenta solucionar-ho, doncs uns controls, no?, cada cert temps.
0: Sí, sí. Home, es fa una analítica potser a les 4 o 6 setmanes de prendre ferro i després també 4 mesos després per a veure que s'hagin carregat bé els dipòsits.
1: Finalment, hi ha alguna edat que sigui més freqüent patir aquesta anèmia? O època de l'any, com ara ens deies, la primavera, que ens... Potser no, eh?
0: No, la primavera el que passa és que anem, a vegades unes persones van més cansats, amb les primeres calors la tensió baixa, i llavors la gent joveneta que ja va una mica justa, quan es posen drets, es mereixen una mica a vegades, si van més cansats, els exàmens i tal. Després les persones que prenen medicaments per la tensió, quan comença la calor, a lo millor els han de disminuir una mica la dosi, perquè amb la calor potser hi ha persones que no els cal tant, i després quan torni el fred tornaran a augmentar-la. Però això en principi no varia per l'anèmia. Per això t'ho deia, que sí que a vegades es confon el cansament, no?, de el cansament aquest de la primavera, de les primeres calors, amb una anèmia. Però i amb persones, amb noies joves, amb noies que tinguin més regla, que hagin fet molt d'esforç per competicions esportives, etc., doncs s'hi pot produir.
1: Al igual que és important mantenir, doncs, uns nivells de ferro correctes, si es supera, perquè, per exemple, ens agrada molt la carn i ens posem, doncs, ben farts de carn, si superem aquests nivells, això és perjudicial? No s'arriba a superar? Com funciona això?
0: A veure, menjar un excés de carn te fa engreixar, això sí, perquè el cos d'un bistec no en llença res, eh? El cos se'l queda.
1: Ho aprofita tot.
0: Tot. I llavors tu, quan menges més proteïna de la que necessites, el cos a través del fetge la reconverteix en greix. I tu guardes greix. I allò queda a les reserves, al fons de pensió del cos.
1: Vaja.
0: I queda allà. El ferro que es prengui de més, en principi no, excepte alguna persona que tingui alguna malaltia, que faci un... que sí, que llavors tenen hemocromatosis, siderosis, etc. Aquestes persones sí que han de vigilar el ferro, però això és molt estrany. La majoria de gent, no. El ferro que prens de més, se'n va. Bye, ja està.
1: En una analítica, en aquells resultats, que n'hi ha tantes coses que jo no entenc, per cert,
0: sí.
1: On posa ferritina és el que va vinculat al ferro?
0: És una de les proteïnes de transport del ferro, sí. I, però el sentit de si disminueix pot indicar que falta ferro, si augmenta és una altra cosa. Quan augmenta pot indicar una malaltia crònica. S'ha de repetir abans, per això de posar la bandereta, ja. No, s'ha de repetir.
1: I per últim, els fulls per pacients, que sempre de la Camfi que en parlem, tenim també que em parli d'aquesta...
0: Sí, tenim un d'anèmia per falta de ferro,
1: sí.
0: Que com hem dit és la més freqüent,
1: sí.
0: I allà trobareu un resum del que hem dit, de quins aliments i de com prendre el tractament, sí.
1: Doncs en el vostre cercador, fulls per pacients, i allà tindreu aquests fulls amb aquestes indicacions de moltes i moltes coses, també parlant d'aquest ferro i d'aquesta anèmia. Lourdes, alguna cosa per afegir? Perquè hem donat molta informació de l'anèmia i sempre ho fem en aquest espai de salut amb la Lourdes Alonso els dilluns a Calafell Ràdio. Doncs que millori la setmana, que vagi molt bé.
0: Perfecte, moltes
1: gràcies. Ens retrobem la setmana vinent. Gràcies.
0: Passi-ho bé.
1: Adéu.

0: Un clàssic del 1984. Wake Me Up Before You Go Go amb els Wham. Cançons de la nostra vida que recuperem, que escoltem aquí en el Calafell Matí, en la nostra selecció musical, aquí per començar la setmana.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: I dels 80, amb una banda clàssica, a una cançó força recent, és la nova del Ginestar. Perdre el cap, així es titula.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual multimedi d'electrodomèstics de les nostres comarques i seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Aquí l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
1: Hem arribat a les 12 en punt del migdia. Doncs vinga, som-hi, dilluns, dia 4 de maig de 2026. Som a dilluns i a partir de les 12 del migdia, doncs avui volem parlar d'altres continguts, d'altres temàtiques aquí en el Calafell Matí, en el programa magazín de Calafell Ràdio. I és que el grup amateur de teatre Portals Escena de Calafell han presentat l'obra Elícia a la 22a Mostra Internacional de Teatre de Pineda en representació dels grups de teatre del Baix Penedès. Ens acompanyen el Josep Domínguez i la Tanit Fernández, són membres d'aquesta entitat teatral Portals Escena. Molt bon dia, benvinguts.
2: Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Què tal, com esteu?
2: Doncs molt bé, amb una mica de ressaca emocional de tot aquest cap de setmana, d'haver vist moltes obres de teatre, d'haver fet la presentació allà d'Elícia a Pineda de Mar, ja és la segona vegada. Llavors, molt bé, la veritat, ressaca emocional, però molt bé. Sí, molt bé.
1: Parlem-nos què es fa en aquesta Mostra Internacional de Teatre.
2: Bé, és una mostra de teatre internacional, amateur. Venen diferents grups de teatre amateurs de tot arreu. La majoria són en català, però hi ha també... Hi havia unes altres obres de teatre en gallec, en altres idiomes, en internacional.
1: Clar, quan parlem d'internacional, què? De tota Europa o fins i tot d'altres punts?
2: Jo crec que
3: principalment... D'altres països, també. Sí, crec també. Crec que hi havia del Marroc i d'Egipte, pot ser?
2: Sí, també.
3: Sí.
2: No sé si també de Sud-amèrica hi havia alguna, però sí, una mica això. Però principalment és de Catalunya i d'Espanya, sí.
1: Clar, i grups amateurs de teatre, sobretot, eh?
2: Sí, són, efectivament, grups amateurs de teatre. I llavors nosaltres hem participat en aquesta 22a edició.
1: Parleu-nos de la vostra entitat, d'aquest grup amateur de teatre Portals Escena.
2: Bé, nosaltres som una entitat que ja portem 10 anys en actiu, tot i que els integrants no són els mateixos, perquè han anat canviant, és una mica fluid. L'any, si no recordo malament, 2023, ens vam federar com a grup de teatre amateur. Estem sota la direcció de la Porta de Fusta i ens vam estrenar com a grup de teatre amateur federat com amb l'obra de Més enllà de l'hostal. Llavors vam començar amb aquesta, també la vam poder portar a Pineda de Mar i ara hem començat amb Elícia, amb aquesta nova proposta, que és també una creació pròpia, que és una mica la marca Portals, això de fer obres de teatre de creació pròpia, tant en guió com en escenografia, vestuari, tot ho fem nosaltres. I bé, contrasta molt amb l'obra de Més enllà de l'hostal, que era amb tonalitats tot de blanc i negre, i ara, doncs, és tot colorit, tot de colors pastel.
1: Clar, la Porta de Fusta va vinculat a la Patrícia, a la Paloma, aquí a la direcció també, em sembla que aquí hi ha al darrere del guió d'aquesta Elícia, és també la mateixa Patri, no?, que està al capdavant de tot això.
3: Sí, una mica la manera que tenim de treballar és... es fan unes propostes de temàtiques que ens agradaria tocar, i després, a través d'unes improvisacions, la Pàtria agafa tota aquesta informació, el que he vist, el que vol també explicar, i volem explicar com a grup, i fa el guió. I juntament amb la Paloma el que fan és tota la direcció, tant estètica, perquè també en aquest cas ha sigut molt, és el que ens agrada, no?, com a Portals, física, tot. Totes s'encarreguen elles de la direcció general.
1: És a dir, que el contingut, per exemple, d'Elícia ha sortit, què, de les classes, del que feu, d'on ha sortit, de fet? Ara ens expliqueu en què consisteix.
3: Sí, ara...
1: Però és la inspiració, no?, que ha traslladat a la Patrícia.
2: Sí, de diversos llocs. Jo me'n recordo que vam començar l'any passat, va ser abans de l'estiu, vam començar a fer una sèrie d'improvisacions, a veure què és el que tractàvem, si tractàvem el passat, el present, el futur, a veure què era, i anàvem fent diferents improvisacions, cadascú amb el paper que li tocava, i llavors vam anar estirant una mica del fil i al final anàvem veient com que ens interessava bastant com aquesta cosa d'un futur, però un futur distòpic, a veure de com ho podem trobar, què és, perquè tractem també sobretot temes de l'actualitat, temes que ens apel·len a tothom. I, ostres, el tema de la intel·ligència artificial està molt sobre la taula en la societat. I llavors vam començar a fer tot això, i ve la Patri, que com molt bé has dit, és l'autora del text. Vam començar a treballar-ho, i amb la Paloma també, doncs, muntant sobretot els moviments, bé, tot això. I una curiositat, que això jo crec que és molt... És curiós, perquè clar, en tractar el tema de la intel·ligència artificial, és curiós que la mateixa intel·ligència artificial ha participat també en algunes parts del text, perquè clar, és que qui millor que tenia intel·ligència artificial per dir com respondria ella, depèn quines qüestions, depèn quins temes que ens preguntem tothom, de caràcter humà, de caràcter social, què faríem amb això, amb les emocions?
3: Sí, és més, una part del text, junt amb la Patrícia, està escrit per la intel·ligència artificial, perquè parla ella, i llavors era com molt important també saber i transmetre això, no? Com ens dirigim a ella i com ella ens respondria.
1: Què és o qui és Alicia?
2: Alicia, què és? Alicia és una obra de teatre que està pensada per fer reflexionar a l'espectador. Tracta sobre les emocions de caràcter humà. És una obra, com ja he dit, de creació pròpia, de colors pastel, en la que és un futur distòpic, on la intel·ligència artificial ens governa en totes les decisions que hem de prendre, tant de govern com de relacions entre nosaltres, tot està governat per la intel·ligència artificial, i està sobretot sostinguda sobre un eix que és l'Alicia, que l'Alicia és un sèrum que ens apaga, però que ens té mantinguts en una felicitat continguda, i en aquesta felicitat continguda és on anem vivint. I com la premissa de la intel·ligència artificial és mantenir-nos en aquesta felicitat continguda, se n'adona, en aquesta intel·ligència que té ella, de que no estem vivint una felicitat. I és aquí on hi ha un canvi, un punt d'inflexió en tots els personatges, i cadascun dels personatges viu com un canvi en el que la intel·ligència artificial s'apaga totalment, i hem d'afrontar: ostres, què són les emocions? Què som els humans? Com ens comportem? Les responsabilitats que tenim nosaltres,
3: sí,
2: no?
3: Sí, què passaria si de cop i volta haguéssim de tornar a sentir i de tornar a fer la societat com ara mateix està conformada, o quina altra societat sortiria després d'un, entre cometes, un apocalipsi d'aquestes magnituds, no? De tornar a fer-ho tot nosaltres.
1: I tot això que ens heu explicat, com es trasllada a dalt d'un escenari, de cara a l'espectador? Perquè no he tingut el plaer de veure Alicia, però no sé com es trasllada això. Quantes persones esteu dalt de l'escenari, i en quin format, no?, s'expressa tot això?
2: Bé, com a actors i actrius en formem part 10, diria, 10, o sigui, 10 actors i actrius, i bé, és el que comentava, o sigui, no és només perquè el text, sí que és veritat que l'ha escrit la Patrícia, però clar, és que gràcies a la Patrícia i a la Paloma ha sigut gràcies a tot això que li ha donat vida. El text en si té molt de sentit, però sobretot el vestuari en aquests colors pastel li dona molt de significat a l'obra de teatre. Dona com aquesta aparença d'ensucrat, de felicitat, com aquests rotllo anys 70, cosa així, una mica retro, molt, molt divertit. I bé, que també és el que passava amb l'anterior obra que vam fer, amb el Més enllà de l'hostal, que es caracteritza sobretot per la complexitat en els moviments dels personatges. En escena som sempre molts personatges, hi ha moltes escenes on som quasi que tots els personatges, per tant, moure'ns al llarg de tot l'escenari, ostres, hi ha d'haver-hi molta coordinació, molta visió espacial entre nosaltres, molta comunicació no verbal, com ens movem, no?, tot això. Jo ara recordo, ara que estàvem a Pineda de Mar, vam haver-ho de fer en un format reduït, en un escenari una mica reduït, i clar, era una mica, ostres, som un munt de gent, com ho fem? I clar, en tot això es va posar molt palès en tota la comunicació visual entre nosaltres, com col·loquem aquestes mantes a la primera escena, com ens movem entre nosaltres, sense xocar-nos i donant aquesta idea de lleugeresa, sobretot a l'inici, i de felicitat. Té molts matisos, sí. Mm-hmm.
1: Com va anar aquesta representació en aquesta mostra d'aquest cap de setmana?
3: Bé, la veritat és que sí. ens va anar bé. Sí que és veritat que a últim moment vam tenir una reunió de crisi sí. per les dimensions, que no estem acostumats a llocs més reduïts, no? Una cosa és el TAC, que vam estar... Mm.
1: Com és que un certamen com aquest, aquesta mostra internacional, doncs no disposa d'un escenari així, potser d'unes dimensions més grans?
3: Bueno, en realitat sí que en disposa. El que passa és que som molts grups de teatre que hem de mostrar. Llavors també és molt difícil, segurament, per l'organització... donar tots els llocs a la gent que vol, no? I que vol mostrar en les condicions que està acostumat. Però sí que és cert que gràcies també a això, no? Que juntament amb l'Esther de la
2: Cotedat... Sí, l'Esther de la Cotedat, sí, ara en parlarem.
3: I per part de la Federació, junt amb la Patri i la Paloma, ho vam saber gestionar.
2: Sí, molt bé.
3: Es van fer alguns canvis a l'escena, però bueno, sempre amb respecte i per la gent que ens ve a veure.
1: Vau salvar, doncs,
3: vam salvar molt
1: crisi,
3: bé,
1: eh?
3: però ben
2: adaptat. Sí, home, clar, perquè ara si ens hi fixem a l'escenografia que tenim, ho podeu veure a les nostres xarxes socials @portalsescena, podem veure que hi ha una sèrie de bancs, de jardineres davant, d'arbustos darrere, clar, tot això, i unes portes, clar, tot això, en reduir-se l'escenari, van haver de quedar fora les jardineres, van a quedar a la part de davant, però, ostres, molt ben adaptat. A mi em va sorprendre molt perquè quan veus, ostres, estem acostumats, és el que vaig dir, vam estrenar el 7 de març aquí a Calafell, aquí al Teatre de Calafell Municipal, i després el 29 de març ho vam fer al TAC del Vendrell. Clar, són dos escenaris molt grans, amb molt bones característiques de focus, de tot, i clar, allà és el que diu la Tanit, hi ha molts escenaris, hi ha molts grups de teatre, déu-n'hi-do la de grups de teatre que n'hi ha, ja dins de la mateixa franja horària, de les 10 del matí, per exemple, t'hi trobaves que hi havia 10 obres de teatre, o sigui, déu-n'hi-do, hi ha molts. És difícil encabir tots aquests grups dins d'un mateix municipi, i clar, però ostres, després en veure-ho, sentir-ho a l'escenari, i dius, ostres, que bé, i te n'alegres de dir... Què bé ho portem? I quina bona comunicació i quin bon grup. I... Ostres, sí, quina bona
1: sensacions,
2: sintonia.
1: Doncs.
2: Molt bones sensacions.
1: Què és la Cote?
2: La Cote va sorgir, si no recordo malament, va ser cap al 2023, cosa així. És la coordinadora de teatre amateur coordinadora amateur, que això m'ho corregiran, coordinadora amateur de teatre del Baix Penedès. És una coordinadora, és com una seu de la coordinadora de Catalunya, de grups federats, d'amateurs, d'aquí del Baix Penedès. I ens hi configurem una sèrie de grups que estem federats aquí al Baix Penedès. I llavors fem una sèrie de reunions i de més, i bé, ara l'últim... jo em formo part, o sigui, jo soc com una mica el portaveu del meu grup dins de la Cotebab. I bé, doncs, ara com l'últim projecte que hem tingut aquí en col·laboració amb la Cotebab i els diferents grups de teatre ha sigut la mostra de teatre del Baix Penedès, que hem pogut rodar la nostra obra de teatre al TAC del Vendrell, i els diferents grups de teatre també s'han anat movent. Aquí a Calafell vam acollir el grup de la Lira amb l'obra càsting, i bueno, també tot un èxit.
1: Sí, va ser molt divertit,
2: molt divertit,
1: van explicar.
2: Sí.
1: I quin futur li queda a Alicia?
2: Ostres, doncs un futur prou llarg de moment, o sigui, acabem de començar, són 2 anys mínim més o menys el que tenim pensat rodar-la per diferents concursos, bueno, on ens vagin cridant, i bé, amb molta il·lusió, la veritat, acabem de començar ben forts, la veritat, ben forts, perquè vam tenir 7 de març, 29 de març, ara aquí el 2 de maig a Pineda de Mar, anem molt, molt seguits de bolos, llavors amb moltíssima il·lusió, i jo crec que coincideixo amb la Tanit i amb la resta d'integrants del grup.
3: Sí, la nostra companyia, com també és, diguem que treballem per comissions, xarxes socials, vestuari, etc. També doncs tenim unes encarregades que ho fan molt, molt bé, gràcies, d'anar buscant aquests bolos que podem fer, enviant també la informació, el dossier i tot això, per poder-ho fer i que ens truquin, no? Però, bueno, també tenim les xarxes socials, que si ens voleu, truqueu, poseu-vos en contacte i nosaltres encantats de fer-ho, a tots jocs, si pot ser.
2: Sí, sí, nosaltres som un grup molt motivat, la veritat, és el que ens caracteritza, jo crec que som un grup supermotivat, de diferents edats, hi ha molt, o sigui, gent molt diversa, molt diversa, però el que ens trobem en comú és la passió pel teatre, per estar a dalt de l'escenari i poder portar totes aquestes obres de teatre de creació pròpia, que és el que diu la Tanit, el vestuari, l'escenografia, o sigui, tot ho portem nosaltres, som handmade.
3: Sí, i a més també tenim, a part de les persones que som els actors, actrius i les directores, també tenim molta gent que ens ajuda a... entre cametes, no?, que es diu... que són diferents a cada bolo normalment, però que sí, que sense elles tampoc faríem res, i especial menció en aquest cas la veu de la intel·ligència artificial, aquest any és de la Laia Flórez, que,
1: home, sí,
3: que
1: bueno,
3: sí, sí, és una col·laboradora
1: impressionant, i a més coneixem de la seva tasca en audiollibres i moltes coses.
3: Exacte, sí, sí, és un plaer realment tenir-la com a veu de la nostra intel·ligència artificial.
1: Aquí a Calafell presumim, doncs, dels bons resultats, no?, dels esportistes, de molts àmbits, de grups musicals i també del teatre. Quin moment teniu... És a dir, quina és la idea que teniu del teatre amateur aquí a Calafell? Que d'aquí han sortit, doncs, grans noms també cap a un altre nivell, no?, que no és el molt més professional.
2: Sí, sí, sí. Bueno, jo crec que, bueno, de grups amateurs de teatre estem nosaltres com a portals d'escena i també la Camama, que, bueno, ara a la part del Nadal va estar fent el conte de Nadal, o sigui que... Però bé, no sé quin...
3: Sí, no, jo crec que aquí el teatre s'estima moltíssim. La veritat és que hi ha molta gent que forma part, no?, d'aquesta escena calafellenca del teatre, i bueno, crec que també a lo millor es podrien fer més coses, no?, també entre grups i amb l'Ajuntament, sí. No sé, com més equip.
2: Sí, sí, sí, jo crec que, i a més hi ha molta cultura, ja no només a Calafell, sinó a la comarca del Baix Penedès, hi ha molta cultura del teatre i bueno, ja fent referència, o sigui, a la mostra de teatre que acabem de dir, ostres, que bé que haguem pogut tenir com aquesta coteva d'haver-nos pogut formar el 2023 i tornar, perquè la mostra de teatre del Baix Penedès ja es feia des de fa anys, o sigui, des de fa 20 anys va ser quan va acabar i va haver-hi com un període d'atur, fins ara tornar-la a fer. Però sí, hi ha molta cultura i aquesta col·laboració amb els diferents grups de teatre i amb aquesta, també amb la Porta de Fusta, la quantitat de gent que té també fent teatre a l'escola, que col·labora amb nosaltres, ja sigui agafant entrades a la taquilla inversa, ja sigui a nivell tècnic amb el Marc, que també el tenim col·laborant amb nosaltres.
3: Sí, i el Xavi també, de manera molt altruista, tothom.
2: Sí, sí, jo crec que hi ha molta cosa d'aquesta... col·laborativa i molt, molta consciència de l'art teatral a Calafell. I jo crec que ara està com...
3: Com començant un altre cop, no?
2: Sí, està començant alguna cosa.
3: I que entre tots nosaltres, de diferents grups de teatre, gent que li agrada però que no té temps per fer-ho, potser sí que es podria fer alguna cosa diferent. I perquè la passió és el que ens uneix a tothom.
1: Per acabar, nois, ens dèieu que voleu estirar Alicia durant encara dos o més temps, dos anys o més temps encara. Quina seria la pròxima parada, no sé, el pròxim repte d'Alicia?
2: Doncs encara no tenim propera data, perquè cal que surtin moltes resolucions sobre concursos de teatre que ens hem apuntat, ja sigui a Terrassa, ara crec recordar a Fals també, o sigui, hi ha molts llocs que estem apuntats i ara van sortint, clar, i també com vam estrenar tot just el 7 de març, clar, acabem de tenir el vídeo per poder-nos apuntar i tot, o sigui, s'està coent allà molta cosa, però ara de moment no tenim un proper bolo, però bueno, estem segurs que d'aquí a no res, amb el ritme que portem, de ben segur que d'aquí a ben poc en tindrem un altre, sí, sí.
1: Doncs la Tani Fernández i el Josep Domínguez són membres d'aquesta entitat Portals Escena de Calafell, que han portat Alícia a aquesta mostra internacional de teatre de Pineda. Ens ho han vingut a explicar aquí a Calafell Ràdio i també parlar-nos d'Alícia, que, com dèiem, els està donant moltes satisfaccions. Gràcies per venir a la ràdio. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a tu, Ferran.
1: Adéu-siau.
0: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí.

0: relativament poc temps que han descobert la seva música i sobretot la seva veu elegant. Es va donar a presentar, es va donar a conèixer l'any 2019 amb el seu primer EP i ara ja tota una estrella segueix triomfant aquí en el panorama musical espanyol. L'Olivia Dean, això que acabes d'escoltar, So Easy to Fall in Love, per arribar a les 12 del migdia amb 24 minuts, moment d'una aturada, una pausa, i tornem de seguida a Calafell Ràdio fins la 1 amb el Calafell Matí.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt.

0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
2: Dilluns 4 de maig de 2026. Aquestes són en titulars les principals notícies que a partir d'aquí una horeta, a partir de 2:15 del migdia, ens explicaran la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio. Les escoltem. Hola de nou, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Calafell ha celebrat aquest passat cap de setmana el Calafell Festival Weekend i el Calafell Family Weekend, amb tot un èxit de públic. En parlarem avui als informatius. El nucli del poble de Calafell guanyarà prop de 4.000 metres quadrats per aparcament, equipaments i zones lliures. S'ha aprovat inicialment una modificació del POM per fer-ho possible. I parlarem de la campanya No avergonyeixis el teu gos abandonant al carrer els seus excrements. L'Ajuntament de Calafell informa que ja hi ha posades centenars de multes. Els nens del Vendrell, pregoners de la Festa Major, Miqui Núñez, Doctor Prats i Boicot oferiran un concert per les festes. També parlarem d'un altre projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals. S'estén al Baix Penedès. La iniciativa pren relleu del treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals. I més notícies. Condemnen un expolicia local de Cubelles a pagar més de 1.600 euros per danys continuats al cotxe de l'alcaldessa. El jutge considera provat que l'agent va punxar les rodes del vehicle i en va ratllar la carrosseria. Educació registra més de 1.800 possibles casos d'assetjament escolar des de principi de curs, per sobre dels 1.706 totals de l'any anterior. El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona denuncia la falta de llevadores a la demarcació tarragonina. Segons l'organisme, existeix un risc de col·lapse funcional si no hi ha relleu generacional en els pròxims 7 anys. I un estudi de la URB conclou que el port de Tarragona necessita més diversificació dels tràfics de mercaderies. L'informe insta els ports de Barcelona i Tarragona a avançar cap a una aliança cooperativa.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: Dissabte històric el del Club Futbol Calafell amb un partit decisiu per confirmar-se matemàticament com a campió de Lliga. El conjunt de l'Òscar Martínez va fer realitat els seus somnis en una jornada en la que el camp municipal Juan Ríos de Calafell es va aplanar de gom a gom amb l'afició i els equips de l'escola de futbol base Calafell, que van acompanyar el conjunt calafellenc per celebrar una victòria molt merescuda. El Club Futbol Calafell ja és de segona catalana i avui ho explicarem al bloc esportiu.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
2: Doncs vinga, en punt 2:15 del migdia, dilluns, vinga, va, que va passant el dia ràpidament i el que diuen que és el pitjor dia de la setmana l'anirem deixant enrere. Tram final del Calafell Matí, junts fins la una, amb música, amb cançons, consells i en un moment, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell.

0: Impressionant la cançó, eh? Ens agraden i molt. Naina amb Figaflowers és el pecat original.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Doncs vinga, deixem enrere aquest pont, aquest llarg cap de setmana, amb moltes coses que han passat aquí, al nostre municipi, el Family Weekend, també el Calafell Festival Weekend, els concerts de la cadena Dial. Bé, ha sigut un cap de setmana que, bé, els concerts en algun moment han perillat per el perill de pluja o fins i tot han arribat a mullar algú, però feina feta i una nova setmana, nous reptes i moltes activitats que sempre us avancem a la nostra agenda cultural. Vinga, parlem en primer lloc d'aquest divendres, dia 8 de maig, a partir de les 6 de la tarda, en el Centre Cívic Cinema Iris, al carrer Vilamar número 21 de Calafell Platja, fotografia creativa amb el mòbil. Es tracta d'una activitat coorganitzada amb l'entitat fotogràfica de Calafell, Enfoca. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 7, en el Centre Cívic Cinema Iris, es tracta d'un taller pràctic i dinàmic per aprendre a treure el màxim profit de la càmera del teu mòbil. Descobrireu conceptes bàsics de composició, de llum, d'enquadrament, així com trucs senzills d'edició per millorar les imatges al moment. No cal experiència prèvia, només el vostre mòbil i ganes de mirar el món amb uns altres ulls. Cal fer inscripció prèvia per assistir a aquesta activitat, fotografia creativa amb el mòbil. Es prioritzaran els joves d'entre 12 a 35 anys. Més informació a www.joventut.calafell.cat. joventut.calafell.cat. Recordeu, aquest divendres pròxim, en el Centre Cívic Cinema Aires, a partir de les 5 de la tarda, fotografia creativa amb el mòbil. I també aquest divendres, a partir de les 8 del vespre, en el Teatre Joan Colet de Calafell, Toni de Moda presenta Show de Moda. En castellà, l'entrada general és de 18 euros, també per mobilitat reduïda, i el meet and greet per 28 euros. En el web municipal calafell.cat, a la seva agenda, trobareu, doncs, anunciat aquest Show de Moda. Aquí trobareu l'enllaç per comprar les entrades anticipades. Aquest és un espectacle de comèdia sense filtres, sense postureig i amb pur ADN de barri. Toni de Moda fa el salt al món digital, a l'escenari, amb un monòleg directe, provocador i ple de veritat, on repassa les seves vivències i es converteix, doncs, allò quotidià en alguna cosa salvatge, incòmoda i molt, molt, molt divertida. No us ho perdeu. El Toni de Moda està amb el seu Show de Moda aquest divendres a partir de les 8 del vespre en el Teatre Joan Colet de Calafell. I aquest dissabte, dia 9 de maig, a partir de les 11 del matí fins a 2:15 del vespre, Festa dels Contes, el Vet aquí un gat, que arriba a una nova edició. Ja sabeu que aquest és un certamen, és la Festa dels Contes, que arriba a Calafell, a la Biblioteca Ventura Gassol, també als seus voltants, a la plaça de Cal Cubano. En el web municipal calafell.cat trobareu tota l'agenda de tot el que celebra al llarg d'aquesta jornada. La Festa dels Contes, Vet aquí un gat. Per exemple, activitats com el Petit Patufet, un conte ple de cançons per la mainada amb la Berta del Poblet. Serà a partir de les 11 del matí. A les 12, Tots els petons del món, un conte de llengua de signes. També a les 6 de la tarda, Contes desexplicats, amb la companyia Vivim del Cuento. I també hi haurà tallers de quilòmetre zero. Són tallers per tots els públics, al llarg de tota la jornada, tant a la plaça de Cal Cubano, als seus voltants, amb entrada lliure. Mapes del tresor, escriptura amb pergamins amb Casa Magenta, retallables amb la Lu López, pop-up amb Clam Jam, construcció de terraris amb la Montbí, minimons de contes amb Som el Patufet o casetes de fusta amb la Masia de les Arts. I durant tot el dia, amb entrada lliure a totes les activitats, Escape Caravana és una instal·lació al carrer amb itinerària. Les Contes Pop, amb la Laia Flores i la trompetista Andrea Cabrerizo, la Tribu Juganera, amb jocs, disfresses i pintacares, Contes, balls, música, bombolles i jocs, caixes per descobrir, històries d'animals de terra, mar i aire. Hi haurà jocs de taula i atenció perquè hi haurà l'exposició El Tatano, 20 anys, 20 portades. El Tatano és la revista pels més petits, publicada per Cavall Fort. I també hi haurà paradetes de contes, llibres i jocs, amb la llibreria Papiol i Ralet Ralet. Doncs tot això i molt més, no us ho perdeu, aquest pròxim dissabte, a partir de les 11 del matí i fins 8:45 del vespre. És la Festa dels Contes, Vet aquí un gat, a la Biblioteca Ventura Gasol, al nucli del poble de Calafell, també als seus voltants, com és la plaça de Cal Cubano. I acabarem aquesta agenda cultural el diumenge a partir de les 7 de la tarda en el Teatre Joan Colet de Calafell, Ya me has tocado el cuento. Escrita i dirigida per Olivia Lara. De l'univers de No me toques el cuento, amb princeses, arriba aquesta comèdia fresca i gamberra amb quatre prínceps desesperats per recuperar les seves vides felices. L'Aurora, la Bella, la Ventafocs i la Blancaneus han volat del niu per viure experiències soles al món real. Davant d'aquest abandonament, els prínceps busquen ajuda per recuperar-les i pel camí descobriran alguna cosa inesperada, una masculinitat més sana. En castellà, amb 90 minuts d'aquest espectacle, Ya me has tocado el cuento, un espectacle recomanat per majors de 12 anys. Ja sabeu, entrades.calafell.cat, entrades.calafell.cat, venda anticipada per joves de menys de 25 anys i jubilats, 12 euros. La normal anticipada, 14 euros, i el dia de l'espectacle, si hi han de disponibles, a taquilla el preu és de 16 euros. Ya me has tocado el cuento aquest pròxim diumenge a partir de les 7 de la tarda en el Teatre Joan Colet de Calafell. No us ho perdeu. Entrades.calafell.cat.

0: Doncs aquestes són les activitats que podeu trobar a l'agenda cultural si entreu al web municipal calafell.cat a la seva agenda, agenda que us expliquem des del Calafell Matí abans d'arribar al final del programa.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
1: Primera llista.
0: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió.
1: Backstage.
0: Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

ritme de la Colegiala. Us en recordeu d'aquella cançó, d'aquell hit? Doncs ara amb aquest sampler tenim aquesta nova cançó de Topic i amb Becky G. Que jo sempre confoc la Becky G amb la Karol G. No sé per què, però sempre em passa el mateix. Acaben de publicar Topic i Becky G en aquest cas. Sorry, Papi. A ritme de la Colegiala. 11 minuts i arribem a la una. Tanquem edició del Calafell Matí, aquest programa que al llarg de 4 hores, de dilluns a divendres, combina l'actualitat, l'entreteniment, la bona música i moltes hores de ràdio al llarg de la setmana amb moltes ganes de ser la vostra companyia. Gràcies, gràcies a tots vosaltres que connecteu amb la nostra proposta amb l'emissora municipal de Calafell. Salutacions del Ferran Boquer en nom dels companys dels que fem possible aquest programa cada dia. Demà més, a partir de les 9 del matí, aquí en el 107.9 de la FM, també en emissió online. Marxem amb Alex Warren, amb música fins la una, i amb això que es diu Fever Dream, que ens encanta. Doncs vinga, agafem trastets i marxem fins demà a les 9. Que vagi molt bé.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: que dona de Déu. Ens anem tancant, no?
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 4 de maig.
1: Les notícies de Calafell.
0: Calafell ha celebrat aquest passat cap de setmana el Calafell Festival Weekend i el Calafell Family Weekend. Farem un resum de com han anat aquests esdeveniments al municipi calafellenc. Serà després de repassar els titulars del dia. El nucli del poble de Calafell guanyarà prop de 4.000 metres quadrats per aparcament, equipaments i zones lliures. S'ha aprovat inicialment una modificació del POM per fer-ho possible. No avergonyeixis el teu gos abandonant al carrer els seus excrements. L'Ajuntament de Calafell recorda que hi ha centenars de multes. Els nens del Vendrell, pregoners de la Festa Major 2026. Miqui Núñez, Doctor Prats i Boicot oferiran un concert per les festes. El projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals s'estén al Baix Penedès. La iniciativa pren el relleu del treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals de l'Alt Penedès. Condemnen un expolicia local de Cubelles a pagar més de 1.600 euros per danys continuats al cotxe de l'alcaldessa. El jutge considera provat que l'agent va punxar les rodes del vehicle i en va ratllar la carrosseria. Educació registra 1.865 possibles casos.

0: casos d'assetjament des de principi de curs, per sobre dels 1.700 totals de l'anterior. Aquest passat dissabte s'ha commemorat el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona denuncia la falta de llevadores a la demarcació. Segons l'organisme, existeix un risc de col·lapse funcional si no hi ha relleu generacional en els pròxims 7 anys. Un estudi de la URB, la Universitat Rovira i Virgili, conclou que el Port de Tarragona necessita més diversificació dels tràfics de mercaderies. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Dissabte històric el del Club Futbol Calafell amb un partit decisiu per confirmar-se matemàticament com a campió de Lliga. El conjunt de l'Òscar Martínez va fer realitat els seus somnis en una jornada en la que el camp municipal Juan Ríos de Calafell es va aplanar de gom a gom amb l'afició i els equips de l'escola de futbol base Calafell, que van acompanyar el conjunt calafellenc per celebrar una victòria molt merescuda. El Club Futbol Calafell ja és de segona catalana i avui ho explicarem al bloc esportiu.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell ha celebrat aquest passat cap de setmana el Calafell Festival Weekend i el Calafell Family Weekend. El Family Weekend, més adreçat al públic infantil, va començar l'1 de maig amb actuacions a la plaça del Manila, a Calafell Platja. El Calafell Festival Weekend ha tingut lloc el 2 i 3 de maig amb l'escenari central del Parc de la Sínia. El públic va poder gaudir de concerts com el Fe Marcos i Buós, així com la Festa del Ball i la Gira Dial, en un format orientat a l'oci musical i l'ambient festiu. El Marcos, conegut sobretot per l'èxit musical en català, explica als micròfons de Calafell Ràdio en quin moment es troba de la seva carrera musical.
3: Doncs mira, em trobo al moment de que per fi tot allò que he estat aprenent durant molts anys fent assaig-error, doncs com treu com els seus fruits. I també el moment on la meva música parla més del que sóc jo com persona, que és aquesta festivitat, aquesta alegria i viure la música i fer que la gent connecti amb mi amb això i que tot sigui una festa i jo sigui el mitjà entre la música i el públic.
0: Per la seva banda, l'Anna Guerra, que va actuar a la Gira Dial, es va donar a conèixer a l'edició de 2017 d'Operación Triunfo. La cantant destaca la qualitat de l'espectacle. L'escoltem.
4: No te da tiempo a... O sea, es un concierto rápido, ¿no? Porque cantamos tres canciones y cuando estás entrando como en materia, ¿no? Encima del escenario, te toca bajarte porque te toca dar el lugar a otro compañero. Y yo diría que lo más bonito que tienen estos eventos de Dial son dos cosas. Uno, que se apuesta por la música en directo, que aquí no hay trampa ni cartón. Aquí además vamos en acústico, que es de la forma más auténtica de escuchar a un artista. Y lo otro es que nos reúnen con compañeros que hace tiempo que nos vemos. Yo tengo unas ganas locas de... Estoy esperando a Manu Guix ahora mismo, vamos, con los brazos abiertos, a Iván.
0: Els micròfons de Calafell Ràdio també van enregistrar les paraules de Merche, que enguany celebra el seu 25è aniversari com a artista.
5: Sí, ahora estamos de gira con Abre tu mente ahora 2026, a continuación de la gira del año pasado, pero ya preparando todo para celebrar ese 25 aniversario como se merece, preparando disco que saldrá, si Dios quiere, a final de año, la gira del año que viene, que quiero que sea una gira muy especial para agradecerle a la gente tanto cariño a lo largo de todos estos años y bueno, muy feliz, muy contenta y como bien dice, 25 años se dicen pronto, pero no se cumplen todos los días.
0: El David de Maria, cantautor conegut amb una llarga trajectòria, rebutja l'actualitat de la indústria musical. Diu que espectacles, com el de Gira Dial, permeten que els músics segueixin tenint un lloc en el panorama artístic.
6: La indústria ha distorsionado totalmente el negocio, no tiene valor el proceso creativo, no tiene valor la marca, no tiene valor la lealtad, van a lo que van. Entonces intento convivir muy lejanamente de todo lo que es industria. Es mi primer disco independiente. No quiero saber nada de la gente que ahora maneja este cotarro porque lo que menos son románticos y músicos. Parecen banqueros o que venden tornillos. Entonces, verdaderamente, no importa la educación de las nuevas generaciones y una gran lástima, ¿no? Creo que la música debería de estar mucho más cuidada, más protegida, con muchos más filtros, y yo que tengo un niño de 9 años, pues que escuche las letras a veces que se tiene que tragar de estos, no sé cómo llamarlo, desde luego artistas y poetas, ¿no? Pues bueno, el mercado se ha copado de eso. Es el karma del 1492.
0: Amb aquesta doble proposta, el Calafell Festival Weekend i el Calafell Family Weekend, el municipi reforça la seva oferta d'oci durant el Pont de Maig, amb una agenda que ha combinat música en directe i activitats per a totes les edats. Podreu escoltar totes les entrevistes a l'espai d'actualitat del Calafell Matí.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I el nucli del poble de Calafell guanyarà més de 3.800 metres quadrats per a nous equipaments, aparcament i zones lliures. Ho preveu una modificació del POM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, aprovada inicialment pel ple de l'Ajuntament el 24 d'abril. Amb aquesta mesura es corregiran en part els dèficits d'espais que té el nucli i s'atendran moltes demandes del veïnat. Per equipaments hi haurà més de 1.387 metres quadrats, per aparcament més de 1.900 i per a zones lliures 534 metres quadrats. Des de l'Ajuntament de Calafell s'explica que el nucli del poble està molt densificat i no és fàcil trobar espais, però encara queden algunes oportunitats, de vegades amb l'acord dels propietaris del sòl, que poden aprofitar per resoldre les mancances. A més, es permetrà desenvolupar projectes inclosos o vinculats al Pla de Barris de Cal Bolavà, que recentment ha estat aprovat. L'exemple és de dos nous estacionaments, una tocada a la pròpia masia de Cal Bolavà i una altra al davant de la futura Escola Municipal de Música, al nucli del poble de Calafell. També avancen que es podrà aconseguir un lloc per a entitats de cultura popular on aquestes puguin assajar, sense els problemes d'espai que hi ha actualment.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I un apunt, encara en àmbit local, no avergonyeixis el teu gos abandonant al carrer els seus excrements. Ell no s'ho mereix. És la campanya que du a terme l'Ajuntament de Calafell. Es recorda que aquesta és una conducta incívica que es sanciona amb 100 euros de multa. L'Ajuntament de Calafell ha comunicat que ja hi ha posades uns quants centenars.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: Els nens del Vendrell seran els pregoners de la Festa Major del Vendrell 2026, coincidint amb la celebració enguany del seu centenari, una efemèride destacada dins del panorama casteller i cultural. La Festa Major arrencarà el dissabte 25 de juliol, diada de Sant Jaume, amb el tradicional vermut a la plaça Vella, amenitzat per Miquel del Roig i els repics de campanes d'inici. A la tarda hi haurà un espectacle infantil itinerant. A la nit, la música es repartirà en tres escenaris. Al Botafoc actuaran Miqui Núñez, Amics de Manel, DJ Laia Motos i DJ Sérez. A la Rambla, l'orquestra, la principal de la Bisbal, i a les Quatre Fonts, el tribut a Queen the Show i altres com un DJ. El diumenge 26 de juliol, diada de Santa Anna, la programació inclourà un concert infantil. A la nit hi haurà tres escenaris, el Botafoc, Boicot, Índica i DJ. A la Rambla del Vendrell, el tribut Hola Rafaela i el Tívoli, el duet Alma. El dilluns 27 de juliol, Santa Netes mantindrà el vermut a Mall de Gralles a la plaça Nova. A la tarda, el Tívoli acollirà activitats infantils i espais diferenciats per edats. A la nit, al Botafoc, actuaran Doctor Prats, un grup encara per anunciar, i DJ Seba, mentre que a la Rambla hi haurà l'orquestra Rosaleda. El Dia del Gos, el dimarts 28 de juliol, es decidirà especialment el talent local. La jornada començarà amb un vermut rumbero a la plaça Vella. A la tarda, la Rambla acollirà un concert i al vespre hi haurà havaneres amb peix fregit. La cloenda serà a les Quatre Fonts amb la banda Kilòmetre Zero, formada per músics del Vendrell, i diverses actuacions de grups locals del municipi vendrellenc.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El projecte de prospecció i recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès inicia una nova fase i es trasllada ara al Baix Penedès, amb l'objectiu de localitzar, preservar i reintroduir cultius històrics del territori. La iniciativa pren el relleu de treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació Varietats Agrícoles Tradicionals, que va establir les bases per ampliar el projecte a altres zones del Penedès. En aquesta nova etapa, el projecte està liderat per Eixarcolant i compta amb el suport de la Fundació PINAE, dins del programa Impuls pel Territori, recuperant la biodiversitat cultivada. Les tasques de camp es centren en municipis com Calafell, Cunit, l'Arbós, Banyeres, Balvei, Llorenç, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i el Vendrell. Les properes setmanes s'iniciaran entrevistes amb persones grans del territori per recuperar informació sobre varietats tradicionals, així com la recollida de llavors, esqueixos i bulbs que es conservaran en bancs de llavors, amb l'objectiu de preservar el patrimoni genètic local. El projecte aposta per la col·laboració amb agents locals, agricultors i particulars per garantir aquestes varietats que tornin a formar part del col·lectiu habitual. Segons els impulsors, aquesta recuperació aporta beneficis tant culturals com agronòmics, ja que es tracta de varietats amb una gran capacitat d'adaptació al canvi climàtic. Les persones interessades a participar en aquesta iniciativa o en aportar informació poden contactar amb el projecte a través del telèfon 618 683 136. Repetim, 618 683 136 o enviant un correu electrònic joelcr.aixarcolant@gmail.com.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: La plaça 2 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Vilanova i la Geltrú ha condemnat un exagent de la policia local de Cubelles per haver danyat diverses vegades el cotxe de l'alcaldessa, Rosa Fonoll. Segons ha fet públic l'Ajuntament, el jutge el considera culpable de dos delictes de danys i li imposa una multa de 2 mesos de 12 euros diaris, a més d'una indemnització de 887 euros. Els fets van passar el gener del 2025, quan l'alcaldessa va denunciar que li van punxar fins a 12 vegades alguna de les rodes del cotxe i també va advertir de diverses ratllades intencionades. Amb tot, el jutge només considera provats els fets en dues ocasions. Les dates que li atribueixen a l'exagent corresponen a 2 dies dels quals la investigació dels Mossos d'Esquadra i la policia local en té proves gràfiques. L'Ajuntament de Cubelles destaca que un cop l'home va ser detingut al febrer del 25, ja no hi va haver més casos de rodes punxades ni rascades. Els danys sempre s'havien fet quan el cotxe estava en un aparcament conegut com l'Hort del Rector, a poca distància de la Casa de la Vila de Cubelles. A part dels més de 1.600 euros de multa i d'indemnització, el condemnat també haurà de pagar les despeses judicials.
2: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Obrim la plana general. El Departament d'Educació ha registrat més de 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs, segons dades facilitades per la Conselleria. La xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs passat, segons les mateixes fonts. El dissabte s'ha commemorat el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Aquest curs, Educació havia informat que entre setembre i principis de novembre havia registrat 482 possibles casos d'assetjament escolar. El curs passat, coincidint amb la commemoració del mateix dia, Educació va confirmar que havia detectat 1.333 possibles casos d'assetjament. Davant la detecció de casos, es pot demanar ajuda a la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, un servei de la Conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes. Les funcions són atendre situacions de violència o demandes d'informació i orientació en aquest àmbit, assessorar assessorar i acompanyar les direccions dels centres i a la resta de professionals per activar els protocols i prendre decisions que s'escaiguin davant d'un possible cas, fer seguiment dels casos detectats i també registrar-los. Educació comptabilitza els casos del registre de violències cap a l'alumnat que es va començar a implantar el curs passat. També el curs passat es va impulsar el programa Aquí Prou Bullying, al que aquest curs s'han incorporat 14 centres nous. Arriba ja a 294 escoles i instituts. Sumar-se al curs implica formació també per al claustre.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, CODITA, denuncia la falta de llevadores a la província tarragonina i alerta del risc de col·lapse funcional en cas que no hi hagi relleu generacional. Ara per ara, les comarques tarragonines i ebrenques hi ha 116 llevadores en actiu, una xifra que qualifiquen d'insuficient per cobrir les necessitats de la població. A la vegada, CODITA apunta que fins al 2040 es jubilaran 36 llevadores, la majoria de les quals es concentraran entre el 2029 i el 2036, un pic especialment crític l'any 2033. Per tot plegat, l'organisme reclama una planificació adequada de la dotació de llevadores per afrontar la situació amb relleu generacional. Segons CODITA, entre un 20 i un 40% de les dones viuen al parc com una experiència traumàtica. Coincidint amb el Dia Mundial de la Llevadora, el Col·legi ha organitzat una jornada professional on s'han posat sobre la taula qüestions com parts complexos, la salut perinatal i el trauma postpart, la salut sexual dels joves, la mutilació genital femenina o també un taller sobre la conscienciació corporal, entre d'altres activitats.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: I la Universitat Rovira i Virgili, un estudi, conclou que el port de Tarragona necessita més diversificació dels tràfics de mercaderies i millorar la seva integració en les cadenes logístiques internacionals. L'informe destaca que es tracta d'un dels principals actius del territori. El seu model presenta una elevada especialització en tràfics a granel, especialment líquids vinculats al complex petroquímic, que concentren més de la meitat de l'activitat. Davant d'aquest escenari, l'estudi assenyala la necessitat de diversificar-se. L'informe també adverteix que la cooperació entre dos ports mercantils de Catalunya, que són Barcelona i Tarragona, és limitada i els insta a avançar cap a una aliança corporativa. Tarragona presenta una estructura de tràfics molt concentrada, segons l'estudi de la URB. Més de la meitat del moviment de mercaderies correspon a productes energètics, un pes molt superior al de Barcelona i València, i fins i tot per sobre del de Castelló. Davant d'aquesta situació, els investigadors de la Universitat Tarragonina recomanen diversificar els tràfics, sobretot aquells més vinculats a les manufactureres, als vehicles, la maquinària i el contenidor. Entre 2004 i 2024, el port de Barcelona va reforçar de manera notable el seu pes relatiu, en passar del 52,8% al 67,2% del tràfic total del litoral català. Aquesta evolució el va consolidar com el gran node logístic internacional de Catalunya. En canvi, el port de Tarragona va reduir la seva participació del 39,8% al 31,4%. Aquest retrocés reflecteix un model molt especialitzat en tràfics a granel, amb menys capacitat per captar els avantatges associats a la mercaderia general i, sobretot, a la contenització, segons apunten des de la universitat. A la mateixa línia, l'informe indica que el port de Tarragona presenta una evolució més irregular i vinculada a l'activitat del complex petroquímic i al comerç de primeres matèries. Després d'assolir un màxim de 35,9 milions de tones el 2007, el tràfic oscil·la al voltant del 30 i 33 milions. L'estudi monogràfic sobre el port tarragoní ha estat elaborat per la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la URB i s'ha presentat a la Cambra de Comerç de Tarragona per part del seus responsables. L'estudi fa una anàlisi comparativa de l'evolució dels quatre ports més importants del Mediterrani: Barcelona, València, Tarragona i Castelló. Els investigadors expliquen Tarragona i Castelló que han quedat al marge de la dinàmica expansiva liderada per València i Barcelona. En el cas de Tarragona, aquesta trajectòria respon a una escala operativa més reduïda, a les mancances en connexions ferroviàries, a la porta de la dependència del rere país més immediat i a l'absència d'una política portuària catalana. Per això, el principal repte del port no és tant augmentar el volum total com reforçar la seva posició en mercaderia general i recuperar capacitat d'atracció en tràfics vinculats a la logística intermodal, afirma l'estudi. Des de la Universitat Rovira i Virgili asseguren que el projecte per posicionar el port de Tarragona com a referent intermodal està ben definit. Ara bé, insisteixen que cal reforçar la cooperació entre els dos ports principals d'interès general del litoral català.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas.
1: Dissabte històric el del Club Futbol Calafell amb un partit decisiu per confirmar-se matemàticament com a campió de Lliga. Des de l'inici de la temporada, el seu entrenador, l'Òscar Martínez, ha dit que l'objectiu era guanyar la Lliga i pujar a segona catalana. El Club Futbol Calafell va fer realitat els seus somnis en una jornada en la que el camp municipal Juan Ríos es va plenar de gom a gom amb l'afició i els equips de l'escola de futbol base Calafell, que van acompanyar el conjunt calafellenc per celebrar una victòria molt merescuda. El Club Futbol Calafell va guanyar per 5 gols a 1 a l'Alcover. Gols obra de Jordi Sancho al minut 2, triplet de Diego López als minuts 7, 15 i 43, i un altre gol, obra de Sergio Muñoz al minut 77. El Club Futbol Calafell ja és de segona catalana, encapçala la classificació amb un total de 66 punts, 29 partits jugats, 20 victòries, 6 empats i 3 derrotes. Ara tot seguit donem pas a l'Òscar Martínez, l'entrenador, en declaracions als micròfons de Calafell Ràdio.
7: Sí, antes lo hablamos, o sea, en el quinto partido vinisteis y dije, venimos a ganar la Liga. Es lo que hemos creído siempre y al final lo hemos conseguido. Con trabajo, con constancia, con dedicación, con mucha calidad y se ha conseguido. Es lo más importante. Hemos dado esta Liga a este pueblo con un club que estaba muy mal y que lo vamos a volver a colocar como de los mejores clubes de la comarca. Un pequeñito bajón de dos partidos, pero nada. Al final se ha conseguido el objetivo. Estamos todos muy felices. El valor fundamental son los chavales, nadie falla en ningún entreno, tienen muchas ganas, compiten en cada entreno. Llevo 20 y pico años entrenando y nunca me he encontrado algo así. Cuando hay gente así y creen el mensaje que les das, el mensaje de un loco que viene a un equipo que quedó penúltimo el año pasado y le dice, vais a ganar la Liga. Cuando creen, se puede.
1: Donem pas al president del club, el Luis del Fresno.
8: Bueno, lo més important, primer agrair també als medis de comunicació, a Calafell Ràdio, pel seguiment que hem tingut des de que vam començar. Y la verdad que bueno, es un día de alegría, yo creo que para tothom y sobre todo para la familia del fútbol, ¿no? Avui yo creo que consumem també lo que ha sigut tres temporades molt dures. Aquest equip jo crec que s'ha format sol al final, perquè la veritat és que Calafell gaudeix d'unes instal·lacions fantàstiques, d'una possibilitat fantàstica de donar als jugadors de futbol. Molts de nosaltres, com tu, hem viscut aquest camp de futbol. Jo crec que la sort ha sigut trobar una persona que ha empaquetat molt bé aquest equip i hem arribat a aquest punt pues, que no esperàvem, perquè al final molts equips fan equips pensant en pujar a categoria, amb pressupostos molt alts. Nosaltres venim, com bé he dit, de patir 3 anys molt difícils, aconseguint equilibrar els pressupostos. I bueno, la veritat és que quan va arribar l'Òscar, pues, el primer dia que el fitxàvem, pues, ja deia, no, jo vull ganar la Liga. I jo deia, bueno, que me digas esto el primer dia quan queden moltes jornades, és molt difícil, no? Però bueno, així ha sigut. I inclús, ara m'ha tornat a dir que guanyarem també segona catalana, però jo crec que en algun moment això no funcionarà. Però bueno, jo estic content pel poble, estic content per la, per l'escola de futbol base de Calafell també, perquè al final necessitava tenir també un equip referent a Calafell que doni sortida a aquests jugadors tan bons que tenim al poble. I jo crec que ara és el moment de continuar anant de la mà i espero que gaudir d'aquest moment, pues, bueno, ja sabeu que al final els esports són resultadistes, però ens ho mereixem tots, no? Perquè no només els que hem estat treballant quan la cosa està més difícil, sinó les persones que s'estan sumant, perquè el que podem fer, pues, és mantenir un equilibri. Avui hem tingut també la presència del senyor alcalde, de regidors, del tècnic, de moltes persones que han vingut a gaudir d'aquest moment. Agrair-los a tots des de la nostra part que ens toca. I bueno, esperem que la propera temporada, pues, ja sabem que el Calafell està a segona catalana, és una categoria, pues, més exigent, i sí que és veritat, pues, que jo crec que tindrem la sort d'arramblar jugadors que estan jugant en altres categories més altes, que són del poble. Pues, a primera catalana tenim a Cubelles, tenim jugadors que estan jugant al Roda de Barà, que estan altres, perquè evidentment no estàvem a l'alçada de les seves possibilitats, i espero que aquests jugadors, pues, bueno, com a mínim, tenen la possibilitat de venir a provar, i volem mantenir un equilibri de Calafell, i crec que no sé si arribarem on el Calafell va arribar a primera catalana, però com a mínim mantenir una estabilitat, una harmonia i aquest equilibri que jo crec que es mereix aquest camp de futbol tan espectacular.
1: Pròximament podran veure el reportatge d'aquesta victòria al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
0: Comencem la setmana amb baixes pressions sobre Catalunya, reforçades per la part activa d'un sol d'aire fred per les capes altes atmosfèriques. Avui tenim un dilluns típicament primaveral, amb el pas de núvols i alguns xàfecs que poden caure en alguns punts de Catalunya aquesta tarda. Entre vespre i nit, la pluja pot arribar amb moderada intensitat a la costa de les comarques de Barcelona i al nord de les de Tarragona. La temperatura és similar a la del cap de setmana. De cara a demà, la precipitació tornarà a ser la protagonista, sobretot entre la tarda i el vespre. La temperatura pot baixar una mica. Fins aquí l'informatiu del dia. Als esports, la Roser Ribas, i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius d'aquesta casa. Gràcies per la seva atenció i fins aviat.
2: L'informatiu. Calafell Ràdio.
9: Enfrontament militar directe entre l'Iran i els Estats Units pel control de l'estret d'Hormuz. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
9: L'Iran ha disparat aquest matí contra un vaixell de guerra nord-americà que pretenia entrar a l'estret d'Hormuz, Joan Bota.
10: És l'incident més greu entre els dos països des que va entrar en vigor l'actual alto al foc. Els Estats Units neguen cap dany. Aquesta matinada, Donald Trump ha anunciat que el seu país escortaria els vaixells atrapats al Golf Pèrsic. L'Iran ha replicat advertint que ho consideraria una violació de la treva. El preu del petroli ha tornat a pujar immediatament.
9: En aquest context, la Unió Europea reuneix avui a Armènia una cinquantena de països per defensar l'ordre mundial creat després de la Segona Guerra Mundial.
10: Sentiu Antonio Costa, president del Consell Europeu, que es planta davant l'agenda de Trump.
11: Europa ha d'estar a l'avantguarda de la defensa de l'ordre internacional basat en normes i ancorat a la Carta de les Nacions Unides com a pilar principal del multilateralisme.
9: Mentrestant, a Catalunya, el Partit Popular demana la compareixença al Parlament de Catalunya del president Salvador Illa després d'un cap de setmana en què hem tingut quatre actes violents molt mediàtics.
10: Hi ha hagut hagut un apunyalament mortal a Barcelona, un de molt greu al Fòrum, un tiroteig aquest matí a l'Hospitalet i sobretot el crim d'una dona que va morir degollada dissabte a Esplugues, que l'extrema dreta ha volgut vincular falsament al jihadisme. Al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior, Núria Parlon, denuncia.
12: Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania. Probablement estem parlant de problemàtiques diferents, fàcil fer associacions d'aquest tipus i generar por i fomentar l'odi.
9: Precisament també al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, defensa el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra en algunes escoles per millorar, diu, la convivència.
10: Niubó diu que no actualitzaran més la llista de centres que rebutgen participar-hi i que a finals d'any avaluaran els resultats de la iniciativa.
13: Potser també s'ha venut una visió d'un Mosso d'Esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això. Va precisament de prevenir i va de mediar en alguns casos quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
10: A la mateixa entrevista per sèrie, a les portes d'un mes de vagues a l'educació, Niubó ha descartat altra vegada apujar els sous a mestres i professors.
9: I a Madrid, l'exministre socialista José Luis Ábalos es desvincula del cas de les mascaretes i desacredita la investigació de la Guàrdia Civil que el situa com el cap d'una trama per aconseguir contractes públics.
10: Tot i això, l'ex número 3 del PSOE anticipa que l'acabaran condemnant a presó.
9: Més detalls des de Madrid, Dani Sainz de Aja.
14: Una per una, Ábalos respon a les acusacions de Víctor Daldama, que diu que són una farsa, ni pagava el pis de la seva exparella, ni va tenir influència en els contractes de mascaretes als quals ha reivindicat. També sosté que la investigació de la Guàrdia Civil sobre el seu patrimoni és esbiaixada. Ara bé, el que més li dola a Ábalos és que la seva vida privada s'ha airejat i que els mitjans hagin dit aquesta sentència.
15: Porque, claro, este caso ya tendremos, no sé si tendrá alguna oportunidad final. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
9: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
16: Bon dia.
9: El Barça jugarà la sisena final de la Champions femenina consecutiva.
16: Les blaugranes van celebrar la classificació davant d'un Camp Nou ple amb més de 60.000 espectadors. La final es juga a Oslo el 23 de maig amb l'Olímpic de Lió i al Catalunya Migdia parlarem de les opcions de desplaçament que està valorant el club. I pel que fa a l'equip masculí, el Barça haurà d'esperar el clàssic per guanyar la Lliga i celebrar-la. La victòria ahir del Madrid davant l'Espanyol endarrereix les opcions de certificar el títol. Els blanquiblaus, per cert, que estaran avui molt pendents del partit que juga el Sevilla, rival directe per la permanència amb la Real Societat.
9: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
17: Hola, bon dia. Doncs atenció que hagi de circular per la P7 entre la Granada i Olèrdola en direcció Girona perquè hi ha uns 5 quilòmetres de retencions degut a un accident que ha passat ja fa un parell d'hores. De fet, s'estan retirant ja els 3 vehicles implicats i circulació densa també a l'entorn de Barcelona, l'habitual d'aquesta hora. Destaquem la ronda de dalt de sortida cap al Nus de la Trinitat.
9: I ens falta el temps.
18: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
9: Francesc Mauri, bon dia.
19: Bon dia.
9: Encetem la setmana. Què ens espera aquesta setmana? A veure.
19: Doncs allò de palmaig cada dia un raig, més o menys serà això. El que passa és que, per exemple, dimecres aquest raig serà poca cosa i fins i tot amb bastant sol, en tot cas de tarda al Pirineu, també demà al Pirineu i al prelitoral, i en canvi avui a la tarda, per exemple, moviment. Ara mateix hi ha ruixats i tenen vigorositat, cauen amb intensitat entre l'Anoia, el Bages, algun punt de la Selva, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, 7 litres a Blancafort, a la Conca de Barberà o a Massoteres, a la Segarra. De moment és poca cosa, però comencen a tenir empenta. Per tant, doncs, avui, el dia en què els ruixats i tempestes poden abraçar més punts i que localment poden tenir una certa intensitat. El termòmetre, bastant estable.
9: Gràcies, Francesc. Bon dia.
19: Bon dia.
18: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Les 2:06. Incident armat amb un vaixell de guerra dels Estats Units a l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que ha impedit el pas de la patrullera nord-americana i que l'ha fet tornar enrere. Una agència iraniana assegura que 2 míssils iranians han impactat contra el vaixell, però el comandament militar nord-americà ho nega. El preu del petroli Brent ha tornat a enfilar-se després d'aquest episodi per damunt dels $110 al barril, Vicent Mifsud.
11: Aquest incident passa quan estem a punt de fer un mes d'alto el foc a l'Orient Mitjà i després que Donald Trump anuncies de matinada que enviarà la seva armada a protegir els petroliers i mercants bloquejats a Hormuz. L'alt comandament nord-americà diu que l'operació continua en marxa i l'Iran insistix que atacaran qualsevol vaixell que intenti passar l'estret. De fet, un petrolier ha rebut l'atac amb drons aquesta matinada, segons ha denunciat els Emirats Àrabs. És el segon vaixell atacat en 24 hores. Malgrat les tensions, els Estats Units i l'Iran han continuat intercanviant documents en les últimes hores per buscar una sortida negociada a la guerra. Teheran estudia la resposta de Washington a la seva proposta de 14 punts i l'exèrcit nord-americà ha alliberat 22 membres de la tripulació d'un petrolier i que havien interceptat fa uns dies. La majoria ja han tornat a casa a través del Pakistan, que fa de mediador. El president francès Emmanuel Macron, mentrestant, ha apel·lat a un acord entre Washington i Teheran per a la reobertura d'Hormuz.
20: El que volem, sobretot, és una reobertura concertada entre l'Iran i els Estats Units. És l'única solució que permet la reobertura sostenible de l'estret d'Hormuz i la navegació lliure i sense restriccions, fent-ho sense peatges.
11: I encara queda un front al sud del Líban, mentrestant continuen els atacs d'Israel, que han causat 2 morts més.
9: Doncs, mentrestant, Europa i el Canadà es volen constituir com una alternativa al caos mundial que desencadena Donald Trump i les guerres a l'Iran i a Ucraïna. Una cinquantena de líders europeus s'han reunit a Yerevan, la capital d'Armènia, per buscar una estratègia comuna que els faci menys dependents dels Estats Units i de la Xina. Eva Pineda.
21: La cimera es fa en el marc de la Comunitat Política Europea, una iniciativa creada fa 4 anys pel president francès Emmanuel Macron arran de la invasió russa d'Ucraïna. Com a primer convidat no europeu, el primer ministre canadenc Mark Carney, que ha assegurat que una altra realitat és possible.
22: Sabem que la nostàlgia no és una estratègia, però no creiem que estiguem destinats a sotmetre'ns a un món de transaccions aïllat i brutal, i reunions com aquestes apunten a un camí millor al davant.
21: A l'ombra de l'anunci dels Estats Units de retirar 5.000 soldats d'Alemanya, Macron ha destacat la importància de treballar plegats, europeus i canadencs, per deixar de pagar el cost de la sobredependència.
23: Quan parlem del paraigua americà en termes de seguretat defensiva, siguem sincers, aquest és l'elefant a l'habitació, però si en Marc és aquí és perquè se sent més a prop dels europeus i perquè tots estem junts i creiem que hem d'estar més units.
21: Sobre la guerra a Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky ha demanat que no s'aturi la pressió sobre Rússia perquè segui a negociar la pau i considera cabdal que Europa participi en el diàleg.
24: Europa ha d'estar present en qualsevol conversa. Estem en contacte amb els Estats Units i entenem els seus punts de vista i posicions, però seria bo desenvolupar una veu europea comuna per a les converses amb els russos.
21: A més, el del Canadà, la reunió ja assisteixen a la pràctica totalitat de països europeus, tret de Rússia i Bielorússia.
9: Mentrestant, els dos activistes de la flotilla Global Sumut capturats per Israel continuaran detinguts almenys fins demà després de la decisió d'un tribunal de prorrogar-nos la presó preventiva. Saif Abukeshet, barceloní d'origen palestí, i el brasiler Thiago Ávila estan detinguts a la ciutat portuària d'Ashkelon. La fiscal assegura que tenen vincles amb Hamas, però no ha presentat cap acusació formal, Celia Cernadas.
25: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la dona de Saif Abukeshet, Salisa, ha dit que aquestes detencions tenen com a objectiu dissuadir altres membres de continuar amb la missió cap a Gaza.
26: Com este acto, Israel quiere destruir la missió i plantear por en los activistas. No siguen con la missió i també para criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino.
25: El ministre espanyol d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javi López, ha considerat que la Unió Europea hauria de ser més contundent davant les agressions d'Israel.
27: La Unió Europea hauria d'haver ja suspès l'acord d'associació que té amb Israel. És un dels seus grans socis comercials i és la seva eina de pressió davant el que està succeint.
9: més coses, passen 11 minuts de les dues. El 70% dels catalans vol mantenir o reduir la despesa en defensa. Així ho recull l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, que també conclou que puja el sentiment europeista, especialment entre els joves, Jordi Baró.
23: El CEO i l'Eurocambra han demanat als catalans que es posicionin en el debat sobre si els països de la Unió Europea han d'augmentar la despesa en defensa, i les opinions estan molt repartides. Un 36% a favor de mantenir els nivells actuals i un 34% de prioritzar altres polítiques. En qualsevol cas, el grup més minoritari són els que volen augmentar la despesa en defensa un 26%. Sí que hi ha un consens ampli a favor d'una única política de defensa europea. L'enquesta s'ha fet amb motiu dels 40 anys de l'adhesió a la Unió Europea i detecta també que gairebé 6 de cada 10 catalans es consideren europeistes. La franja on aquest sentiment és més present és entre els joves de fins a 24 anys. Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
0: Europa avui està patint una pressió sense precedent sobre la seva sobirania. Atacs sense precedent, provenents tant de Trump com de Putin. En un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre.
23: Tot i la pujada en el sentiment europeista, l'enquesta detecta que un 90% dels catalans creu que la seva veu compta poc o gens a la Unió Europea, que cada vegada hi ha menys interès per la política europea. A més, una majoria dels ciutadans continuen desconeixent les institucions europees. El 54% no en sap mencionar cap.
9: Doncs precisament sobre la indústria de defensa, avui la Cambra de Barcelona ha presentat un informe en què afirma que aquest sector podria duplicar el seu pes a Catalunya en 5 anys. Segons aquest document, això generaria 1.000 milions d'euros anuals a l'economia catalana i es crea serien 10.000 llocs de treball fins any 2030, Mireia Sala.
1: Són càlculs de l'informe de la Cambra de Comerç sobre el potencial de les tecnologies duals, és a dir, que poden tenir tant usos civils com militars. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, aposta pel sector de la defensa.
3: La robotització, que els processos d'automatització en termes generals i que la intel·ligència artificial modificaran el mercat laboral actual. Hi haurà un primer moment de sotrac en la que determinades feines hauran d'evolucionar i transformar-se en d'altres feines. En aquest moment de transformació, la defensa és un dels exemples més clars per entendre a on som.
1: L'estudi identifica 812 empreses que fan una activitat o tenen potencial en tecnologies de doble ús.
9: Més coses. El govern nega que el crim de dissabte a Esplugues de Llobregat tingui cap relació amb el terrorisme jihadista. Mentrestant, l'Ajuntament del municipi del Baix Llobregat ha convocat una concentració aquesta tarda per l'assassinat d'una jove veïna de la localitat. Esplugues, David Àngela.
4: La consellera de l'Interior, Núria Parlon, ha negat cap relació dels fets amb el terrorisme islamista i veu en aquesta versió una campanya interessada. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
5: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania. Probablement estem parlant de problemàtiques diferents, fàcil fer associacions d'aquest tipus i generar por i fomentar l'odi.
4: Els veïns insistien aquest matí que els fets que van tenir lloc al barri de Finestrelles, a tocar de l'Hospital de Sant Joan de Déu, els va protagonitzar un home d'origen àrab que feia crits invocant Allah mentre agredia amb un ganivet de grans dimensions una jove d'origen asiàtic i veïna del municipi. Aquest matí encara hi havia diversos rams de flors i espelmes al carrer de Joan Miró, on va caure mortalment la jove.
9: I la Conselleria d'Educació, Esther Niubó, qualifica d'exagerada tota la polèmica generada al voltant del pla pilot d'introduir Mossos d'Esquadra en alguns centres educatius catalans. Insisteix que només és una prova i que al mes de desembre decidiran si s'estén a tot Catalunya. Sobre l'acord amb els sindicats i la convocatòria de vagues entre els mesos de maig i de juny per part dels sindicats contraris, la consellera demana desescalar el malestar que s'està generant al sistema educatiu també amb les famílies, Sara Canyete.
6: Sí, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la consellera Niubó ha explicat que algunes direccions han demanat suports addicionals pels conflictes que hi ha al voltant dels centres i que ara estudien si aquesta pot ser una resposta després de la polèmica dels últims dies, però el departament deixa d'actualitzar la llista de centres que han rebutjat participar en aquest pla.
13: Potser també s'ha venut una visió d'un Mosso d'Esquadra en aquests agents de convivència com si fos, no sé, algú que hagués d'escorcollar motxilles, patrullar patis, controlar docents. No va d'això, va precisament de prevenir i va de mediar en alguns casos quan és necessari. Ningú substituirà la feina d'un docent ni d'un educador.
25: Sobre l'acord de millora del sistema educatiu, firmat amb dos dels sindicats, Niubó insisteix que si el context econòmic és favorable, n'acceleraran el desplegament, però descarta que es pugui augmentar més els sous.
13: En aquests moments és molt difícil en l'actual marc pressupostari. Vull recordar que estem en una pròrroga pressupostària de l'any 23 i, per tant, doncs, en fi, veurem si acabem disposant d'un nou pressupost, però jo vull situar una mica l'ambició d'aquest acord. És a dir, no és menor situar aquests 2.000 milions d'euros, que torno a dir, és que representaria aquest 25% del pressupost d'educació de tot un departament després de 25 anys congelat.
25: I demana als sindicats contraris a l'acord que reprenguin les negociacions per aplicar-lo.
9: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Una pausa, res, un minut, i de seguida l'actualitat judicial, que avui ve especialment carregada.
2: Catalunya migdia.
7: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.cat.
9: Catalunya migdia. Passant dos minuts d'un quart. Qui va ser home fort de Pedro Sánchez s'asseu avui davant dels jutges del Tribunal Suprem. Des de fa 4 hores, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, declara pel cas de les mascaretes. Ábalos s'ha presentat com a víctima d'un judici mediàtic i està intentant desacreditar les versions de la Guàrdia Civil i de l'empresari Víctor de Aldama, que el situen com el cap d'una trama de cobrament de comissions. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Bon dia. Un Ábalos, a voltes irònic, a voltes desafiant a preguntes del fiscal, ha carregat contra Víctor Aldama per sostenir una farsa, un aturadit amb acusacions genèriques que atribueix als seus intents d'esquivar la presó. L'exministre reconeix que l'empresari podia saber, a través de Coldo García, la necessitat del ministeri de trobar mascaretes, però el desvincula de les seues decisions.
10: Mi única obsessió, mi única preocupació és que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien, pero que tuviéramos el material ya.
8: També assegura que el comissionista no li pagava res, tampoc el lloguer de la seva parella, Jessica Rodríguez, qui creu que va declarar coaccionada per Aldama. Ábalos lamenta que la manera com s'ha airejat la seva intimitat l'ha convertit en carn de mem i ha dictat sentència.
10: Esa es la parte de toda la miseria que de este proceso, pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
8: L'exministre, per qui demanen fins a 30 anys de presó, també apunta contradiccions en els informes de la Guàrdia Civil i considera esbiaixada la investigació sobre el seu patrimoni.
10: Pero, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los WhatsApps de Coldo. Esto es lo que se van a encontrar en 10 años. El ingreso en efectivo, ¿sabe qué media me sale? De 500 al mes. Eso es el gran caso de corrupción de las mascarillas.
8: Acabada la seva declaració, les parts faran els seus informes finals i el judici quedarà vist per sentència.
9: I a l'altre gran judici d'aquests dies, el de l'operació Kitchen, que afecta en aquest cas el Partit Popular, l'exdirector del CNI ha negat que els seus agents participessin en l'operatiu per espiar i robar informació a l'extresorer popular Luis Bárcenas. Hauria estat, assegura, il·legal. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
12: Bon dia. Bárcenas va relatar al judici com l'espiaven a la presó i li robaven fins i tot notes manuscrites. Sospitava del CNI. També el comissari jubilat José Manuel Villarejo, que a les portes de l'audiència els ha apuntat en alguna ocasió. Però el que n'era el director aquells anys, Félix Sanz Roldán, ho ha negat amb rotunditat.
14: El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión, ninguna, cero absoluto. Y ningún gobierno de ningún color me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
12: El CNI depenia políticament de Soraya Sáenz de Santa María, que també en va desvincular tant el govern de Rajoy com els serveis d'intel·ligència. Avui ha testificat també Javier Pérez del CET, empresari, que ha portat gravacions entre l'ex número 2 d'Interior, Francisco Martínez, i Villarejo, parlant de la trama Kitchen. L'empresari diu que Martínez li ha reconegut que l'operació el sobrepassava. Ell acatava ordres de superiors.
15: Ed manifestó que recibía instrucciones de alguien, el señor Francisco Martínez.
16: Bueno, claramente sí.
15: ¿De quién en concreto?
16: Venía de diferentes vías, el ministro por un lado, María Dolores de Cospedal por otro, Fernández Díaz.
12: Y que Martínez es penedés de no haver dimitit el primer dia que li van demanar que hi participés.
9: Més judicis. Arriben a judici els aldarulls de fa 8 anys a la Universitat de Barcelona i que van impedir a l'entitat espanyolista Societat Civil Catalana fer-hi un acte. 18 independentistes s'enfronten a penes de 2 anys i mig de presó. Els testimonis que han declarat avui al jutjat han parlat de crits, empentes i consignes contra Societat Civil Catalana. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebelle, bon dia.
11: Bon dia. Ningú ha parlat d'agressions ni de ferits. Ara bé, un taxista, soci de Societat Civil Catalana present a l'acte, es va sentir amenaçat de mort per la consigna pim pam pum que no en quedi ni un.
17: Imagínense, un acto cultural y que te amenazan de muerte y que tienes que salir con miedo. Esta mañana he visto llegar una señora. Esa, hace 8 años, una leona, una persona que te atacava verbalmente, te mirava, vete de aquí, desaparece.
11: Tots els testimonis d'avui de Societat Civil Catalana han indicat que era un acte cultural per parlar del Quixot i han negat que fos polític. Els advocats dels acusats van demanar que se'ls apliqués l'amnistia, ja que la Fiscalia els atribueix l'agreujant de discriminació per qüestions ideològiques, però el jutge ho va rebutjar. Ho han tornat a sol·licitar avui i el magistrat ha dit que ho resoldrà en sentència. Berta Ferrer, portaveu d'Alerta Solidària, que porta la defensa dels encausats.
18: És una persecució ideològica quan s'aplica el delicte d'odi contra independentistes, que són una minoria en si mateix, i no contra els espanyolistes.
11: Finalment, els organitzadors van suspendre l'acte d'ara fa 8 anys i no consta que ningú sortís ferit arran de la protesta.
9: I una cosa més abans de la publicitat. Cada hora, Endesa talla la llum a 3 abonats per frau elèctric a Catalunya, o el que és el mateix, detecta 67 casos nous de frau cada dia. Només aquesta companyia va obrir l'any passat 25.000 expedients. Es tracta d'una xifra rècord fins ara. Catalunya, de fet, és el lloc de tot l'Estat on més fraus es detecten i representa un terç del total del conjunt espanyol, Mònica Mas.
19: Els que s'emporten el volum més gran són indústries, tallers i comerços, la majoria supermercats de 24 hores o franquícies amb congeladors i neveres. Més de la meitat de l'energia defraudada correspon a indústries, negocis, tallers i plantacions de marihuana. Endesa detecta aquestes instal·lacions irregulars per avisos d'incendi, electrocució, denúncies anònimes i amb l'ajuda de la intel·ligència artificial fent l'anàlisi de consum dels abonats. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa a Catalunya.
20: Les noves tecnologies, no?, que al final amb intel·ligència artificial, estudis de consums, amb estudis de diversos factors, doncs ens apunten on hi ha una probabilitat més alta de defraudació de fluid elèctric. Però també tenim denúncies anònimes, també col·laboracions amb cossos i forces de seguretat que també ens aporten les seves denúncies, i també avaries.
19: En total, l'any passat es van defraudar 486 gigawatts per hora. És el consum anual d'una població com ara Lloret de Mar.
9: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida un altre matí complicat. Un altre més a Rodalies.
2: Catalunya migdia.
21: Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
22: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
21: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
22: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
24: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
28: Un futur millor es construeix gràcies als professionals que amb cada reforma fan més eficients les nostres llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
29: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
30: Ostres.
29: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
30: Uf.
29: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
31: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
32: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
33: Catalunya migdia.
9: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Com dèiem, nou dia de problemes a les línies de trens de Rodalies. Una incidència a les instal·lacions de Sitges ha generat retards importants als trens de l'R2 Sud entre les 8 i les 10 d'aquest matí, que s'han afegit als que generen les obres de millora entre Garraf i Sitges. Mentrestant, des d'avui, Valls, a l'Alt Camp, s'ha tornat a quedar sense trens durant 2 mesos per unes obres i l'R15 ha reprès la circulació entre Reus i Móra la Nova, però amb molts problemes. Tarragona, Manel Sastre.
0: Bon dia. En el cas de l'R13, unes obres urgents en els túnels que entra a la plana de Picamoixons i Roda de Barà han obligat a posar autobusos fins al juliol. Els primers viatgers s'han queixat de descoordinació i Nil Magrinyà, de la plataforma d'usuaris, creu que alguns busos podrien fer trajectes directes.
1: I ara em trobo això, que el de les 7:30 que anava directe, no hi va. Ara fins al juliol hem d'estar així. És que hauríem de tallar en altres a Sants o a Gràcia, la gent posar-se al mig i tallar. Que vinguin Mossos, que vingui que vulgui. És patètic.
3: És que aquests dos autobusos que substitueixen el primer i l'últim tren i que són directes, sobretot que vagin a l'estació de Sants en lloc de l'estació del Prat.
0: Matí de desgavell també a l'R15, que després de 3 mesos sense trens de passatgers avui ha reobert el tram Reus-Móra la Nova, encara amb trams amb limitació de velocitat i amb els usuaris resignats i indignats perquè se'ls vulgui cobrar el bitllet a partir de dissabte.
4: Jo he vingut a agafar el normal a les 8:22, però ara diuen que és a les 9:30.
5: Bueno, avui ja han anat puntual.
6: I ara el que estem esperant a veure si realment la fiquen en marxa per a poder anar amb passatgers. Però mentre això no passi, el que no es pot fer és que es tingui que pagar.
0: El tram Móra a Riba-roja, però es continua fent amb autobusos.
9: Demà també recuperarà el servei normal a tota la línia R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders i també demà a l'R3 recuperarà el servei entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continuarà el servei de bus, al tram sud, per les obres de desdoblament i al nord tampoc no circulen trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Recordem que Rodalies tornarà a ser de pagament aquest dissabte 9 de maig. I precisament sobre això, sobre les infraestructures, Catalunya arrossega un dèficit d'inversió en infraestructures els últims 6 anys de prop de 50.000 milions d'euros. Ho constata un informe de Foment del Treball que assenyala precisament

0: forces polítiques catalanes al Parlament perquè les necessitats que té Catalunya en infraestructures per fer prosperar també les seves empreses siguin ateses a Madrid. Josep Sánchez Llibre, president de Foment.
1: Instem, en aquest cas, el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes. Com a condició imprescindible per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures s'agreuja any rere any.
0: Foment del Treball qualifica d'indignant i intolerable aquesta falta d'execució en la inversió.
2: I un minut i mig seran 2:15 de la tarda. L'Hospital de la Vall d'Hebron aconsegueix reduir una tercera part dels ingressos a urgències de pacients crònics amb malalties complicades, com ara la malaltia pulmonar obstructiva crònica, l'EMPOC, o la insuficiència cardíaca. Mònica Mas, bon dia.
3: Bon dia.
2: I com s'ho han fet?
3: Doncs l'èxit es basa en anticipar-se a les descompensacions habituals que tenen aquests pacients. Són persones fràgils que de mitjana tenen més de 80 anys i prenen entre 10 i 12 medicaments diaris per diverses patologies. Des de l'àrea integral de Salut de Barcelona Nord els fan un seguiment constant, de manera que quan es descompensen menys i per tant acudeixen menys als hospitals. El doctor Jordi Assesat és metge de família i explica com ho fan.
4: L'èxit d'aquest programa està amb la proactivitat, en què hem estat capaços d'identificar el pacient que ha consultat a urgències en els últims 6 mesos 2 vegades i s'ha posat en marxa tot l'engranatge via la gestora de casos de complexitat de l'Hospital Vall d'Hebron, que està a urgències. Ella identifica aquests pacients i l'estratifica amb una de les 3 branques que hem consensuat a nivell del territori.
3: Si són menys greus, el seguiment de tant de l'EMPOC com de la insuficiència cardíaca es fa des de l'atenció primària. Si són més complexos, des de l'hospital de dia, i si la seva malaltia requereix més expertesa, se'ls dirigeix directament a Vall d'Hebron. El programa, 4 anys després de posar-se en marxa, ha millorat notablement la qualitat de vida d'aquests pacients, tant pel nivell de dolor, la mobilitat, l'autonomia o l'ansietat i la depressió.
2: En punt, 2:15 de la tarda. Els opositors al projecte de la gigafactoria de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, fan un pas més i creen una plataforma. Denuncien opacitat i falta d'informació. De moment s'hi han adherit sindicats, entitats ambientalistes i territorials i també ciutadans a títol individual. Tortosa, Jordi Barranca.
5: La opacitat del projecte és una de les queixes centrals dels contraris que ara han constituït la plataforma Aturem la gigafactoria d'intel·ligència artificial. També posen el focus en l'aprofitament de recursos com l'aigua. Aleix Carbó és el secretari d'Acció Social de la CGT aquí a les Terres de l'Ebre i membre de la plataforma.
6: La gigafactoria no té una refrigeració recircular, diguéssim que agafen l'aigua del riu o d'on l'agafen i la tornen a tirar contínuament. Es consumeix de 12 a 24 milions al dia per cada 100 megawatts.
5: I posen en dubte també les grans xifres que envolten el projecte.
6: Nosaltres calculem que aquesta indústria que volen fer la Móra la Nova pot portar uns 150 llocs de treball comptant la vigilància, la neteja, el manteniment, els tècnics i els informàtics. I llavors, claro, si veiem la inversió pública, que és de 3.000 a 5.000 milions d'euros per a generar 150 llocs de treball, ens sembla una animalada. En aquests mateixos pressupostos, en aquests 3.000 o 5.000 milions d'euros que volen invertir de diners públics entre la Unió Europea i el govern, podríem crear més de 10.000 llocs de treball.
5: Els impulsors són bàsicament ebrencs, tot i que també hi ha persones i entitats al Priorat interessades.
2: I avui ha començat una vaga indefinida a la recollida d'escombraries a la ciutat de Girona. Els treballadors reclamen millores laborals i econòmiques. Des de l'Ajuntament creuen que els serveis mínims dictats per la Generalitat són insuficients. Girona, Fèlix Martín, i és que ja hi ha bosses acumulades al centre de la ciutat.
7: Sí, sí que n'hi ha. Són deixalles dels bars i locals comercials que aquesta matinada no s'han recollit. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, creu que els serveis mínims de la Generalitat han quedat curts.
8: Per tant, posem molt el focus en la fracció orgànica. També doncs, estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
7: A més de la recollida comercial, els serveis mínims per aquesta vaga a Girona només preveuen la recollida de la brossa orgànica 2 dies per setmana. Els treballadors que han començat la protesta indefinida reclamen a l'empresa privada que gestiona el servei un increment salarial de l'IPC, la regulació adequada dels torns de feina i la incorporació d'una part del personal eventual des de fa anys. Aquesta tarda hi ha una mediació al Departament de Treball.
2: Passant gairebé 3 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
9: Catalunya migdia.
10: 10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
11: Per Barcelona.
10: És la cursa al cor.

0: Inglés.
1: Participa ja amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
0: El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
1: El 10 de maig, Barcelona és la cursa.

0: 3CAT.
1: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
3: Frena el feixisme espanyol i català.
2: Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
4: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
2: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
5: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
2: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Hola, Anna.
6: Hola.
0: Amb Ricard Ostrell.
7: Rufiti. Rufiti. Rufiti.
0: Catalunya migdia.
8: Passant 4 minuts de 2 quarts, potser molts encara esteu en un núvol.

0: Pila va convertir ahir a la nit l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació d'un repertori que travessa generacions. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys. Dijous que ve faran el segon concert de la seva gira a Barcelona, Marta Vives.
1: El último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu mal espanta i 30 anys després del seu últim concert junts han fet gala de tot el poder.
2: Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
1: Això tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García, que ha acabat amb la gabardina al cap. El concert ha estat un tour de force amb la nostàlgia, però també la reivindicació d'una música que ha travessat a generacions.
3: Porto el meu fill, que té 16 anys, també l'agrada. Això continua.
1: Una festa col·lectiva amb dedicatòria inclosa als músics que els van obrir camí. Temes com Huesos, Conflicto Armado, dels orígens, passant per Aviones Plateados i Lápiz y Tinta, fins a arribar al clímax amb himnes col·lectius com Un burro amarrado a la puerta del baile. La constatació que aquests concerts no són un retorn, sinó que l'último de la fila no han marxat mai.
0: Doncs vinga, dijous, segona oportunitat per aquells que no ho veu viure ahir a l'Estadi Olímpic de Lluís Companys. Més música. La pròxima temporada del Palau de la Música Catalana tindrà la Pau com a fil conductor de la seva programació, amb commemoracions dedicades a Pau Casals, a Beethoven i a Bach. La sala modernista acollirà concerts de directors com Simon Rattle i cantants com Nadine Sierra, Cecília Bartoli o Juan Diego Flores. Òscar Callau.
4: El Palau ha dissenyat una temporada de concerts que presenta la música com la millor eina per aconseguir la pau al món, com propugnava el mestre Pau Casals. N'és un bon exemple el concert inaugural del 28 de setembre, dirigit per a Xavier Puig, però hi haurà més recitals consagrats a la pau, com Humanity in War o el concert Pro Pacem de Jordi Savall. Els 8 concerts del cicle Palau Bach i la integral de l'obra per orgue recordaran el compositor amb motiu dels 300 anys de l'estrena de La Passió segons Sant Mateu. Sentim l'organista Juan de la Rubia.
5: Per un organista fer la integral de l'obra de Bach, que són pràcticament 300 peces per a orgue, això inclou corals, preludis, fugues, tocates, passacalles, tota una sèrie de música que es tocarà sencera a l'orgue de Sant Felip Neri, que és un instrument excepcional.
4: Pel que fa a Beethoven, el Palau s'afegeix a la celebració de les grans sales de concerts d'Europa pels 200 anys de la seva mort amb una integral de sinfonies. Els cors del Palau tindran un gran protagonisme en una programació que suma una xifra rècord de concerts.
0: I ara, cinema. El Cine Club de Torroella celebra 50 anys. A dia d'avui gestiona el Cinema Municipal Montgrí amb programació continuada. Tenen més de 150 socis i un repte de futur: atreure el públic jove. Laia Claret.
6: El Cine Club neix de manera independent després de la dictadura franquista, com explica Josep Colomer, que és membre de la Junta.
7: Es decideix fer un Cine Club l'any 76, quan, degut a la mort de Franco, hi ha un canvi, hi ha ganes d'obrir-se, hi ha ganes de fer coses, activar el que seria la democràcia.
6: A Torroella hi va arribar a haver 3 sales de cinema, qui més qui menys hi tenia vincle. Jordi Bellapart és president del Cineclub.
8: Jo tenia un tio i em va portar a la cabina de dalt perquè veies el cine.
9: Projeccionista, doncs.
8: Tu has vist la pel·lícula de Cinema Paradiso, el nen aquell? Doncs home, potser una mica més gran, però jo era aquell.
6: La mitjana d'edat dels socis és alta, per tant, lluiten per buscar complicitat amb el públic jove.
7: Aquest és el gran, la qüestió del moment i la feina pendent a fer. No acaben tampoc ells de tenir l'hàbit de veure-ho en una sala.
10: Però sí que hi treballeu, entenc, amb els alumnes de l'institut,
7: sí,
10: no?
7: Sí, sí. Per exemple, ens van demanar que féssim Michael, el biòpic de Michael Jackson, que s'estrena ara, i els hi farem.
6: Per saber-ne la història, podeu visitar l'exposició a la capella de Sant Antoni de Torroella.
0: I ara, un altre tipus de cinema.
11: The sky is darkening and the beast is close at hand.
0: Perquè avancem les estrenes més destacades a les plataformes de streaming d'aquesta setmana i comencem amb una nova adaptació del Senyor de les Mosques. La primera, però, que es fa en format sèrie, Marc Garriga.
12: Arriba dijous a Movistar Plus i demostra com l'obra de William Golding continua absolutament vigent 70 anys després de publicar-se. Explica com s'organitza un grup de nens abandonats en una illa deserta després d'un accident d'avió i es poden establir paral·lelismes evidents amb com els populismes estan arrelant a la nostra societat actual. Al darrere hi ha els responsables de les exitoses Adolescència o Sex Education i compta amb banda sonora de l'oscaritzat Hans Zimmer. L'altra novetat destacable és Leyendas, a Netflix, també dijous, una sèrie basada en fets reals sobre com als anys 90 un equip de funcionaris infiltrats intenta destruir els càrtels de distribució d'heroïna, una droga que causava estralls en aquella època a la societat britànica. A tot això, Filmin recupera les tres temporades de la fantàstica Aníbal, prequela del Silenci dels Anyells i que feia temps que no es podia trobar a cap plataforma, i arriben les segones temporades de la danesa El Caso Hartung a Netflix i del thriller d'espionatge Citadel a Prime Video.
0: Catalunya migdia. 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per a la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Començareu amb la nova classificació del Barça femení per una nova final de Champions.
9: Setena final que jugaran les blaugranes i, atenció, sisena final consecutiva.
13: Xiula el final. Frapar! El Barça és a Oslo, acaba de golejar el Bayern, 4-2, Barça 4, Bayern 2, el Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
9: A terra, Payor, que no podia dir ni fava, la jugadora, la davantera del Barça. Ai, vam mirar en directe a Catalunya Ràdio amb la TDG la classificació del Barça per la final d'Oslo a Champions femenina, jugaran contra l'Olímpic de Lió i van superar el Bayern de Múnich, la final es juga a Oslo i ara el club estudia opcions per facilitar el desplaçament de l'afició blaugrana fins a aquesta final, però diversos factors compliquen una mica la mobilització dels milers de seguidors que en els últims anys han acompanyat sempre el femení a les finals europees, Ruth Vilà.
14: La primera, que el desplaçament fins a Noruega és molt llarg per fer per carretera, duraria diversos dies i, per tant, el que cal és mirar avions. I ara mateix els preus dels vols regulars estan al voltant dels 250 euros i, a més, caldria dormir a Oslo després del partit. Veurem què pot fer el club i quina demanda hi ha d'entrades, perquè la UEFA va anunciar que posaria a la venda 24.700 entrades per l'estadi d'Ulabol, que és un estadi mitjà. I en principi, els clubs que juguen aquesta final només rebran 2.500 entrades cada un. La resta d'entrades ja les ha anat venent la UEFA directament al públic en general, amb uns preus que van des dels 20 euros fins als 70.
9: Doncs tots els que vulgueu ser a Oslo haureu d'estar molt atents al que aquests dies ens anirà explicant la Ruth Vilà a Catalunya Ràdio per saber, doncs, finalment quines opcions de desplaçament oferirà el club per anar a aquesta final de Champions a Oslo, una final que el Barça juga contra l'Olímpic de Lió després de superar ahir el Bayern de Múnich per 4-2 i amb gran protagonisme per Alexi.
14: La capitana va fer dos gols i va marxar entre llàgrimes en el moment que Romeu la va substituir. Alexia va explicar que havia deixat sortir les emocions d'un partit com el d'ahir i que la setmana havia estat complicada perquè l'anada no va ser el seu millor partit. Sentim l'Alexia Putellas en declaracions a TV3.
15: Emoció, evidentment, sí, m'he emocionat perquè crec que és algo històric, un moment màgic, una altra nova final. Estic molt orgullosa de formar part, em sento superestimada. I al final ha estat això, emoció de tant amor, d'aconseguir un objectiu que teníem des de fa molt temps i felicitat, sobretot.
14: Aquesta és la setena final del Barça, després de Budapest, de Göteborg, de Turí, a Eindhoven, Bilbao, Lisboa i ara Oslo, la sisena consecutiva, i a més les bones notícies se li acumulen ara al Barça, perquè ahir també va tornar Aitana Bonmatí, després de 5 mesos de baixa, va poder disputar uns minuts i, per tant, ara agafarà ritme de cara també a aquesta final.
9: Doncs el Barça femení que disputarà aquesta final de la Champions, i el masculí que té el títol de Lliga a tocar.
16: Compte que combina amb Bellingham, Vinícius, el xuta Vinícius i el golaç. Vaya golaç, una nova combinació entre Bellingham i Vinícius, molt semblant a la del primer gol.
9: Dos gols de Vinícius al camp de l'Espanyol ahir van endarrerir la celebració del títol de Lliga del Barça i ara tot està enfocat, Ramon Salmurri, al clàssic de diumenge.
17: Sí, perquè l'empat o victòria de l'Espanyol li hagués donat el títol al Barça, un títol des del sofà, però la victòria del Madrid ha posat en remull la celebració, deixa un clàssic, per tant, per recordar, perquè la victòria o l'empat del Barça el diumenge al clàssic li valen per ser campió. Ara mateix el Barça té 11 punts sobre el Real Madrid, en queden 12 en joc. El Barça va ensenyar al Sadar que comença ja a sentir-se campió i li toca refermar-ho jugant a casa, al Camp Nou i en un clàssic, un escenari absolutament inèdit en la història d'aquest duel particular entre el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid. Un partit que es converteix en una cita per la història per part del Futbol Club Barcelona. A més, Hansi Flick va recuperar en efectius Koundé, que no va jugar a Pamplona, més temps i rodatge per Rafinha i Bernal, i ha guanyat un punt d'encert al Nou, amb Lewandowski i Ferran marcant el Sadar. Per tant, tots els al·licients damunt la taula perquè el Barça tingui el cap en fresc en la prèvia d'un clàssic.
14: Doncs el Madrid, que va guanyar Cornellà i deixa l'Espanyol en una situació delicada, ara en parlarem de l'Espanyol i del partit que juga avui, que estarà molt pendent, l'Espanyol, però els blancs que s'estalvien amb la victòria d'ahir al passadís del Barça, i de fet matemàticament segueixen tenint opcions pel títol de Lliga, però l'ambient al voltant del club blanc no és de títol de Lliga, precisament, i han pitjorat més encara després de les últimes notícies sobre Mbappé. Jan Ortúzar.
18: Un Mbappé que es baixa per lesió i no s'esperava a Cornellà al Prat, però on tampoc se l'esperava l'afició madridista era a Sardenya. El jugador francès se l'ha vist a un iot i, segons informa l'AS, va tornar a Madrid tan sols 12 minuts abans que comencés l'Espanyol-Madrid. Aquests últims dies d'Mbappé, molt comentats a les xarxes, han molestat els despatxos de Valdebebas. Encara això, les últimes informacions afirmen que el davanter es farà més proves aquesta setmana per veure si estarà disponible davant el Barça i, de fet, avui se l'ha vist per la ciutat esportiva. L'entrenador madrileny, Álvaro Arbeloa, ha parlat de la possible presència del francès pel que queda de Lliga.
19: Vamos a ver con Mbappé cómo está esta semana. Después de las pruebas de la semana pasada parecía que iba a ser un poco más largo, pero vamos a ver cómo evoluciona y con Carvajal igual.
18: Un Dani Carvajal que no hi serà al clàssic per culpa d'una lesió que ha patit a la falange i que, si no hi ha cap gir de 180 graus, tampoc hi serà al Mundial.
16: S'acaba aquest partit. L'Espanyol ha plantat cara, ha competit com a mínim fins als gols del Madrid. Després ja s'ha anat diluint, evidentment, amb el marcador en contra.
14: Doncs l'Espanyol, que després d'aquesta derrota d'ahir contra el Madrid, suma ja 17 jornades sense guanyar i haurà d'estar molt pendent, com dèiem, aquest vespre a les 9, que juga el Sevilla-Real Societat. És el partit que tanca la jornada d'aquest cap de setmana, la 34 de primera, perquè en cas de victòria de l'equip andalús, Biel Cadilla, els blanquiblaus poden situar-se només 3 punts del descens.
12: Exacte, un descens que ara mateix marca el Sevilla, 18è, 34 punts, tot i que si guanya aquesta nit sortirà de la zona vermella i superarà l'Alavés a la classificació, mentre que l'Espanyol és 13è amb 39 punts i precisament el pròxim partit dels pericos serà dissabte que ve al Sánchez Pizjuán, un enfrontament que ja es veu com una final, com reconeixia ahir Omar El Hilali.
20: Llevamos ya muchas jornadas sin ganar, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores de las que dicen los resultados. A partir de ahí, cuando acaba el partido, los mensajes en el vestuario han sido de ánimo, de ya pensar en la semana que viene. Ojalá el partido de Sevilla fuese mañana porque lo jugaríamos con el alma. Pero bueno, a trabajarlo bien, a saber que es una final, ya no, las palabras ya no valen para nada, tocan hechos y la semana que viene es un partido para mí o para todos el más importante de la temporada.
12: Omar, que precisament va ser un dels protagonistes del partit d'ahir pel duel que va mantenir en Vinícius, autor dels dos gols de l'equip blanc. Al minut 25, l'àrbitre Gil Manzano va treure una vermella directa a El Hilali per una entrada sobre Vinícius que després el VAR li va fer rectificar. Un altre dels protagonistes va ser Roberto, el davanter blanquiblau que no marca des del 21 de març, va estar especialment desencertat de cara a porteria. Després de dissabte que ve a Sevilla, l'Espanyol rebrà l'Atlètic Club a casa, viatjarà a Pamplona al camp de l'Osasuna i acabarà la Lliga al RCD Stadium contra la Reial Societat.
14: I estem parlant de l'Espanyol, però la situació del Girona no és gaire millor que la de l'Espanyol, perquè de fet, si mirem els punts de la classificació, el Girona té 38 punts, que és un punt menys que l'Espanyol, això vol dir que també han d'estar molt pendents d'aquest partit del Sevilla i si aconseguís la victòria o no, Eduard Solà.
21: A Girona també estaran molt pendents, com dius, del Sevilla, equip que marca el descens i que es podria costar només un punt del Girona, que podria acabar la jornada amb només 2 punts respecte al descens. Això després de la derrota de divendres passat a Montilivi davant a Mallorca, la tercera consecutiva a la Lliga i que ha fet que l'equip de Michel hagi quedat encallat amb 38 punts. Fa un mes, el dilluns 6 d'abril, el Girona va guanyar a Villarreal i va acabar la trentena jornada amb 8 punts d'avantatge respecte al descens. Del Bernabéu, tot i empatant, va sortir amb 6 i aquest avantatge còmode l'ha dilapidat amb les 3 derrotes consecutives davant el Betis, el València i el Mallorca. El Girona no perdia 3 partits seguits des de començaments de temporada. Ara el Girona ha de jugar al camp del Rayo, rebre la Real Societat jugar al camp de l'Atlètic Madrid i tancarà la Lliga rebent l'Elche a Montilivi. L'objectiu, arribar als 42 punts.
14: I encara primera, un apunt més, Marcelino García Toral no continuarà sent l'entrenador del Villarreal la temporada que ve, ho ha confirmat el club aquest migdia a través d'un comunicat. L'anunci just al cap de dos dies que els groguets hagin aconseguit la classificació matemàtica per tornar a jugar a la Champions. Tot indica que les dues parts no s'han posat d'acord per assolir la renovació. I l'Ourense serà el rival del Reus Redis a la primera eliminatòria de la fase d'ascens a la primera federació de futbol. El sorteig s'ha fet aquest migdia a Madrid, Carles Vila.
2: L'anada jugarà aquest cap de setmana a l'estadi municipal de Reus. L'Ourense va acabar la tercera posició del grup primer, mentre que els Roig i Negres, després de guanyar a Terrassa, van finalitzar la Lliga regular com a quarts del seu grup. Marc Carrasco és el tècnic de Reus.
3: Sabem que és un equip que ve amb una progressió d'ascensos de diferents categories, que aquest any ha debutat també a la segona federació i ha fet uns registres boníssims, pràcticament no sortint del playoff en tota la temporada, i a partir d'aquí hem de conèixer una mica el rival. Ara ens toca el cos tècnic analitzar, saber una mica, preguntar, però per la nostra part, doncs, seguir treballant com ho hem fet fins al dia d'avui amb la nostra identitat com a equip i com a grup.
2: Amb només 5 anys, el Reus Redis ha aconseguit pujar des de la tercera catalana fins a la segona federació i ara té l'opció de lluitar per un altre ascens.
14: I encara dos apunts més de futbol internacional. A Itàlia, l'Inter de Milà s'ha convertit en el nou campió de la Sèrie A a 3 jornades del final, Jan.
18: Els milanesos estan 12 punts per sobre del Nàpols i han aconseguit el tercer títol de Lliga dels darrers 6 anys. Les grans figures de l'Inter aquesta temporada han estat Lautaro Martínez i Marcus Thuram, amb 16 i 13 gols respectivament. Mentrestant, a la Premier, partit clau amb un Manchester City-Everton de cara a definir el títol de Lliga. L'Arsenal és líder amb 76 punts i el City segon amb 70, però amb dos partits menys. La diferència de gols entre els dos equips està empatada, així que la diferència general serà decisiva a l'hora de proclamar el campió. Per ara, l'Arsenal està per sobre a una diferència de 4 gols.
14: I a Corea, un equip femení nord-coreà jugarà un partit a Corea del Sud per primera vegada després de 8 anys sense visites esportives, Maria Chesena.
22: Sí, és una imatge poc habitual, perquè ja és estrany que Corea del Nord enviï delegacions esportives fora del país i encara més al sud. El motiu d'aquest viatge és la Lliga de Campions Femenina de la Confederació Asiàtica de Futbol, on el Naegohyang nord-coreà disputarà les semifinals contra el conjunt del país veí, el Suwon, equip d'una ciutat del sud de Seul. Aquest duel, previst pel 20 de maig, suposa el retorn per primera vegada des del 2018 d'una delegació esportiva nord-coreana a Corea del Sud. Però si ens fixem només en el futbol femení, ens hem de remuntar 12 anys enrere, durant els Jocs Asiàtics d'Incheon el 2014. L'enfrontament arriba en un context on el president sud-coreà Lee Jae-myung ha intentat reiniciar els diàlegs, tot i que les autoritats nord-coreanes continuen rebutjant els apropaments. Mentre totes les mirades se centren en aquest duel, l'altra semifinal la jugaran al Melbourne City, a Austràlia, i al Tokyo Verds i Veletza, japonès. La final serà el 23 de maig.
14: Menys de 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
23: I el Barça serà el equip local del últim quart de final.
14: I sabrem contra qui, sabrem el rival que es trobarà el Barça als quarts de final de la Copa d'Handbol.
24: Catalunya migdia.
25: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
26: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Show.
27: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
28: Tuya.
27: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
28: Sí, tu prima.
29: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
30: Ja som 11 milions dels optis del...
31: El tros de festa que han muntat a Carrefour.
32: Sí, regalen 10 megapremis de 100.000 euros.
31: Sí, 100.000 eurassos, a la ruleta on sempre guanyes.
32: I continua la festa amb els nostres preus imbatibles, com el del pit sencer de pollastre en format estalvi a un preu imbatible de 5 euros amb 25 al quilo. Fins al 7 de maig.
0: Quantes teories sobre la salut mental i física has escoltat a internet sense saber si realment són certes? A Teories de la Relativitat ens endinsarem darrere dels grans titulars d'internet i amb pensament crític i d'una manera entretinguda veurem què hi ha de cert en el que ens diuen.
1: Teories de la Relativitat, amb Rocío Vidal. Disponible a la plataforma 3CAT. No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
4: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
14: Doncs el Barça d'handbol que jugarà contra el Valladolid als quarts de final de la Copa que es disputa a principis de juny, Marta García.
7: Un dels equips amb tradició en la Sobal i que novament ha arribat a la fase final de la Copa. Això seran els quarts de final, repetint aparellament de la temporada passada, quan el Barça no només va superar els castellans, sinó que va aconseguir el títol que defensa enguany. Ho valora Filip Saric, porter blaugrana.
8: Sí, bueno, és un rival important i és un equip de la Sobal que siempre pelea para estar por arriba. Al final, como ha dicho toda la gente, es un partido, pero nosotros saldremos con todas las ganas a por todos los partidos que quedan.
7: El Barça, a més, suma en el palmarès un total de 29 títols de Copa, els 12 últims consecutius. Si passen a semis, jugarien contra el guanyador del Nava, que debuta en guany Conca, i per l'altra banda del quadre, l'anfitrió i també debutant l'Alacant, jugarà contra l'Osca. Completa el quadre el Bidasoa Torrelavega. Alacant acollirà la fase final d'esta Copa d'handbol que se jugarà del 5 al 7 de juny.
14: I el Barça de bàsquet, que seguim parlant de baixes, Aixa i Pasqual en va tenir fins a 4 per afrontar el partit amb el Gran Canària i ara l'últim al de cap és Will Clyburn, Ernest Macià.
12: Sí, Will Clyburn, que té un problema de salut que farà que es perdi tot el que queda de fase regular i són 5 partits, un problema similar al de Satoransky fa uns dies, però bé, Satoransky ja ha tornat i Clyburn tornarà. De fet, ha fet avui un tuit dient que tothom tranquil, que de cara a la part important, sobretot el playoff que comença el mes de juny, el jugador estarà a punt, però és que no només és Clyburn, Jan Vesely, problemes al genoll, Satoransky, problemes d'esquena, la Provítola segueix recuperant-se, és a dir, són jugadors de 5 titular i que el Barça no els tindrà, alguns d'ells, per fase regular. On, atenció, el Barça s'ha trobat amb una sorpresa i és que els dos rivals que tenia per davant han perdut aquest cap de setmana i el Barça està en disposició de ser segon, té només a una victòria al segon lloc, que és el del València, després que ahir el València perdés a Manresa. Aquest que sentim és Joel Parra.
9: De que tenim una oportunitat de guanyar un títol i és la Lliga i sabem lo important que és, ja no només per nosaltres, sinó per la afició, després de d'aquests dos anys que portem, així que aquest és el nostre objectiu ara mateix, focalitzar-nos en la CB, acabar el millor possible ara la classificació i competir per guanyar la Lliga.
12: El cap de setmana ens deixa la salvació pràcticament matemàtica del Baxi Manresa, que va guanyar el segon classificat al València a casa. El Lleida es complica la vida, té només ja un coixí de dues victòries respecte al descens, i el Girona l'Ai es cotitza a l'alça, i la Penya, que va haver d'ajornar el seu partit perquè el marcador es va espatllar, no ho van poder arreglar i, per tant, queda tota la segona part pendent, encara sense data.
14: I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona, que ja és a les semifinals i sap ja el rival que es trobarà.
12: Doncs serà el Saragossa, un dels rivals més forts que es podia trobar, el Girona, recordem, sense Chloe Bibi, i per tant, doncs, amb la intenció de poder classificar-se per la final sense aquesta baixa, i tot i ahir haver fet 11 triples i un 40%, però sense la pólvora que donava l'australiana, que va ser la millor jugadora de la temporada passada.
14: Seguim amb bàsquet, Helena. Bé, aquest cap de setmana s'han acabat de definir les semifinals de la conferència dels play-offs, que ja comencen aquesta matinada. I Maria, com han quedat els emparellaments?
10: Ha estat amb uns grans protagonistes els Detroit Pistons, que han signat una gran gesta després de remuntar un 3-1 en contra davant els Orlando Magic. Una victòria que els ha donat la seva primera sèrie de play-off des de l'any 2008. Ara els Pistons es veuran les cares amb els Cleveland Cavaliers, que s'han desfet dels Toronto Raptors. A l'altra banda de l'est hi haurà el duel entre els New York Knicks i els Philadelphia 76ers. A la conferència oest, un dels partits s'enfrontarà
22: l'Oklahoma City Thunder contra els Lakers de LeBron James i l'altra plaça per a les finals la jugaran els San Antonio Spurs i els Minnesota Timberwolves. Les semifinals comencen aquesta matinada, com has dit, Laia, amb el partit entre els New York Knicks i els Philadelphia 76ers.
14: I per acabar-ho del Serra, alguna cosa més?
2: Doncs la selecció espanyola femenina waterpolo va aconseguir ahir el bitllet a Sydney, cap a Sydney per disputar la superfinal de la Copa del Món després d'acabar primer del seu grup. Ara juga la fase de guanyadors, un equip entrenat pel català Jordi Valls, format majoritàriament per catalanes, s'enfrontarà aquest vespre a Itàlia en aquest primer partit de la segona fase, un quart de nou. També ha de jugar en aquesta fase als Estats Units i als Països Baixos. I d'altra banda, en ciclisme, el francès Paul Seixas, la gran revelació d'aquesta temporada, ha anunciat que participarà en la pròxima edició del Tour de França. Atenció, perquè des del 1937 no participava un ciclista tan jove al Tour. 19 anys.
14: Déu-n'hi-do. Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 al Tot Costa, més esports, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
3: Calafell Ràdio. Són les 3.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en Grans Electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la queixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. El límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: fet, Novadis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, Novadis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
4: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: dels 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes, també en català.
1: The perfect melody. Yes.
2: You know?

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual multimedi d'electrodomèstics de les nostres comarques i seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules.
2: El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
1: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari. Record.

Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes. Mua, mua.

0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
11: cel... A punt de frena amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
13: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, asseguda a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Amb mil històries, les marques de les mans, en llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans, un ple de victòries que no sento com abans.

0: mexicano.
1: Ricard Electrodomèstics.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 4 de maig.
1: Les notícies de Calafell.
0: Calafell ha celebrat aquest passat cap de setmana el Calafell Festival Weekend i el Calafell Family Weekend. Farem un resum de com han anat aquests esdeveniments al municipi calafellenc. Serà després de repassar els titulars del dia. El nucli del poble de Calafell guanyarà prop de 4.000 metres quadrats per aparcament, equipaments i zones lliures. S'ha aprovat inicialment una modificació del POM per fer-ho possible. No avergonyeixis el teu gos abandonant al carrer els seus excrements. L'Ajuntament de Calafell recorda que hi ha centenars de multes. Els nens del Vendrell, pregoners de la Festa Major 2026. Miqui Núñez, Doctor Prats i Boicot oferiran un concert per les festes. El projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals s'estén al Baix Penedès. La iniciativa pren el relleu del treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals de l'Alt Penedès. Condemnen un expolicia local de Cubelles a pagar més de 1.600 euros per danys continuats al cotxe de l'alcaldessa. El jutge considera provat que l'agent va punxar les rodes del vehicle i en va ratllar la carrosseria. Educació registra 1.865 possibles casos d'assetjament des de principi de curs, per sobre dels 1.700 totals de l'anterior. Aquest passat dissabte s'ha commemorat el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona denuncia la falta de llevadores a la demarcació. Segons l'organisme, existeix un risc de col·lapse funcional si no hi ha relleu generacional en els pròxims 7 anys. Un estudi de la URB, la Universitat Rovira i Virgili, conclou que el Port de Tarragona necessita més diversificació dels tràfics de mercaderies. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Dissabte històric el del Club Futbol Calafell amb un partit decisiu per confirmar-se matemàticament com a campió de Lliga. El conjunt de l'Òscar Martínez va fer realitat els seus somnis en una jornada en la que el camp municipal Juan Ríos de Calafell es va aplanar de gom a gom amb l'afició i els equips de l'escola de futbol base Calafell, que van acompanyar el conjunt calafellenc per celebrar una victòria molt merescuda. El Club Futbol Calafell ja és de segona catalana i avui ho explicarem al bloc esportiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell ha celebrat aquest passat cap de setmana el Calafell Festival Weekend i el Calafell Family Weekend. El Family Weekend, més adreçat al públic infantil, va començar l'1 de maig amb actuacions a la plaça del Manila a Calafell Platja. El Calafell Festival Weekend ha tingut lloc el 2 i 3 de maig amb l'escenari central del Parc de la Sínia. El públic va poder gaudir de concerts com el Fe Marcos i Buós, així com la Festa del Ball i la Gira Dial, en un format orientat a l'oci musical i l'ambient festiu. El Marcos, conegut sobretot per l'èxit musical en català, explica als micròfons de Calafell Ràdio en quin moment es troba de la seva carrera musical.
3: Doncs mira, em trobo al moment de que per fi tot allò que he estat aprenent durant molts anys fent assaig-error treu com els seus fruits. I també el moment on la meva música parla més del que sóc jo com persona, que és aquesta festivitat, aquesta alegria i viure la música i fer que la gent connecti amb mi amb això i que tot sigui una festa i jo sigui el mitjà entre la música i el públic.
0: Per la seva banda, l'Anna Guerra, que va actuar a la Gira Dial, es va donar a conèixer l'edició de 2017 d'Operación Triunfo. La cantant destaca la qualitat de l'espectacle. L'escoltem.
4: No te da tiempo a... O sea, es un concierto rápido, ¿no? Porque cantamos tres canciones y cuando estás entrando como en materia, ¿no? Encima del escenario, te toca bajarte porque te toca dar el lugar a otro compañero. Y yo diría que lo más bonito que tienen...

0: estos eventos de Dial son dos cosas. Uno, que se apuesta por la música en directo, que aquí no hay trampa ni cartón. Aquí además vamos en acústico, que es de la forma más auténtica de escuchar a un artista. Y lo otro es que nos reúnen con compañeros que hace tiempo que nos vemos. Yo tengo unas ganas locas de... Estoy esperando a Manu Guix ahora mismo, vamos, con los brazos abiertos, a Iván...
1: Els micròfons de Calafell Ràdio també van enregistrar les paraules de Merche, que enguany celebra el seu 25è aniversari com a artista.
2: Sí, ahora estamos de gira con Abre tu mente ahora 2026, a continuación de la gira del año pasado, pero ya preparando todo para celebrar ese 25 aniversario como se merece, preparando disco que saldrá, si Dios quiere, a final de año, la gira del año que viene, que quiero que sea una gira muy especial para agradecerle a la gente tanto cariño a lo largo de todos estos años y bueno, muy feliz, muy contenta y como bien dices, 25 años se dicen pronto, pero no se cumplen todos los días.
1: El David de Maria, cantautor conegut amb una llarga trajectòria, rebutja l'actualitat de la indústria musical. Diu que espectacles com el de Gira Dial permeten que els músics segueixin tenint un lloc en el panorama artístic.
3: La indústria ha distorsionado totalmente el negocio, no tiene valor el proceso creativo, no tiene valor la marca, no tiene valor la lealtad, van a lo que van. Entonces intento convivir muy lejanamente de todo lo que es industria. Es mi primer disco independiente. No quiero saber nada de la gente que ahora maneja este cotarro porque lo que menos son románticos y músicos. Parecen banqueros o que venden tornillos. Entonces, verdaderamente, no importa la educación de las nuevas generaciones y es una gran lástima, ¿no? Creo que la música debería de estar mucho más cuidada, más protegida, con muchos más filtros. Y yo que tengo un niño de 9 años, pues que escuche las letras a veces que se tiene que tragar de estos, no sé cómo llamarlo, desde luego artistas y poetas, ¿no? Pues bueno, el mercado se ha copado de eso. Es el karma del 1492.
1: Amb aquesta doble proposta, el Calafell Festival Weekend i el Calafell Family Weekend, el municipi reforça la seva oferta d'oci durant el Pont de Maig, amb una agenda que ha combinat música en directe i activitats per a totes les edats. Podreu escoltar totes les entrevistes a l'espai d'actualitat del Calafell Matí.
4: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
1: I el nucli del poble de Calafell guanyarà més de 3.800 metres quadrats per a nous equipaments, aparcament i zones lliures. Ho preveu una modificació del POM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, aprovada inicialment pel ple de l'Ajuntament el 24 d'abril. Amb aquesta mesura es corregiran en part els dèficits d'espais que té el nucli i s'atendran moltes demandes del veïnat. Per equipaments hi haurà més de 1.387 metres quadrats, per aparcament més de 1.900 i per a zones lliures 534 metres quadrats. Des de l'Ajuntament de Calafell s'explica que el nucli del poble està molt densificat i no és fàcil trobar espais, però encara queden algunes oportunitats, de vegades amb l'acord dels propietaris del sòl, que poden aprofitar per resoldre les mancances. A més, es permetrà desenvolupar projectes inclosos o vinculats al Pla de Barris de Cal Bolavà, que recentment ha estat aprovat. L'exemple és de dos nous estacionaments, una tocada a la pròpia masia de Cal Bolavà i una altra al davant de la futura Escola Municipal de Música, al nucli del poble de Calafell. També avancen que es podrà aconseguir un lloc per a entitats de cultura popular on aquestes puguin assajar, sense els problemes d'espai que hi ha actualment.
4: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
1: I un apunt, encara en àmbit local, no avergonyeixis el teu gos abandonant al carrer els seus excrements. Ell no s'ho mereix. És la campanya que du a terme l'Ajuntament de Calafell. Es recorda que aquesta és una conducta incívica que es sanciona amb 100 euros de multa. L'Ajuntament de Calafell ha comunicat que ja hi ha posades uns quants centenars.
4: Les notícies del Baix Penedès.
1: Els nens del Vendrell seran els pregoners de la Festa Major del Vendrell 2026, coincidint amb la celebració enguany del seu centenari, una efemèride destacada dins del panorama casteller i cultural. La Festa Major arrencarà el dissabte 25 de juliol, diada de Sant Jaume, amb el tradicional vermut a la plaça Vella, amenitzat per Miquel del Roig i els repics de campanes d'inici. A la tarda hi haurà un espectacle infantil itinerant. A la nit, la música es repartirà en tres escenaris. Al Botafoc actuaran Miqui Núñez, Amics de Manel, DJ Laia Motos i DJ Sérez. A la Rambla, l'orquestra La Principal de la Bisbal, i a les Quatre Fonts, el tribut a Queen The Show i altres com Un DJ. El diumenge 26 de juliol, diada de Santa Anna, la programació inclourà un concert infantil. A la nit hi haurà tres escenaris, el Botafoc, Boicot, Índica i DJ. A la Rambla del Vendrell, el tribut Hola Rafaela i el Tívoli, el duet Alma. El dilluns 27 de juliol, Santa Aneta es mantindrà el vermut amb all de gralles a la plaça Nova. A la tarda, el Tívoli acollirà activitats infantils i espais diferenciats per edats. A la nit, al Botafoc, actuaran Doctor Prats, un grup encara per anunciar, i DJ Seba, mentre que a la Rambla hi haurà l'orquestra Rosaleda. El dia del gos, el dimarts 28 de juliol, es decidirà especialment el talent local. La jornada començarà amb un vermut rumbero a la plaça Vella. A la tarda, la Rambla acollirà un concert i al vespre hi haurà havaneres amb peix fregit. La cloenda serà a les Quatre Fonts amb la banda Quilòmetre Zero, formada per músics del Vendrell, i diverses actuacions de grups locals del municipi vendrellenc.
4: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: El projecte de prospecció i recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès inicia una nova fase i es trasllada ara al Baix Penedès, amb l'objectiu de localitzar, preservar i reintroduir cultius històrics del territori. La iniciativa pren el relleu de treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació Varietats Agrícoles Tradicionals, que va establir les bases per ampliar el projecte a altres zones del Penedès. En aquesta nova etapa, el projecte està liderat per Eixarcolant i compta amb el suport de la Fundació PINAE, dins del programa Impuls pel Territori, recuperant la biodiversitat cultivada. Les tasques de camp es centren en municipis com Calafell, Cunit, l'Arbós, Banyeres, Balvei, Llorenç, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i el Vendrell. Les properes setmanes s'iniciaran entrevistes amb persones grans del territori per recuperar informació sobre varietats tradicionals, així com la recollida de llavors, esqueixos i bulbs que es conservaran en bancs de llavors, amb l'objectiu de preservar el patrimoni genètic local. El projecte aposta per la col·laboració amb agents locals, agricultors i particulars per garantir aquestes varietats que tornin a formar part del col·lectiu habitual. Segons els impulsors, aquesta recuperació aporta beneficis tant culturals com agronòmics, ja que es tracta de varietats amb una gran capacitat d'adaptació al canvi climàtic. Les persones interessades a participar en aquesta iniciativa o en aportar informació poden contactar amb el projecte a través del telèfon 618-683-136. Repetim, 618-683-136, o enviant un correu electrònic joelcr.aixarcolant@gmail.com.
4: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
1: La plaça 2 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Vilanova i la Geltrú ha condemnat un exagent de la policia local de Cubelles per haver danyat diverses vegades el cotxe de l'alcaldessa Rosa Fonoll. Segons ha fet públic l'Ajuntament, el jutge el considera culpable de dos delictes de danys i li imposa una multa de 2 mesos de 12 euros diaris, a més d'una indemnització de 887 euros. Els fets van passar el gener del 2025, quan l'alcaldessa va denunciar que li van punxar fins a 12 vegades alguna de les rodes del cotxe i també va advertir de diverses ratllades intencionades. Amb tot, el jutge només considera provats els fets en 2 ocasions. Les dates que li atribueixen a l'exagent corresponen a 2 dies dels quals la investigació dels Mossos d'Esquadra i la policia local en té proves gràfiques. L'Ajuntament de Cubelles destaca que un cop l'home va ser detingut al febrer del 25, ja no hi va haver més casos de rodes punxades ni rascades. Els danys sempre s'havien fet quan el cotxe estava en un aparcament conegut com l'Hort del Rector, a poca distància de la Casa de la Vila de Cubelles. A part dels més de 1.600 euros de multa i d'indemnització, el condemnat també haurà de pagar les despeses judicials.
4: perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
1: Obrim la plana general. El Departament d'Educació ha registrat més de 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs, segons dades facilitades per la Conselleria. La xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs passat, segons les mateixes fonts. El dissabte s'ha commemorat el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Aquest curs, Educació havia informat que entre setembre i principis de novembre havia registrat 482 possibles casos d'assetjament escolar. El curs passat, coincidint amb la commemoració del mateix dia, Educació va confirmar que havia detectat 1.333 possibles casos d'assetjament. Davant la detecció de casos, es pot demanar ajuda a la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, un servei de la Conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes. Les funcions són atendre situacions de violència o demandes d'informació i orientació en aquest àmbit, assessorar i acompanyar les direccions dels centres i a la resta de professionals per activar els protocols i prendre decisions que s'escaiguin davant d'un possible cas, fer seguiment dels casos detectats i també registrar-los. Educació comptabilitza els casos del registre de violències cap a l'alumnat que es va començar a implantar el curs passat. També el curs passat es va impulsar el programa Equip Prou Bullying, al que aquest curs s'han incorporat 14 centres nous. Arriba ja a 294 escoles i instituts. Sumar-se al curs implica formació també per al claustre.
4: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, CODITA, denuncia la falta de llevadores a la província tarragonina i alerta del risc de col·lapse funcional en cas que no hi hagi relleu generacional. Ara per ara, les comarques tarragonines i ebrenques hi ha 116 llevadores en actiu, una xifra que qualifiquen d'insuficient per cobrir les necessitats de la població. A la vegada, CODITA apunta que fins al 2040 es jubilaran 36 llevadores, la majoria de les quals es concentraran entre el 2029 i el 2036, un pic especialment crític l'any 2033. Per tot plegat, l'organisme reclama una planificació adequada de la dotació de llevadores per afrontar la situació amb relleu generacional. Segons CODITA, entre un 20 i un 40% de les dones viuen al parc com una experiència traumàtica. Coincidint amb el Dia Mundial de la Llevadora, el Col·legi ha organitzat una jornada professional on s'han posat sobre la taula qüestions com parts complexos, la salut perinatal i el trauma postpart, la salut sexual dels joves, la mutilació genital femenina o també un taller sobre la conscienciació corporal, entre d'altres activitats.
4: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: I la Universitat Rovira i Virgili, un estudi, conclou que el Port de Tarragona necessita més diversificació dels tràfics de mercaderies i millorar la seva integració en les cadenes logístiques internacionals. L'informe destaca que es tracta d'un dels principals actius del territori. El seu model presenta una elevada especialització en tràfics a granel, especialment líquids vinculats al complex petroquímic, que concentren més de la meitat de l'activitat. Davant d'aquest escenari, l'estudi assenyala la necessitat de diversificar-se. L'informe també adverteix que la cooperació entre dos ports mercantils de Catalunya, que són Barcelona i Tarragona, és limitada i els insta a avançar cap a una aliança corporativa. Tarragona presenta una estructura de tràfics molt concentrada, segons l'estudi de la URB. Més de la meitat del moviment de mercaderies correspon a productes energètics, un pes molt superior al de Barcelona i València, i fins i tot per sobre del de Castelló. Davant d'aquesta situació, els investigadors de la Universitat Tarragonina recomanen diversificar els tràfics, sobretot aquells més vinculats a les manufactureres, als vehicles, la maquinària i el contenidor. Entre 2004 i 2024, el Port de Barcelona va reforçar de manera notable el seu pes relatiu, en passar del 52,8% al 67,2% del tràfic total del litoral català. Aquesta evolució el va consolidar com el gran node logístic internacional de Catalunya. En canvi, el Port de Tarragona va reduir la seva participació del 39,8% al 31,4%. Aquest retrocés reflecteix un model molt especialitzat en tràfics a granel, amb menys capacitat per captar els avantatges associats a la mercaderia general i, sobretot, a la contenització, segons apunten des de la universitat. A la mateixa línia, l'informe indica que el Port de Tarragona presenta una evolució més irregular i vinculada a l'activitat del complex petroquímic i al comerç de primeres matèries. Després d'assolir un màxim de 35,9 milions de tones el 2007, el tràfic oscil·la al voltant del 30 i 33 milions. L'estudi monogràfic sobre el Port Tarragoní ha estat elaborat per la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la URB i s'ha presentat a la Cambra de Comerç de Tarragona per part dels seus responsables. L'estudi fa una anàlisi comparativa de l'evolució dels quatre ports més importants del Mediterrani: Barcelona, València, Tarragona i Castelló. Els investigadors expliquen Tarragona i Castelló que han quedat al marge de la dinàmica expansiva liderada per València i Barcelona. En el cas de Tarragona, aquesta trajectòria respon a una escala operativa més reduïda, a les mancances en connexions ferroviàries, a la porta de la dependència del rere país més immediat i a l'absència d'una política portuària catalana. Per això, el principal repte del port no és tant augmentar el volum total com reforçar la seva posició en mercaderia general i recuperar capacitat d'atracció en tràfics vinculats a la logística intermodal, afirma l'estudi. Des de la Universitat Rovira i Virgili asseguren que el projecte per posicionar el Port de Tarragona com a referent intermodal està ben definit. Ara bé, insisteixen que cal reforçar la cooperació entre els dos ports principals d'interès general del litoral català.
4: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
1: Moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas.
5: Dissabte històric el del Club Futbol Calafell amb un partit decisiu per confirmar-se matemàticament com a campió de Lliga. Des de l'inici de la temporada, el seu entrenador, l'Òscar Martínez, ha dit que l'objectiu era guanyar la Lliga i pujar a segona catalana. El Club Futbol Calafell va fer realitat els seus somnis en una jornada en la que el camp municipal Juan Ríos es va aplanar de gom a gom amb l'afició i els equips de l'escola de futbol base Calafell, que van acompanyar el conjunt calafellenc per celebrar una victòria molt merescuda. El Club Futbol Calafell va guanyar per 5-1 a l'Alcover. Gols a obra de Jordi Sancho al minut 2, triplet de Diego López als minuts 7, 15 i 43, i un altre gol, obra de Sergio Muñoz, al minut 77. El Club Futbol Calafell ja és de segona catalana, encapçala la classificació amb un total de 66 punts, 29 partits jugats, 20 victòries, 6 empats i 3 derrotes. Ara tot seguit donem pas a l'Òscar Martínez, l'entrenador, en declaracions als micròfons de Calafell Ràdio.
6: Sí, antes lo hablamos, o sea, en el quinto partido vinisteis y dije, venimos a ganar la Liga. Es lo que hemos creído siempre y al final lo hemos conseguido. Con trabajo, con constancia, con dedicación, con mucha calidad y se ha conseguido. Es lo más importante. Hemos dado esta liga a este pueblo con un club que estaba muy mal y que lo vamos a volver a colocar como de los mejores clubes de la comarca. Un pequeñito bajón de dos partidos, pero nada. Al final se ha conseguido el objetivo. Estamos todos muy felices. El valor fundamental son los chavales, nadie falla en ningún entreno, tienen muchas ganas, compiten en cada entreno. Llevo 20 y pico años entrenando y nunca me he encontrado algo así. Cuando hay gente así y creen el mensaje que les das, el mensaje de un loco que viene a un equipo que quedó penúltimo el año pasado y le dice, vais a ganar la Liga. Cuando creen, se puede.
5: Donem pas al president del club, el Luis del Fresno.
7: Bueno, lo més important, primer agrair també als medis de comunicació, a Calafell Ràdio, pel seguiment que hem tingut des de que vam començar. I la veritat que, bueno, és un dia d'alegria, jo crec que per tothom, i sobretot per la família del futbol, no? Avui jo crec que consumem també el que ha sigut tres temporades molt dures. Aquest equip jo crec que s'ha format sol, al final, perquè la veritat és que Calafell Calafell gaudeix d'unes instal·lacions fantàstiques, d'una possibilitat fantàstica de donar als jugadors de futbol. Molts de nosaltres, com tu, hem viscut aquest camp de futbol. I jo crec que la sort ha sigut trobar una persona que ha empaquetat molt bé aquest equip. I hem arribat a aquest punt pues, que no esperàvem, perquè al final molts equips fan equips pensant en pujar a categoria, amb pressupostos molt alts. Nosaltres venim, com bé he dit, de patir 3 anys, molt difícils, aconseguint equilibrar els pressupostos. I bueno, la veritat és que quan va arribar l'Òscar, pues, el primer dia que el fitxàvem pues, ja deia no, jo vull ganar la Liga. I jo deia, bueno, que me digas esto el primer dia quan queden moltes jornades, és molt difícil, no? Però bueno, així ha sigut. I inclús, ara m'ha tornat a dir que guanyarem també segona catalana, però jo crec que en algun moment això no funcionarà. Però bueno, jo estic content pel poble, estic content per l'escola de futbol base de Calafell també, perquè al final necessitava tenir també un equip referent a Calafell que doni sortida a aquests jugadors tan bons que tenim al poble. I jo crec que ara és el moment de continuar anant de la mà. I espero que gaudir d'aquest moment, pues, bueno, ja sabeu que al final els esports són resultadistes, però ens ho mereixem tots, no? Perquè no només els que hem estat treballant quan la cosa està més difícil, sinó les persones que s'estan sumant, perquè el que podem fer pues, és mantenir un equilibri. Avui hem tingut també la presència del senyor alcalde, de regidors, del tècnic, de moltes persones que han vingut a gaudir d'aquest moment. Agrair-los a tots des de la nostra part que ens toca. I bueno, esperem que la propera temporada, pues, ja sabem que el Calafell està a la segona catalana. És una categoria pues, més exigent. I sí que és veritat pues, que jo crec que tindrem la sort d'arramblar jugadors que estan jugant en altres categories més altes, que són del poble. Pues, a primera catalana tenim a Cubelles, tenim jugadors que estan jugant al Roda de Barà, que estan altres, perquè evidentment no estàvem a l'alçada de les seves possibilitats, i espero que aquests jugadors, pues, bueno, com a mínim, tenen la possibilitat de venir a provar, i volem mantenir un equilibri de Calafell, i crec que no sé si arribarem on el Calafell va arribar a primera catalana, però com a mínim mantenir una estabilitat, una harmonia i aquest equilibri que jo crec que es mereix aquest camp de futbol tan espectacular.
5: Pròximament podran veure el reportatge d'aquesta victòria al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
4: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Informatiu de Calafell Ràdio, per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio, el temps.
1: Comencem la setmana amb baixes pressions sobre Catalunya, reforçades per la part activa d'un sol d'aire fred per les capes altes atmosfèriques. Avui tenim un dilluns típicament primaveral amb el pas de núvols i alguns xàfecs que poden caure en alguns punts de Catalunya aquesta tarda. Entre vespre i nit, la pluja pot arribar amb moderada intensitat a la costa de les comarques de Barcelona i al nord de les de Tarragona. La temperatura és similar a la del cap de setmana. De cara demà, la precipitació tornarà a ser la protagonista, sobretot entre la tarda i el vespre. La temperatura pot baixar una mica. Fins aquí l'informatiu del dia. Als esports, la Roser Ribas i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Tornarem amb properes edicions dels serveis informatius d'aquesta casa. Gràcies per la seva atenció i fins aviat.
4: L'informatiu. Calafell Ràdio.
8: Algun partit.
4: Calafell Ràdio. Són les 8.

Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.

Salutacions, una setmaneta més aquí amb tots vosaltres, ja sabeu, la nostàlgia comença. En aquests moments, la nostàlgia aquí a Calafell Ràdio, el 107.9, de la freqüència modulada, com dic sempre, no? Música d'aquella que us portaré Pep Cosidó, que us està parlant. Recordant, com dic sempre, doncs, la música que ens porta bons records, sempre dic jo, amb això em repeteixo, perquè a vegades potser diuen, ostres, aquesta cançó em porta, no, espero que us porti molt bons records totes les cançons, totes les que poso. Començarem avui, tenim com, vaja, com cada setmana procuro jo barrejar una mica d'allò de un popurri, de música que era, comencem des de el que va ser els anys 60, els anys 70, comencem dels 80, però no gaire, no? I doncs dels 50, com dic sempre, doncs n'hi ha moltes que potser eren famoses als 50, però als 60 els continuàvem escoltant com si fossin novetats, no? Avui començarem amb un senyor que segurament que el recordareu, que ja era començaments dels 70, el senyor Richard Clayderman, aquell senyor que tocava el piano, aquelles cançons tan maques com aquesta, El secret de la meva vida, eh?

El secret de la meva vida, un dels secrets de la meva vida, era aquest, un tema molt romàntic, molt maco, per ballar, no? Un tema que espero que l'hàgiu recordat, no? Em sembla que has escoltat alguna versió més a part d'aquest senyor, del senyor Richard Clayderman. Ara, un tema una mica més mogudet, no? Dedicat a una senyora, no? A una lady. Segurament. Aquest senyor també, segurament que també el recordareu, que em sembla que també encara... Molt a començaments dels anys 70, el senyor Mungo Jerry. Recordeu Mungo Jerry, aquell senyor que tenia aquell... música més mogudeta, un tema dedicat a una senyora, com deia Lady Ross.

Lady Rose, el senyor de Mungo Jerry, un senyor que segurament que tots l'haureu recordat, no? Aquelles patilles que duia, no? I aquell cap de, no com anem, un pentinat afro, no? No en deien d'allò, el senyor. Aquest segurament que l'heu recordat, perquè aquesta cançó també la vam escoltar bastant, i la vam ballar. Ara tornem una miqueta a la tranquil·litat, una mica la música una miqueta més calmada. El senyor Roberto Carlos, aquest no pot faltar a la nostàlgia, no pot faltar perquè aquest ha tingut temes molt, molt romàntics. Un potser, a mi potser és el que més m'agrada d'ell, però n'hi ha bastants que són molt macos. La distància, Roberto Carlos, amb la versió de en portuguès, amb la seva llengua original.

La distància que ens portava Roberto Carlos, un senyor doncs, que als anys 60 ja tenia cançons molt maques, doncs als 70 també, i encara actua, eh? O sigui que em sembla que no sé exactament on, però sé que encara fa alguna actuació, és un d'aquells que no es cansen mai, i cançons molt maques com... Aquesta també és molt maca, eh? Aquesta potser és una mica més mogudeta, no massa, eh? El senyor Nil Seraca, eh? Recordeu el senyor Nil Seraca? Segurament que tots recordareu que també tenien... Aquests últims dels 50, em sembla que ja era famós, no? En cançons com aquesta, eh? Ho ets tot per mi?

tots per mi, el senyor Nils Sedaka, triomfava amb aquesta i moltes, moltes més cançons, va durar una època, doncs, que tenia temes molt romàntics, no? Van treure un d'allò que era Sedaka, no? Que era Nils Sedaka, i després el que ve ara, que també, aquest també, sí, últims dels 50, també ha triomfat, el senyor Polanka, no? Polanka es porta una cançó, aquesta una mica potser més mogudeta, no? El senyor Polanka ens diu: aquesta nit, amor meu, aquesta nit.

Aquesta nit, amor meu, aquesta nit, o sigui, un tema molt, molt romàntic, una mica més mogudet que el que havíem escoltat abans, però són temes, no?, doncs que eren, que més o menys, aquest senyor, sí, que el vam escoltar molt, també, eren temes, doncs, que s'escoltaven allà. Aquestes, doncs, normalment totes aquestes cançons eren dels anys 50 encara, eh? O sigui que el que potser aquí arribaven una mica més tard, com dic sempre, doncs que el millor depèn de l'època, doncs les cançons aquí arribaven un, dos i hasta cinc anys més tard del que estaven acostumats a l'altra banda d'escoltar-les. I ara, doncs, continuem amb un senyor aquí del Consell d'aquí del Suelo Patrio, com deien, no? El senyor Manolo Otero, eh? Un senyor aquest és d'aquí de... Començaments, aquest sí, era començaments mitjans dels anys 70, eh? Manolo Otero, una versió d'una cançó que té, quan ell la va cantar, per almenys tenia 30 anys ja, no? La vida en rosa...

La vida en rosa, la vida de color de rosa, no? El senyor Manolo Otero, no? Era una versió com... Era de l'Edith Piaf, o sigui que quan aquest senyor la va recuperar, doncs ja tenia la cançó, sí, per almenys tenia 30 anys, no? O sigui que aquí estem escoltant una cançó per almenys de 80 o 90 anys, ja, quasi, no? Més o menys, per el que d'allò, per el que recordo d'aquesta cançó. Continuem aquí amb una música una mica més moderneta, no? Encara que aquesta, com dic, era dels anys 70, o sigui que es pot dir que era una versió moderna d'una cançó antiga, però una versió moderna. Continuem amb un senyor, aquest també últims dels 60 i tot el que va ser el 70, també el vam escoltar bastant, el senyor Albert Hammond, no? Va fer alguns discos, no? Tot amb música en espanyol, no? Com aquesta que deia Eres toda una mujer,

Eres toda una mujer, no? Ens deia Albert Camus, era dedicat a una noia, no? Doncs que la coneixia des de... potser la coneixia de joveneta, no? Doncs i veus com va creixent, no? Doncs com tothom, no? Que érem canalla fa 4 dies i som uns canalles 4 dies més tard, no? Bueno, som de la... de lo que és la... som una canalla, no canalles, no? O sigui que a vegades en català es confon una paraula amb l'altra, no? Continuem aquí, continuem recordant temps de música de quan érem canalla una mica més grandets, no? I temes com aquests. Aquests eren els senyors de Sergio Estivalis, també van tenir, segurament recordareu, una etapa dels anys 70 de cançons que també els vam, per almenys aquí, els escoltàvem bastant. Un tema que es diu Búscame.

Búscame, els senyors de Sergio i Estivalis, també després de separar-se, no?, de Mocedades, van continuar en solitari, no?, com a parella, no?, em sembla que estaven casats i tot, i doncs van ser també, van tenir un moment, una època de cançons que escoltàvem aquí, principalment per la ràdio, no?, perquè tot això, la majoria d'aquestes cançons, doncs, són records que escoltàvem per la ràdio als anys 60 i 70. Ara

Ara tornem a marxar cap a l'estranger, no? Els senyors d'animals, aquests eren anglesos, no? Sí, aquests no eren d'aquí, eren anglesos, no? Tenien el nom d'animals. Em sembla que després aquí van sortir aquells, com es deien, els salvajes, copiats dels animals. Bueno, més o menys. Era una època, doncs, que segurament recordareu cançons, doncs, era l'època... De que era un tema que era una versió d'un espiritual negre, aquell tema que es deia La casa del sol naixent.

La casa del sol naixent, The Animals, era una versió que van fer d'un, com deia, d'un espiritual negre, no? I en van fer diverses versions, o sigui, la vam escoltar en diverses versions, no? Em sembla que aquí hi havia un grup que sembla també la va cantar, els Senyors del Sol Vaque, no? Com he dit abans, i després també l'hem escoltat per Lone Star, no? O sigui que era una cançó que va ser bastant versionada. Un tema que també... Vaja, en aquella època els temes que eren una mica èxit a l'estranger, doncs aquí també hi havia grups conjunts i cantants en solitari, no?, que feien les seves versions, no? Però escoltem l'original de senyor Paul Simon i Arthur Garfunkel, no? Simon i Garfunkel, aquell tema que ens parla del so del silenci...

El so del silenci, que així sona el silenci, no? Que si sona així el silenci, no, doncs es pot escoltar bé, no? No? Perquè a vegades el silenci és una mica traïdor, no? És un tema, doncs, com dic, potser un dels més coneguts del senyor Simon Garfunkel, no? Encara que després els senyors també, en solitari, també tenien els seus èxits, però aquest, doncs, era un dels seus coneguts quan anaven amb duet, no? Com d'altres duos que escoltàvem en aquells moments. Uns que eren, no eren un duo, que eren quatre, no? Aquesta em sembla que era la segona formació dels senyors de Brincos. Em sembla que el senyor Juan Pardo i el Júnior ja havien deixat la formació i em sembla que hi va entrar un germà del Júnior i després un altre cara, no recordo qui era, el d'allò. Els senyors que Brincos van continuar, doncs van marxar aquells dos, però van continuar fins al 70 o 71, no van trigar gaire a plegar, no? Però amb la segona formació, un tema que recordo jo bastant, un tema que es deia Lola,

0: Lola.
1: Era una de les cançons dels Senyors de Brincos, no? Com deia abans, que ja era de la segona formació, no?, d'aquests senyors, que van continuar uns quants anys més en temes, van tenir, doncs, a part dels temes que repetien, doncs, els més èxits, doncs, anaven traient algun tema com aquest. Continuem aquí a la nostàlgia, eh? Continuem a Calafell Ràdio, aquí escoltant temes que eren famosos. Aquesta ja és dels anys 70. Són els anys 70, uns senyors que es deien, un grup que es deia Kansas, no? Hi va haver, aquella època, hi va haver, sembla que n'hi va haver un que van sortir, que feien una mica així el Piqué, no? Que tenien un que era Kansas i l'altre sembla que era Texas, no? Bueno, aquest Kansas, doncs, va treure un LP que va ser bastant famós, no? I un dels temes més coneguts d'aquesta LP era aquest, el pols en el vent.

Pols en el vent, Dusty Doing, aquest tema també segurament que l'heu recordat, i aquest era lent per ballar, eh? O sigui que aquest l'haureu disfrutat una mica. Era un tema, doncs, com dic, potser el tema més conegut d'un LP que vam treure, que es deia Punt sense retorn o alguna cosa així, no? Un tema, doncs, que el vam escoltar bastant, els senyors vacances. Continuem ara amb uns que també els vam escoltar amb algunes cançons, després ja va continuar en solitari la vocalista, no? Picnic, recordeu Picnic, no? Sí, recordeu aquell tema que deia No digues nada.

No digues nada, els senyors de Pícnic, no? El cantant Janet, després continuaria en solitari, no? Aquest tema també l'haureu escoltat alguna vegada. I ara ja l'última cançó que ens cap aquí, avui, a la nostàlgia, uns senyors que també, doncs, als anys 60 també eren molt famosos, i als 70, els senyors de Lone Star, un tema propi, un tema que ens parla de la trilogia, no? Un tema que deia la trilogia, no? Dios, el hombre y el amor.

La trilogia no ens ha donat temps a escoltar-la tota perquè ha arribat el moment de dir-vos adéu ja, no? Doncs de despedir-me fins la setmana que ve, no? Que espero que hagueu passat una horeta més o menys, no? Escoltant temes que porten bons records, que hem ballat, hem saltat, hem disfrutat, no? I que ens porten, en aquests moments, espero, bons records. Ja sabeu, Pep Cosidó, que us ha estat aquí parlant, recordant tots aquests temes, rebuscant cada setmana, aviam, perquè arriba un moment que no sé si d'allò, però arriba un moment que ja es confonen a vegades les cançons i els cantants, no? Però espero que si hi ha algun lapsus doncs el sàpiga perdonar. Ja sabeu, ens tornarem, espero, a trobar la setmana que ve. Molt bona setmana a tothom aquí a Calafell Ràdio.

Només tu i jo, el teu programa de música romàntica. Sent, riu i plora amb els millors temes musicals. Tots els dilluns, de 9 a 10 de la nit, en repetició dissabtes de 9 a 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Un programa presentat i dirigit per Mireia Romaguera.

Hola, què tal? Com esteu? Aquest és el vostre programa de música romàntica. Us acompanya, com sempre, aquí en el 107.9 de la FM, Calafell Ràdio. També, si ens seguiu online, a calafell.tv. Meravillosos temes per gaudir aquí, des de la ràdio, i siguis on siguis en aquests moments. Avui, per començar, escollim el cantant Blas Cantó amb el tema que es diu «Voy a quedarme».

0: Deixa anar els teus sentiments amb només tu i jo.
1: Clar que sí, deixa'ls anar amb nosaltres aquí, en el 107.9 de la FM, amb Ruth Lorenzo, Crisàlida. La...

0: Relaxa't, somia i enamora't acompanyat de la música més romàntica amb Només tu i jo.
1: A Calafell Ràdio, Javi Ramírez i Julia Medina, El Náufrago.

0: temes per gaudir-los, per disfrutar, per enamorar, per desenamorar, però són temes que ens fan vibrar. Ismael Serrano i Pablo Alborán, La primera que despierta.
1: La primera que despierta y la última que apaga, siempre cansada y alerta, cuida a todos en la casa, cuidan sus manos de olivo,

0: Ferran Boquer.
1: Les 9 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Tal com esteu? Us saludem, com sempre, en directe quan arriba a les 9 del matí i quan comencem una nova edició del Calafell Matí, el programa magazín matinal de Calafell Ràdio. En directe a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online. 4 hores d'aquí i fins a 1 en punt del migdia per compartir espais d'actualitat, entreteniment, bona música i tot això aquí, a l'emissora municipal de Calafell. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Aquí estem de dilluns a divendres, de 9 a 1, també els dissabtes, amb els tipus moments d'11 a 1. Doncs vinga, avui també tot preparat, tot a punt, per acompanyar-vos fins la 1 en punt del migdia. I engeguem, com sempre, després del sumari, amb les celebracions, les efemèrides, les dades del dia. També amb el temps, la previsió d'en Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Avui, a partir de 2:15 del matí, us parlarem de la celebració durant aquest cap de setmana del Calafell Festival Weekend, però també del Family Weekend. I dintre del Festival Weekend s'ha celebrat el concert de la cadena Diala i diumenge per la tarda. Vàrem estar allà, vàrem parlar amb els artistes que hi van participar i els escoltarem a partir de 2:15 del matí. A les 10 arriba Sàbel Gámez amb Altres Ulls. L'espai d'opinió, la mirada de Calafell. Una setmana més els dilluns amb Altres Ulls a Calafell Ràdio. També tindrem l'espai de vida saludable. Avui amb la Judit Companys, és dietista nutricionista de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Parlarem avui de nutrició infantil. A partir de 2:15, ofertes de feina, ofertes laborals i de formació. L'espai que arriba amb la col·laboració de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell. A les 11, el temps, la previsió d'en Josep Miró actualitzada i tot seguit amb la Núria Martínez. Pararem un dilluns més d'esfícies i paisatges de Calafell. Tornarem a parlar de salut, en aquest cas amb la Lourdes Alonso. Serà a partir de 2:15. I a partir de les 12 del migdia ens acompanyarà el grup amateur de teatre Portals Escena de Calafell, que han presentat l'obra Alícia a la 22a Mostra Internacional de Teatre de Pineda en representació dels grups de teatre del Baix Penedès. Ens acompanyaran a partir de les 12 del migdia. I com sempre, en el tram final del programa, abans d'arribar a la 1, agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Doncs tot això ho combinarem amb bona música i així passarem aquestes 4 horetes fins a arribar a la 1 d'aquest dilluns. Avui som a dia 4 de maig de 2026. Gràcies, com sempre, per la confiança. Benvinguts, ben trobats. Som-hi, comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Doncs vinga, moment de conèixer el que celebra en aquest 4 de maig. Avui som a dilluns i sempre cada dia al començar el programa tenim les dades del dia. I aquest 4 de maig se celebra el dia de Star Wars. Avui és el dia de Star Wars, una jornada en què fans i seguidors homenatgen personatges, la història i tot l'univers de la saga creada per George Lucas. Una data que s'ha popularitzat pel joc de paraules amb la frase «May the Force be with you», que es transforma en «May the Force be with you». És a dir, que la força t'acompanyi o que la força estigui amb tu. Es converteix, doncs, en aquesta frase que converteix aquest 4 de maig en el dia de Star Wars. Però avui, 4 de maig, també és el Dia Internacional dels Bombers. Un reconeixement als homenatjats, als herois de color blau. Aquesta jornada ret homenatge per la seva tasca en benefici de la comunitat, ja que posen en risc les seves vides en l'extinció d'incendis, el rescat de persones i també la protecció del medi ambient. Doncs com dèiem, avui és el Dia de Star Wars, però també és el Dia Internacional dels Bombers. Vinga, anem per les efemèrides del 4 de maig. Avui Hem de felicitar a Lance Bass. Va néixer el 4 de maig, però del 1979. Aquest és cantant estatunidenc, membre dels NSYNC, una de les boy bands més populars dels anys 90 i dels 2000. Tot i l'èxit del grup, la seva projecció individual ha estat més discreta que la d'altres membres de la formació. Avui, Lance Bass compleix 47 anys.

Deixem la cançó a l'èxit dels N5 per felicitar també a Randy Travis. Va néixer el 4 de maig, però del 1959, cantant estadounidenc, una de les figures més importants de la música country nord-americana, amb una carrera plena d'èxits i reconeixements. En Randy Travis és considerat un dels artistes més influents d'aquest gènere musical. Avui compleix 67 anys.

I la tercera i última de les efemèrides musicals d'aquest dilluns és per felicitar a Jackie Jackson. Jackie Jackson va néixer el 4 de maig del 1951, és cantant estatunidenc i membre dels The Jackson's Five, un dels grups més icònics del pop i del soul. El germà gran de Michael Jackson va formar part de l'èxit global de grup, va ser durant els anys 70 i va contribuir a clàssics que han marcat la història de la música. Tot i no ser un dels membres de la família Jackson més mediàtic, la seva participació va ser clau en l'impacte i el llegat dels Jackson 5. Avui el Jackie Jackson compleix 75 anys i és un bon moment per recordar, per escoltar aquesta gran cançó del 1969 amb els The Jackson 5, això que es diu I Want You Back, amb les efemèrides del dia per felicitar el Jackie Jackson.

0: Do, quin gran clàssic de la història de la música per començar, per engegar la setmana i per començar també el Calafell Matí d'aquest dilluns, dia 4 de maig. Recordant el Jackson 5 amb això que es diu I Want You Back. Gran cançó del 69, com us deia.
1: Aquí i ara, 4 hores amb l'actualitat, l'entretenció.

0: Doncs vinga, som-hi, hem arribat a les 9 i 11 minuts.
1: Calafell Matí, el temps.
0: Anem pel temps, per la meteorologia amb la crònica per començar el programa d'en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable en núvols i clarianes al matí i cel més ennuvolat a partir de migdia, fins i tot amb algunes pluges febles i intermitents, preferentment a la tarda, i amb unes temperatures que han baixat una miqueta de nit. S'han situat entre els 15 i els 16 de mínima, mentre que la màxima voltarà els 20, amb una humitat que serà alta. Vents en conjunt febles, amb una mica de terrals fins a mig matí, i de migjorn o garbí la resta del dia, entrant una miqueta al mestral al final de la jornada, i amb una situació marítima que estarà moguda amb maror. Per demà esperem també un temps variable. Sí que amb més estones de sol al matí, fins i tot amb estones de cel clar, ennuvolant-se ràpidament amb algunes nuvolades al migdia i amb pluges i ruixats irregulars a la tarda, amb unes temperatures que baixaran de nit i es mantindran de dia, movent-se entre els 13 o 14 de mínima i al voltant dels 20 de màxima, amb una humitat que continuarà sent alta. Vents febles amb terrals a l'inici i final del dia i marinades de migjorn o xaloc al centre de la jornada, fent que la situació marítima estigui moguda, amb maror baixant a marejol al final del dia.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix, força nuvolat el cel de Calafell, ja que a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, la temperatura ambient a hores d'ara és de 17 graus centígrads. I després del temps, anem per les notícies de proximitat. Moment de donar un cop d'ull a les portades, als continguts dels diferents diaris digitals comarcals d'aquest pont, d'aquest cap de setmana llarg. Avui començarem a la Fura del Penedès.cat, parlant de Llorenç del Penedès, que prepara una transformació profunda del nucli històric. Llorenç del Penedès farà una transformació, com dèiem, del seu centre històric, amb una renovació completa de les infraestructures bàsiques i una modernització important dels serveis. Segons expliquen des del govern local, es tracta d'una de les actuacions més importants del mandat, per la qual es té un pressupost d'1 milió d'euros, finançat en un 75% amb subvencions. El consistori ha aprovat definitivament el projecte i ara inicia ja els tràmits per la contractació de l'empresa que haurà d'executar les obres. Les actuacions inclouen la reforma integral de diversos carrers i espais emblemàtics, com ara el carrer de Francesc Macià, la plaça de la Immaculada, la plaça del Castell, el carrer de Pompeu Fabra o el tram del carrer Major de davant de l'església. La renovació completa de les infraestructures bàsiques es farà implantant una nova xarxa pluvial, també renovant el clavegueram i millorant l'enllumenat públic. De la mateixa manera, soterraran els encreuaments i es canalitzaran la resta d'instal·lacions per façana. Segons ara explicat des del govern local, la previsió és que aquests treballs comencin el mes d'agost amb l'enderroc de l'edifici de l'antic centre cultural i es podrien allargar durant gairebé un any. Per mirar de minimitzar al màxim l'impacte en els veïns i també en els comerciants del centre, els treballs es faran per fases. Des del consistori remarquen que el projecte és necessari per posar en valor el centre històric, amb l'objectiu de fer-lo més accessible, funcional i atractiu tant per als veïns i veïnes com també per als visitants. I els docents de l'Institut Andreu Nin del Vendrell denuncien assetjament per part d'una família. Un bon nombre de professors d'aquest institut, Andreu Nin del Vendrell, es van concentrar aquest dimecres 29 d'abril a l'exterior del centre, en protesta per l'assetjament que afirmen que estan rebent diversos docents per part d'una família del centre. En un comunicat, la comunitat educativa ha rebutjat qualsevol tipus de pressió o coacció que pretengui interferir en les decisions acadèmiques i professionals del professorat. Segons ara explicat als docents, els problemes amb aquesta família van començar amb un professor, però s'han estès a altres membres d'aquests docents. Per això exigeixen a l'administració educativa els protocols de suport i protecció necessaris per garantir que el centre sigui un espai segur, alhora que reafirmen el seu compromís amb una educació basada en el respecte mutu i també la convivència pacífica. La comunitat educativa reclama més implicació del Departament d'Educació i d'Inspecció i no descarta més accions de protesta si la situació no se soluciona. I també donarem un cop d'ull a la portada dels continguts de diaridetarragona.com. Anem a la secció Costa. Parlant de la paralització fins al mes de setembre del trasllat de sorra de Coma-ruga a Calafell, el Ministeri considera inassumibles les exigències de la Generalitat. Calafell denuncia greuges i persecució. Parlem del trasllat de sorra de l'entorn del port de Coma-ruga fins a les platges afectades per l'erosió de Calafell, que queda ajornat fins al mes de setembre. Les zones més erosionades pels temporals de l'hivern a Calafell hauran de passar l'estiu amb la sorra que tenen actualment, tot i que encara hauria estat necessari aportar-hi més sediments. La paralització es deu al fet de les exigències de la Generalitat per permetre el trasllat de sorra per la vora de la platja, que són inassumibles per les seves dimensions i també per l'impacte que tindrien sobre la mateixa platja i els banyistes, que ja omplen la costa. Aquestes condicions han indignat a l'Ajuntament de Calafell. A principis d'abril es va començar a dur a terme el trasllat de sorra a càrrec del Ministeri per la Transició Ecològica. L'objectiu, dèiem, era moure 15.000 metres cúbics acumulats al costat del port i que, de fet, la marea havia arrossegat des de Calafell. El Ministeri confirma que paralitza el trasllat de sorra fins al mes de setembre en no ser viables les exigències plantejades. I per últim parlarem del judici per tres acusats d'intentar matar el seu company de pis amb pedres i un ganivet a Calafell. La vista s'ha produït aquest dijous a l'Audiència Provincial de Tarragona per una agressió l'any 2019 en un habitatge compartit. Una discussió va acabar en un atac violent en el qual la víctima va rebre cops al cap i a la zona dorsal, i l'Audiència Provincial de Tarragona ha dut a terme aquest dijous el judici per una agressió ocorreguda el 29 de desembre del 2019 a Calafell, a l'interior d'un habitatge compartit. Tres homes s'assenten a la banqueta acusats d'haver atacat de manera conjunta el seu company de pis amb pedres i matxets en un episodi que va acabar amb la víctima greument ferida amb lesions al cap i a la zona dorsal. El fiscal sol·licita per cadascun d'ells una pena de 8 anys de presó. Segons el relat de l'acusació, els fets van tenir lloc al matí, sobre les 9 del matí, en un pis del carrer Mossèn Jaume Tovella, en el qual convivien diverses persones en condicions precàries. La convivència no era senzilla i aquest dia una discussió entre alguns dels ocupants va anar pujant de to fins a descontrolar-se per complet. En aquest context, els tres acusats haurien dirigit la seva actuació contra un altre dels presents, el qual va començar com un enfrontament i va acabar convertint-se, segons el fiscal, en una agressió coordinada. La víctima, que va aconseguir escapolir-se i sortir del pis, va ser perseguida i atacada utilitzant un tornavís negre de 18 centímetres, pedres i un ganivet. Es va defensar explicant l'escrit utilitzant un vidre que, en forma de punxa i amb una piqueta de càmping, causant ferides lleus als seus atacants. L'atac no es va limitar a un moment puntual. D'acord amb l'escrit d'acusació, es va prolongar durant un temps en el qual els agressors van colpejar repetidament a la víctima. Doncs són les notícies que us podem explicar en aquests rotatius digitals comarcals que ens expliquen en les últimes hores, en aquest cap de setmana de pont. Doncs amb això hem arribat a les 9 i 19 minuts. Anem per més continguts al Calafell Matí d'aquest dilluns.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
0: I amb música, amb Lady Gaga.

0: sempre costa una miqueta més que la resta de la setmana engegar el dia. Avui dilluns, engegant setmana, hi ha música positiva que ens alegra una miqueta al matí. Stupid Love amb Lady Gaga. A mi ja arribem a les 9:23, fem una pausa, una aturada, tornem de seguida en un moment també amb l'avanç informatiu.
1: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat.

0: 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: les 9:30 arribem al punt de 9:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars amb l'avanç informatiu, amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços.
1: Molt bon dia. Calafell ha celebrat aquest passat cap de setmana el Calafell Festival Weekend i el Calafell Family Weekend, amb tot un èxit de públic. En parlarem avui als informatius. El nucli del poble de Calafell guanyarà prop de 4.000 metres quadrats per aparcament, equipaments i zones lliures. S'ha aprovat inicialment una modificació del POM per fer-ho possible. I parlarem de la campanya No avergonyeixis el teu gos abandonant al carrer els seus excrements. L'Ajuntament de Calafell informa que ja hi ha posades centenars de multes. Els nens del Vendrell, pregoners de la Festa Major, Miqui Núñez, Doctor Prats i Boicot oferiran un concert per les festes. També parlarem d'un altre projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals. S'estén al Baix Penedès. La iniciativa pren relleu del treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals. I més notícies. Condemnen un expolicia local de Cubelles a pagar més de 1.600 euros per danys continuats al cotxe de l'alcaldessa. El jutge considera provat que l'agent va punxar les rodes del vehicle i en va ratllar la carrosseria. Educació registra més de 1.800 possibles casos d'assetjament escolar des de principi de curs, per sobre dels 1.706 totals de l'any anterior. El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona denuncia la falta de llevadores a la demarcació tarragonina. Segons l'organisme, existeix un risc de col·lapse funcional si no hi ha relleu generacional en els pròxims 7 anys. I un estudi de la URB conclou que el port de Tarragona necessita més diversificació dels tràfics de mercaderies. L'informe insta els ports de Barcelona i Tarragona a avançar cap a una aliança cooperativa.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Dissabte històric el del Club Futbol Calafell amb un partit decisiu per confirmar-se matemàticament com a campió de Lliga. El conjunt de l'Òscar Martínez va fer realitat els seus somnis en una jornada en la que el camp municipal Juan Ríos de Calafell es va aplanar de gom a gom amb l'afició i els equips de l'escola de futbol base Calafell, que van acompanyar el conjunt calafellenc per celebrar una victòria molt merescuda. El Club Futbol Calafell ja és de segona catalana i avui ho explicarem al bloc esportiu.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a l'espai d'actualitat del Calafell Matí d'avui. Aquest cap de setmana, Calafell ha celebrat el Calafell Festival Weekend i el Calafell Family Weekend. Avui, en aquest espai, us oferim les entrevistes que hem fet a diferents artistes. Sí, aquesta cançó és la Chimichanga del Marcos i Scotty Dica. Escoltem ara l'entrevista a aquest artista que va actuar el dissabte.
1: Què tal? Com has arribat aquí al Calafell Festival Weekend, a Calafell?
2: Doncs mira, super enfeinat, amb moltíssimes ganes, perquè és el primer concert del Fast Tour i bueno, era una gira que no estava prevista tan gran, però s'ha anat omplint i avui, doncs, mira, amb els nervis de l'estrena.
1: Havies vingut mai aquí a Calafell?
2: Per cantar no, però sí, perquè el DJ i un dels productors del directe té residència aquí, llavors hi ha part d'aquest directe que s'ha construït aquí, a Calafell.
1: I com t'han acollit com a artista?
2: Superbé, hipermegabé, sempre amb una atenció super, hi havia moltíssima gent que ja coneixia la cançó i que li agradava, o no, que feia els TikToks de la cançó, o sigui que superbé, supercontent i amb moltes ganes.
1: Ja fa uns anys que estàs al món de la música, en quin moment et trobes a la teva carrera? Com et sents?
2: Doncs mira, em trobo al moment de que per fi tot allò que he estat aprenent durant molts anys, fent assaig-error, doncs com treu com els seus fruits. I també el moment on la meva música parla més del que sóc jo com persona, que és aquesta festivitat, aquesta alegria i viure la música i fer que la gent

0: está el millón de personas que tienen discos de David y María en sus casas, ¿no? Pues resulta que están escuchando a algunos por ahí y quieren como parecer jóvenes, olvidando artistas que han seguido y que hemos seguido creando y haciendo buenos discos. No sé, está un poco raro en general toda la sociedad, pero hay que ser un romántico y siempre tener la luz y la esperanza de que la música llegue en el momento adecuado a las personas adecuadas.
1: Nada, deseo que vaya muy bien el concierto de hoy. Muchas gracias.
2: Una altra de les artistes que porta molts anys al món de la música és la Merche. Tot just enguany celebra els seus 25 anys com a artista. Donem pas a l'entrevista.
1: Merche, bienvenida a Calafell. ¿Qué es lo que ofrecerás hoy en este concierto aquí con la cadena Dial?
3: Pues mira, vamos a hacer un repasito de algunas de las canciones que más han marcado mi carrera, ya cerca de 25 años, tanto de canciones así más baladas, más de sentimiento, como Cali Arena, Eras tú, Le deseo, ahí pinceladita. Por supuesto cantaré también el nuevo single, Labios de Rojo, que me está dando muchísimas alegrías, y terminaremos con Abre tu mente en acústico, así que un poquito así de todo y un pequeño repasito, así como digo, muy pequeñito, a lo que ha sido mi carrera en estos 24, cerca de 25 años ya.
1: Eso es lo que te quería preguntar, es un cuarto de siglo, porque hoy lo calculaba, es que se dice rápido, pero son muchas canciones, muchos escenarios, hay que celebrarlo por todo lo alto, imagino, este 25 aniversario, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que sí, ahora estamos de gira con Abre tu mente ahora 2026, a continuación de la gira del año pasado, pero ya preparando todo para celebrar ese 25 aniversario como se merece, preparando disco que saldrá, si Dios quiere, a final de año, la gira del año que viene, que quiero que sea una gira muy especial para agradecerle a la gente tanto cariño a lo largo de todos estos años y bueno, muy feliz, muy contenta y como bien dices, 25 años se dicen pronto, pero no se cumplen todos los días.
1: Claro, celebraste los 20 con el 20 conmigo, pero eran canciones nuevas. Yo no sé si en el 25 vas a hacer un poco de repaso.
3: Hay una mezcla, me estoy volviendo un poco loca. Me gusta siempre hacer, lo que la gente no espere. Entonces, en esta ocasión habrá un poquito de todo, una mezclita de todo. Habrán canciones nuevas y también, bueno, pues ya veré, bueno, ya lo veré, no, ya lo sé.
1: No puedes avanzar, ¿no?
3: No puedo avanzar, espero que sea un poquito más para adelante para que la gente todavía tenga ahí esa sorpresa, pero bueno, lo que sí pretendo es hacer algo especial, como digo, para agradecerle al público que llevo conmigo tantísimos años y que Labios de Rojo, que es mi último single, ya haya alcanzado el millón de streaming en Spotify, de visualizaciones en YouTube, también un millón, así que estamos encantados y felices.
1: Pues felicidades por esta trayectoria, que vaya muy bien el concierto de hoy y todo lo que tenga que venir de ahora por delante. Gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
2: Per la seva banda, l'Anna Guerra es va donar a conèixer com a cantant a l'edició de 2017 d'Operación Triunfo.
1: Anna, bienvenida a Calafell. ¿Cómo se presenta este concierto que haréis conjuntamente estos artistas aquí con la cadena Dial?
4: Pues no sé, o sea, estoy súper ilusionada ya desde hace unos días, como que tenía muchas ganas de venir. Aparte, te contaré que cuando yo tenía 12 años me pasé un mes veraneando en Calafell con mi papá, mi mamá, mi hermano y mis abuelos, en paz descansen, y tengo unos recuerdos súper bonitos porque nos íbamos a la playa y nos poníamos a componer, a hacer letras y a inventarnos cosas. Y se presenta muy bien, sobre todo pues de la mano de grandes compañeros, y grandes compañeros que tengo muchas ganas de ver.
1: Sí, ahora te veíamos saludando a Merche, que antes también nos ha atendido los micrófonos. Eso, es un concierto entre amigos, ¿no?
4: Totalmente. Al final, mira, no te da tiempo a... O sea, es un concierto rápido, ¿no? Porque cantamos tres canciones y cuando estás entrando como en materia, ¿no?, encima del escenario, te toca bajarte porque te toca dar el lugar a otro compañero. Y yo diría que lo más bonito que tienen estos eventos de Dial son dos cosas. Uno, que se apuesta por la música en directo, que aquí no hay trampa ni cartón. Aquí además vamos en acústico, que es de la forma más auténtica de escuchar a un artista. Y lo otro es que nos reúnen con compañeros que hace tiempo que nos vemos. Yo tengo unas ganas locas de... Estoy esperando a Manu Guix ahora mismo, vamos, con los brazos abiertos, a Iván. Estoy esperándoles como... con muchas ganas.
1: Sí, porque justamente estará el que fue profesor tuyo, Manu Guix, también tenemos un... y que ha salido también a Max, que ha salido recientemente, o sea que aquí también hay diferentes generaciones de OT, ¿no?
4: Total, al final, quieras o no, mira, yo por ejemplo a Max no le conozco, pero ya le tengo cariño, o sea, ya sé que es un polluelo, como yo lo soy, yo soy otro polluelo y nos acogemos entre nosotros, ¿no? Y ya, y tenemos un vínculo invisible que nos une, entonces sin querer ya nos vamos a tratar con mucho cariño.
1: ¿Qué vas a interpretar en este concierto, así esas tres canciones acústicas?
4: Pues mira, voy a empezar con Tal para cual, que fue uno de mis últimos singles. Seguiré con Quemar Madrid, que es una de mis canciones favoritas de mi último álbum, Sin final. Y acabaré con mi nuevo single, que se llama La llama, que habla de no perderla nunca, ¿no? Por mucho que pasen los años, y de mantenerla viva.
1: Explícanos qué estás preparando ahora que viene el verano, que es época de conciertos, de directos, ¿qué estás preparando?
4: Bueno, pues se supone que yo había terminado la gira en el año pasado, en diciembre. Aún así, este año tenemos varias peticiones del mismo tour, del Hilo Rojo Tour. Y si alguien te llama para que vayas a cantar a su casa, nunca le vas a poder decir que no. Mientras tanto, preparo un nuevo proyecto que saldrá después de verano y un programa de televisión que se acaba de anunciar, se llama La Caja Amarilla, para 3Media. Y dentro de nada me vengo a grabar, porque va a ser en Barcelona.
1: ¿A grabar qué? ¿El programa?
4: El programa.
1: ¿Y el disco?
4: Y el disco estoy en ello ya también, se me ha unido todo un poco. Sabes estas cosas de que al principio del año preparas reuniones, ¿no? Y es todo un poco más el imaginario de cómo va a quedar todo y después te viene todo junto. Después te viene el programa, vengo de China de cantar en un evento de Omoda, llegué de Shanghái hace 3 días, se me ha juntado con el programa que empiezo, se me ha juntado con otro concierto, se me ha juntado con la grabación del disco y es como... ¿Pero por qué todo se junta al mismo tiempo?
1: También habrá tiempo para descansar, supongo.
4: Sí, claro que sí. Al final siempre lo buscas de alguna forma o de otra. Pero también, por ejemplo, yo que tengo a Víctor ahora 40 días fuera de gira con Leire, pues también aprovecho para descansar cuando estemos los dos juntos.
1: Pues nada, gracias por venir a Calafell. Muchos éxitos y suerte de lo que tenga que venir.
4: Pues muchas gracias. Deseando estoy subirme a ese escenario a ver la magia del directo.
2: Tot seguit, escoltem l'entrevista al cantautor Ivan Herzog.
1: Doncs Ivan, ara esteu a punt de començar les proves d'aquest concert. Què oferireu aquí a Calafell, en aquest concert de la cadena Dial?
5: Què oferirem? Doncs jo realment encara no ho sé. Intentaré pujar a l'escenari i veure què és el que l'escenari necessita, què demana i intentar proporcionar una miqueta.
1: Sí, de veritat? Això és així d'aquesta manera improvisat en els teus concerts?
5: A veure, sempre és el mateix. Jo crec que la preparació és el més important, però la preparació la faig a casa de manera continuada i molt llarga. Porto preparant-ho molt temps. Ara la idea és que pugui confiar en aquesta preparació per poder improvisar.
1: Tu ets el noi del Et Prometo. T'hem conegut a través d'aquesta cançó. Ja va arribar ara fa un any, just per Sant Jordi. Com ha estat aquest any? Suposo que molt intens, perquè t'hem descobert gairebé moltes persones a través d'aquesta cançó.
5: Que bonic, que preciós. Bueno, jo estic molt orgullós d'això, però ja no com si fos un orgull propi de nivell d'ego, sinó orgull de que la meva cançó, que és moltes vegades sento que no fossin meves, senzillament m'han aparegut a mi, de tenir aquesta rebuda. Em sembla increïble i li agraeixo tantíssim el que em porti fins aquí, per exemple, com el que em porti fins on em pugui portar.
1: Això anava a dir, t'ha obert moltes portes, que és el que estàs fent i que és el que ha d'arribar en propers mesos.
5: Ha d'arribar, honestament, la mateixa intensitat que ha arribat, Et Prometo, que podria ser que fos rebuda amb una mica de cringe, podria ser, però no ho ha sigut. El que es pot esperar de mi és una mica el mateix. És com lo mismo d'ayer, però calentava el microondes. És un tàper, és aquesta moguda. Seguirem creant, seguirem proporcionant el que porto dins.
1: Et veiem molt present a les xarxes socials, no? Ha estat una miqueta també una plataforma, una llançadera, no?, del moment que estàs vivint ara.
5: Sí, ho és. Jo no he sigut mai gaire fan i gaire forofo de les... Forofo, no sé si és una paraula en català, però bueno, ja ho direm. De les xarxes, però és veritat que al veure que m'ho dona és com aquell amic que dius, mira, jo no me caes bien i no te caigo bien. I dius, hòstia, però a mi sí me caes bien. I dius, ah, doncs llavors tot me'n caus bé. La xarxa ha sigut una mica això, no és el meu món, però des que m'ha donat tot el que m'ha donat, només puc agrair-li i seguir fotent-li gasolina.
1: Doncs res, que vagi molt bé el concert d'avui, tot el que hagi de venir d'aquí per endavant. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a tu.
2: El Max Navarro també ha sortit de l'Acadèmia d'Operació Triunfo de l'edició de 2025. Escoltem l'entrevista.
1: Doncs Max, explica'ns què oferiràs avui en aquest concert aquí a Calafell.
6: Doncs Ferran, avui cantarem Yo no te pido la luna, la versió que estic fent també a la gira d'Operació Triunfo, i després els meus dos singles, Estrelles i Inigualable, acompanyat també de l'Adrián Miras, el meu guitarrista.
1: Doncs com valores també la rebuda de l'Estrelles, del nou single, a més cantant en català després de la sortida d'OT, valora'ns una miqueta el moment que estàs vivent.
6: Doncs per mi, primer és una sorpresa absoluta. Al final va ser una aposta que vaig fer a cegues, perquè quan ets allà dins tampoc no tens informació, és part de la gràcia del programa, i molt content, molt agraït amb la rebuda, tant d'Estrelles per gent que va seguir el programa, com per Inigualable, que en menys de 10, com que portem, 12 dies, ja té més de 180.000 streams a Spotify, que és una locura, o sigui, és una passada. Estic molt agraït, perquè tota aquesta gent, al final ja no és directament només del programa, sinó gent que també m'està descobrint amb la meva música. Estic molt content també de que la gent connecti amb mi amb el català, i seguiré per aquí.
1: Això et volia preguntar, el català, tenint la repercussió a nivell espanyol que dona OT, la trajectòria en català, hi ha algun moment has pensat d'obrir-te també a cantar en castellà i també arribar doncs, a altres parts de fora de Catalunya?
6: Home, al final el que a mi m'ha fet molta il·lusió és que Estrelles ha arribat a altres parts fora de Catalunya i és una meravella estar a Bilbao, a Coruña, els primers concerts que van fer la gira i escoltar a 6, 7, 8 mil persones cantant en català quan no el parlen. A mi això em sembla preciós perquè al final te n'adones que en el fons l'idioma no té per què ser una barrera. Jo escolto música en altres idiomes que no en parlo. Sí que és cert, si em preguntes pel tema de la composició, que jo composo des del primer dia, ho he dit i ho he fet, tant en català com en castellà. Ara, sortiran les cançons més maques, siguin l'idioma que siguin.
1: Parla'ns de projectes que hagin de venir així en propers mesos.
6: Doncs ben aviat, em sembla que ja es podrà anunciar un petit projecte actoral amb audiovisual que està això, cuinant-se. I a part d'això, doncs, faig la meva gira també aquest estiu. Em sembla que tenim anunciades 3 dates, però encara tenim unes quantes més per anunciar. I a part d'això, doncs, compaginant-ho amb la gira d'Operació Triunfo. No m'estic avorrint, les coses com són. Tinc bastanta feina, estic content.
1: Moltes gràcies, molta sort.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Merci, Ferran.
2: Tot seguit, escoltem l'entrevista al cantautor català Ernest Prana.
1: Doncs, Ernest, explica'ns què faràs avui en aquest concert que feu amb Cadena Dial aquí a Calafell.
7: Doncs presento la cançó que li donen nom i títol al disc que acabo de treure ara, que és Torno a casa, després d'una època de treure cançons en castellà. Torno amb aquesta que explica la meva tornada i el meu Erasmus fent altres coses. I després presento un nou single, que em fa molta il·lusió, perquè ja serà el primer del segon àlbum. O sigui, vinc a presentar el primer, ja estic presentant el segon, però és perquè estic com en una època de molta creació i de reconnectar un altre cop amb el públic d'aquí, és fantàstic.
1: Això t'anava a dir, estan moltes persones descobrint la música de l'Ernest Prana, però tu ja portes una trajectòria. De fet, Calafell Ràdio et vam entrevistar, ara t'ho deia, fa, doncs això, molts anys, què, 10 anys enrere?
7: Ben bons. Sí,
1: quan
7: estem
1: igual de guapos. Quan vas començar amb Crossing, han passat molts anys i moltes coses, no?, que has anat fent. Has passat també una temporada a Madrid, també.
7: Sí, són al final etapes de la vida, i va haver un moment en què vaig decidir, ostres, ja és moment de tancar aquesta, tornem cap aquí, i ha sigut una decisió fantàstica, o almenys així el públic m'ho està fent sentir, perquè allà on anem la gent ve a cantar les cançons, se les saben, i és fantàstic rebre, quan fas un canvi així, rebre aquesta resposta del públic i que et digui era aquest el camí correcte, és una passada.
1: També t'hem vist molt present a les xarxes socials, no? Sí. Hem vist una miqueta també la trajectòria d'aquests anys i ara molt més present amb això, no?
7: Sí, és un sector que m'encanta. Jo vaig començar, com tots els músics, perquè és un canal que tens molt a l'abast per donar a conèixer la teva música, i després, quan m'hi vaig posar, vaig dir, ostres, espera un moment, que a mi això m'agrada molt. I llavors, i dic, potser més temps del que hauria, però m'agrada molt, molt fer-ho, i és una manera també molt directa de connectar amb el públic directament.
1: I una de les sorpreses de la temporada és la teva col·laboració, la cançó conjunta amb la Mariona.
7: Sí, va ser fantàstic. A més, molt, molt orgànic, molt natural. Li vaig dir, ostres, Mariona, faig això justament per les xarxes. Què et sembla si gravem un vídeo? I crec que aquesta cançó meva t'encaixaria molt. I la vam cantar junts, la va abraçar, que no és fàcil perquè era una cançó molt delicada, parla sobre acomiadar-me de la meva àvia. Era molt delicada i ella ho va fer saber. O sigui, ho va fer tan increïble que la gent li va encantar i vaig dir, Mariona, això gravem-ho bé, gravem-ho en un estudi, que la gent, Catalunya es mereix aquesta cançó cantada per tu, i és fantàstic.
1: Parla'ns dels projectes que han de venir ara en els pròxims mesos, ara que arriba l'estiu, època de molts concerts, de gires, explica'ns una miqueta els projectes.
7: Doncs ara, he tancat ara la gira de sales, diguéssim, sales i teatres de presentació del disc, ara ve tot el que és gira de festivals i cicles de concerts, que em fan moltíssima il·lusió. Està l'agenda ben plena, que és fantàstic, i ja doncs, pensant en presentar àlbum l'any que ve, o sigui que és un moment molt maco de creació, de rebre la gent, és fantàstic.
1: Doncs molta sort i que vagi molt bé tot.
7: Gràcies a vosaltres.
8: Somiat tants cops aquest moment.
2: Fins aquí l'espai d'actualitat d'avui del Calafell Matí amb aquestes entrevistes que han estat possibles gràcies al company Ferran Boquer. Fins aviat.
8: Han passat més de 12 anys.
9: Tota l'actualitat al

0: Això és inigualable. És la nova cançó del Max Navarro. Quin amor de persona, eh? 23 anyets. I la veritat, li desitgem tota la sort del món. Va estar ahir a Calafell també cantant. Aquest inigualable va atendre els micròfons de Calafell Ràdio i, com et deia, va ser un amor, és un amor de persona. Doncs vinga, 9:55 minuts. Moment de fer una aturada, una pausa publicitària. En un moment arriba aquí a l'antena de Calafell Ràdio la Sàbel Gàmez, amb altres ulls.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Aquesta és la Megan Trainor, que per cert ha tornat a l'actualitat amb nou àlbum, nova proposta, amb un canvi d'imatge i també nova sonoritat. Recordant aquest Criminals, és la cançó de la Megan Trainor.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí. En el Calafell Matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
2: Calafell es prepara per rebre la lluna i el sol alhora. Atenció, perquè aquest estiu el cel ens té preparada una cita irrepetible. El 12 d'agost, la península Ibèrica viurà el primer eclipsi total de sol en més de 100 anys. Un d'aquells instants que et deixen sense paraules, que es graven a la retina i a l'ànima, que formen part de la nostra pròpia col·lecció de postals. La lluna s'alinea amb la Terra, tapa completament el sol. I de sobte, el dia es fa nit, sense estrelles, sense llum. Un silenci estrany, una foscor breu, i la sensació que el món s'atura. Però el món segueix avançant, creant noves sensacions i moments màgics com aquest que s'enganxen a la pell per gaudir-los cada vegada que els vulguem recordar. I Calafell vol aprofitar aquest moment històric, perquè ho és, a més de molt especial i segurament únic a la vida de cadascú. Un regal de la natura, un regal del cel que ens envolta. El 15 de maig, el Teatre Joan Colet serà l'escenari d'un congrés dedicat a l'impacte turístic d'aquest eclipsi. Perquè no es tracta només d'astronomia. No és només un fet aïllat i únic que veurem un cop a la vida. És una oportunitat enorme per al territori. Les previsions parlen d'entre 5 i 10 milions de visitants a Espanya i d'un boom de reserves, sobretot en zones rurals i costaneres. Aquest estiu, el nostre país serà l'epicentre mundial de l'astroturisme. El Consell Comarcal del Baix Penedès i la Universitat Rovira i Virgili organitzen aquesta jornada, oberta a professionals, empreses, administracions i a tothom que vulgui entendre com aquest fenomen pot impulsar el desenvolupament del Baix Penedès. L'alcalde i president comarcal, Ramon Ferrer, ho té clar. Per participar-hi, només cal inscriure's al web de la Universitat Rovira i Virgili. I recordem-ho, l'últim eclipsi total de sol visible des d'Espanya va ser el 1905, fa més d'un segle que no vivim res semblant. Aquest agost, el cel tornarà a fer història i nosaltres hi serem. Com? Mirant i veient-lo amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
1: En el Calafell Matí, amb altres ulls, amb Sabel Gámez.

0: És la veu, és la responsable de la cançó Si antes te hubiera conocido, que ens va fer ballar moltíssim, però ara torna a tocar-nos la fibra sensible. Com m'agrada aquesta cançó, és la nova de la Karol G. Això que es diu Després de ti, quina balada més bonica, eh? Ens fa caure fins i tot la llacrimeta. La Karol G, que acaba de confirmar el seu retorn a Barcelona amb un concert, atenció, el 3 de juny de 2027, serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Una cita que formarà part de la seva nova gira mundial Viajando por el Mundo Tropitour. Així tornarà molt aviat en concert d'aquí un anyet la Karol G en concert a Barcelona.
1: Els èxits del pop. Totes les novetats i les cançons més recents. La millor selecció musical al Calafell Matí, amb Ferran Boqué.
0: Engeguem una nova edició de l'Espai Vida Saludable. Cada setmana en el Calafell Matí a la sintonia de Calafell Ràdio ens acompanya en aquest espai avui la Judit Companys, és dietista, nutricionista d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Judit, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Ara feia dies que no ens visitaves, eh?
2: Sí.
0: Anem a parlar, com sempre fem, d'alimentació, però avui el dedicarem al públic infantil, l'alimentació infantil. Per què és important parlar d'això?
2: Sí, avui parlarem d'aquest tema, sobretot per una preocupació que ens trobem a consultar pels pares i les mares, sobretot. Al final tots estem preocupats per garantir que els nostres fills mengin de manera saludable, però a vegades amb les presses i la rutina diària ens costa molt posar com punts clau a nivell d'alimentació. Per tant, anem a parlar una miqueta d'això.
0: Mm-hmm. Per on començarem? Què podem fer per aquesta alimentació, per millorar aquests hàbits dels nostres petits?
2: Com sempre diem a consulta, el canvi comença amb petits passos. No cal fer-ho tot alhora, no cal fer una alimentació perfecta, però sí que cal començar amb petits canvis que ens ajudin a incorporar poc a poc noves rutines a casa. Per exemple, un primer pas és recomanar que els nens s'involucrin a la cuina. Si ells preparen els aliments, sempre tenen més interès o estan més motivats a després provar les seves creacions. Per tant, hem d'intentar-los incloure'ls en aquesta cuina perquè també participin de la cuina.
0: Una de les coses que més els agraden als petits són els dolços, els sucres i els aliments processats, potser sense generar conflictes, com podríem evitar o reduir aquest consum?
2: Sí, molt bé, m'ha agradat molt com ho has dit, perquè al final no és tant evitar-ho, perquè acabaran consumint-ho en un lloc o altre, sinó reduir el consum. A vegades sí que és veritat que hi ha molts aliments que els fan molt tentadors, només vas al supermercat i veus que tot està amb colors, amb dibuixos, que els atrau molt, i el punt és reduir el consum. Trobar un equilibri, si un dia es mengen un gelat no passarà res, però sí que aquells aliments de rutina, aquells aliments que beuen cada dia, hem d'intentar que no portin tant de sucre. Un cas molt típic és el tema dels iogurts. Nosaltres tenim els iogurts naturals, però després tenim els iogurts ensucrats, els saboritzats, no?, amb trossets, uh-huh. I l'únic que no porta sucre de tot el supermercat és el iogurt natural, que a vegades als adults ja els hi costa ficar-lo sense sucre. Però a vegades si comencem amb el iogurt natural, però hi ficarem una mica de plàtan madur, que fa que estigui una mica més dolç i els hi agradi més. O unes maduixes que hem xafat una miqueta. Ja és com que li dones com una compota de fruita i ja queda el sabor més dolç. Si fem un pastís a casa, doncs el podem fer amb plàtan, el podem fer amb pastanaga i ja no ficar-li aquest sucre no afegit perquè ja no notin aquest sabor. La clau és anar reduint els sabors dolços que van consumint durant tot el dia, perquè com més dolç tingui el paladar, més dolç ens demanaran durant tot el dia. Per tant, és important anar traient aquests aliments ensucrats del dia a dia i deixar-los pels dies ocasionals o pels dies puntuals.
0: També havíem parlat dels processats, no?
2: Ah, exacte. Aquí torna a ser el mateix. Com més cuinem a casa, menys processats utilitzarem. Al final hi ha molts plats que podem fer a casa sense necessitat de comprar-los fets. Un aliment tan senzill com un tall arrebossat, perquè a dia d'avui arribes al supermercat i ja te'l venen, ja no dic fregit, sinó arrebossat. I aquests arrebossats habitualment porten sucres i altres, molta sal i altres components. I és tan fàcil com comprar el pollastre nosaltres, arrebossar-lo, i si a casa podem utilitzar el forn o la fregidora d'aire per cuinar-lo, molt millor que fregir-ho, que si de tant en tant ho fregim no passa res. Sempre diem que amb els infants en una alimentació saludable, un fregit a la setmana no és res dolent, no és res que no sigui saludable.
0: Als petits els agraden els productes dolços, però potser els aliments que menys els agraden són les verdures. A vegades és un conflicte, no?, incorporar aquestes verdures a la seva alimentació. Què podem fer per suavitzar aquests conflictes i perquè vagin, o anem introduint, i perquè vagin menjant aquestes verdures?
2: Doncs sí, és l'aliment més complicat, a l'hora d'introduir en totes les etapes del creixement. El primer que hem d'identificar és quines verdures sí els agraden, no? Perquè si trobem aquella, sempre hi haurà verdures que no els agradaran, però és que si pensem en nosaltres, els adults tampoc ens agraden totes les verdures. Per tant, hem de partir de que no hem d'acceptar que els hi ha d'agradar tot, sinó que hi haurà verdures que acceptaran més i verdures que acceptaran menys. Quan ja sabem les que accepten més, doncs intentar cuinar-les de maneres més atractives per als infants. Per exemple, hi ha infants que no accepten els purés. Tot el que és triturat no els hi agrada. Però, en canvi, li fas una amanida i sí que se la menjarà. Doncs no anem a obligar cada setmana a ficar-li el puré si realment l'amanida és el que més li agrada. I per contrari, hi ha nens que tot el que ve triturat, perquè els trossets de verdures no els hi acaben d'agradar, però si ho fem triturat, aixafat, sí que s'ho mengen. Doncs anem a oferir-ho de la manera que més els hi agrada. Altres maneres també és donar-li un toc diferent a la verdura. He parlat abans del forn i de la fregidora d'aire, que a mi sempre no m'agrada el nom de fregidora d'aire, sempre ho explico perquè sembla que sigui una fregidora. I realment és un forn petit.
0: És un forn
2: petit. Exacte. Llavors, què passa? Que si fem un carbassó, per exemple, tallat a rodanxes, al final el que aconseguim és que quedi com una xip, com una patateta, com algo torradet, que ho accepten més que a vegades un carbassó que l'hem fet a la planxa, que ha quedat com més tovet, no? Em canvia la textura. Per exemple, també una altra recomanació que fem, i aquesta és molt interessant, és oferir un aliment que els agrada molt, abans he ficat l'exemple del tall arrebossat, però podria ser qualsevol aliment que els agradi molt, acompanyat d'una verdura. I llavors fem un pacte de dir, si vols aquest aliment, te l'acompanyem d'aquest altre. Un altre plat molt típic a les cases, les pizzas. A dia d'avui podem fer la massa de pizza a casa, però podem comprar masses de pizza congelades que són super, són saludables, i a damunt li fico jo els ingredients, doncs a part de ficar-li aquest formatge o aquests ingredients que hi ficarem, i podem ficar una mica de verdura també perquè es vagin acostumant a introduir-les. Les truites, podem fer una truita de patates, però la podem fer de truita de patates i carbassó, o puc fer una truita de carxofes, puc anar ficant verdures sutilment, sense emmascarar-les, però ficant-les amb aliments que els hi agradin més. I per últim, i el consell crec que és el més important, que nosaltres som el seu millor exemple. O sigui, no podem pretendre que ells mengin verdura si nosaltres no la mengem. Per tant, ens han de veure menjar aquesta mateixa verdura que ells mengen. Sembla una tonteria, però és veritat que a vegades no ho fiquem en pràctica.
0: Clar, preparar una alimentació saludable, els àpats saludables, a vegades és temps. A vegades no tenim aquest temps i hem de preparar, hem de tenir una rutina saludable amb una manca de temps. Com ens podríem organitzar per arribar a assolir aquesta rutina saludable?
2: Sí, és veritat que a dia d'avui tots no parem, no? I és molt difícil a vegades dedicar-li temps al moment de cuinar. Però com he comentat, a vegades són petits canvis que ens ajuden a introduir introduir aquestes rutines. Per exemple, el fet de planificar els àpats. Si nosaltres, per exemple, anem a comprar al supermercat els dilluns, o al mercat aquí potser el divendres, no?, que tenim al mercat, doncs el dia abans és qüestió de fer una llista. Abans de fer la llista, fer un calendari del que menjarem tots els dies de la setmana. Jo sempre recomano, com a mínim, programar de dilluns a divendres. Sabem que el cap de setmana sempre és un no parar, i no cal programar-lo, però de dilluns a divendres, què dinarem, què soparem? Hi ha molts infants que a l'hora de dinar es queden a l'escola, per tant, només és quan identificar què soparem els 5 dies de la setmana, i no és tan difícil. Si jo ja tinc planificat què menjaré, només he d'anar a comprar just el que necessito, que això també ens ajuda a gastar menys diners en la compra, i després planificar en quin moment de la setmana podré cuinar aquests plats. Ara està molt de moda el tema del batch cooking, que el nom és en anglès i sembla que sigui molt estrany, però no deixa de ser cuinar un dia a la setmana diferents elaboracions o diferents plats i deixar-ho a la nevera tot preparadet amb tàpers, que podem dir, no? Al final ja deixo les verdures preparades o els acompanyaments o l'arròs bullit, i al final durant la setmana l'únic que he de fer és obrir aquests tàpers i anar ficant-ho al plat, no?, sense tenir que cuinar. I això ho hem fet tota la vida, ara li fiquen noms més moderns i sembla que sigui molt innovadors, però realment és planificar què menjarem, anem a comprar just el que necessitem i ho cuinem en algun moment de la setmana que sabem que tenim temps.
0: Estem parlant avui d'alimentació pels més petits, alimentació infantil i, a més, saludable. Sabem que els més petits doncs, tenen doncs, diguem, un consum d'energia, potser molt més gran que el que tenim els adults. Clar, també hem de garantir no? que el consum d'aquesta energia vingui compensada per una alimentació adequada.
2: Exacte. Ens trobem sobretot en els moments sobretot de sortir de l'escola o al moment de pati de l'escola que els infants acostumen a menjar productes amb molt de sucre. I ja sabem que cremaran aquest sucre, que és el primer que et diuen els pares, les mares, els avis i les àvies, però ja no és només cremar, sinó que els donin l'energia que realment necessiten. I aquests aliments ensucrats no els hi estan aportant tots aquells nutrients que ells necessiten. Quins nutrients necessiten? Fibra, proteïnes i greixos de bona qualitat. Fixa't que no apareix el sucre per en cap lloc, no? Què és fibra? Doncs, per exemple, quan fem l'entrepà, que pugui ser de pa integral. Si és a la tarda, li podem afegir uns fruits secs, per exemple. Si proteïnes, doncs que sempre hi hagi un aport de peix, o un aport de formatge, un aport de llet, un aport de iogurt, no? O un aport de carn, que els ajudi a introduir aquesta proteïna. I el greix de bona qualitat. Aquí parlem, doncs, evidentment, de l'oli d'oliva i també dels d'aquests fruits secs. Sí. Per tant, un exemple seria introduir, per exemple, a l'hora del pati, un entrepanet de pa integral amb formatge, per exemple, i a la tarda podríem introduir, per exemple, doncs una fruita, una peça de fruita amb un iogurt i una mica de fruits secs. I així, aquests moments puntuals, perquè habitualment a l'hora de dinar i sopar tots tenim molt clar què hem de menjar, però aquests moments entre hores, aquests aliments són superimportants i més si fan, per exemple, activitats extraescolars, on fan esport, que seran els aliments que faran que rendeixin, que no es cansin i que aguantin tot aquesta activitat física.
0: També entre els aliments que anirien bé serien alguns hidrats més saludables, no?
2: Sí, exacte. Aquí, per això us he comentat el tema del pa integral o sí. També cereals integrals o cereals d'esmorzar, una civada amb flocs o alguna coseta així. Evidentment, l'hidrat de carboni hi ha de ser amb l'ideal amb la versió integral.
0: Clar, perquè la pasta els agrada molt als nanos també i és important també una aportació d'aquesta pasta.
2: Sí, clar, però llavors, en aquest sentit, si no la féssim integral, que a vegades és un aliment que els hi costa ficar-la, podem acompanyar aquesta pasta d'algun tipus de verdura. És a dir, per exemple, fem un sofregit que porti moltes verdures, després ho triturem tot perquè no li vegin els trossets i ja tenim la fibra i tenim l'hidrat de carboni. Seria ideal.
0: Més hàbits saludables per ajudar a millorar l'alimentació d'aquests nens, els nostres infants a casa.
2: Sí, un altre... Jo no puc deixar de dir-ho, no? Perquè al final ho veiem molt a consulta i crec que és important també tenir-ho en compte, el tema del temps davant de les pantalles. Ja sé que ara marxo una miqueta del tema d'alimentació.
0: Sí, exacte, però...
2: Però sí que és veritat que molts pares o moltes mares es queixen a vegades de que els infants a l'hora de dormir o els tenen insomni o els costa dormir i, per exemple, anem a buscar aliments amb melatonina o van a la farmàcia a buscar suplements amb melatonina, que al final són uns suplements d'un compost que es crea en el nostre cos que ens ajuda a dormir-nos. Moltes vegades aquesta suplementació que donem als infants no és que sigui dolenta, però es podria evitar amb el simple fet d'evitar que les dues hores abans d'anar a dormir estiguin en contacte amb les pantalles, perquè sembla una cosa que és puntual o que tots fem, però sí que és veritat que els infants ens estem trobant que van a dormir molt tard perquè estan davant de les pantalles fins abans d'anar a dormir.
0: Sempre és un bon moment per començar rutines saludables en aquesta alimentació pels infants. Com podrien començar doncs, a efectuar algun d'aquests canvis ara que ens has explicat, ens has posat una miqueta al dia?
2: Jo recomanaria que de tot el que he explicat, cada família es pogués quedar amb un d'aquests consells i amb aquest consell tirar endavant. És a dir, doncs, intentarem començar a millorar aquests berenars amb aquestes opcions que hem donat o intentarem reduir el consum de sucre dels aliments més habituals a casa o, per exemple, intentarem planificar els àpats per intentar que comencin a haver doncs, més verdures o començaré a fer alguna tècnica per introduir més verdura en els àpats. I una cosa que m'he deixat i m'agradaria també comentar és el tema de no deixar d'oferir, perquè a vegades explico tots aquests consells i hi ha famílies que em diuen això és molt bonic, però jo ho intento i no hi ha manera. Li fico la verdura de totes les maneres possibles i no li agrada. I el que tendim a fer tots és deixar d'oferir, perquè quan és una lluita constant i veig que no ho vol, no ho vol, no ho vol, desistim. I llavors ho deixem de fer. Jo aquí el que recomanaria és que no deixem la batalla per perduda, sinó que continuem i continuem. I no cal procurar o intentar que es mengin sempre tot el plat de verdura, sinó que per lo menys el provin i vagin menjant petites quantitats de verdura, perquè si no desistim en l'intent, al final comencen a introduir cada vegada més quantitat de verdura.
0: Em sembla que és de les poques entrevistes que hem fet tu i jo que hem parlat, que no hem parlat en aquest cas, de fruita. Em sembla que en algun moment, no sé si hem parlat de fruita, però és molt important el consum d'aquestes peces, tres peces de fruita, acostumeu a dir als nutricionistes, no? Que és saludable per tothom, de fet.
2: Sí, tota la raó, eh? No hi he parlat tant pel fet de que habitualment és un dels aliments que amb infants no costa tant d'introduir, però sí que és veritat que, evidentment, les tres, hi ha famílies que segurament els hi costi, eh? Les tres peces de fruita al dia ideal, en els millors moments del dia, doncs mig matí, mitja tarda, però es pot ficar de postre, per dinar i per sopar, es pot menjar la fruita en qualsevol moment del dia, però sí que és veritat que ens trobem més dificultats amb els consums de ultraprocessats de sucres i de verdures que no tant amb el tema de la fruita, però evidentment fer el missatge de hem de menjar fruita cada dia.
0: I abans d'acabar, permetem que et pregunti, ja que parlem d'alimentació saludable pels infants, preguntar-te per l'obesitat infantil, no? Que és un tema, doncs, que preocupa. No sé, com a nutricionista, quina sensació tens d'aquesta obesitat, si és molt freqüent entre els joves, entre els petits?
2: Sí, les dades espanyoles ens diuen que el 30% dels infants pateixen obesitat.
0: Per tant, de cada 10, eh?
2: Exacte. Déu-n'hi-do. Sí, és una estadística molt alta i cada any es va veient que això va augmentant. Per tant, és molt important també tenir molta cura des de que són petits, perquè aquesta obesitat es mantindrà i augmentarà o farà que quan arribin adults apareguin malalties que potser habitualment no apareixerien fins als 50 o 60 anys i estan apareixent en infants molt petits. Estem trobant nens i nenes que amb 8-9 anys els hi apareix diabetis, els hi apareixen problemes al fetge relacionades amb l'obesitat. I quan reduïm aquesta obesitat o millorem aquesta obesitat, tots aquests factors desapareixen. Per tant, és molt, molt important posar èmfasi en una alimentació saludable des de ben petits.
0: Si seguim aquests consells que ens has donat avui, amb exercici físic, la cosa millorarà, eh?
2: Ah, exacte. Sempre és un conjunt de totes... Jo parlo una miqueta del meu tema, però totalment, eh? O sigui, al final és un conjunt de tots els hàbits els que faran que realment estiguem sans i creixem sans.
0: Doncs ho deixarem aquí, Judit Companys, dietista nutricionista d'Atenció Primària i Comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Gràcies per venir a la ràdio. Fins la propera.
2: Moltes gràcies.
3: Ep, no badis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
3: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista amb Marc Clapés.
3: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
3: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
5: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Dos minuts i arribem al punt de 2:15 del matí. Com sempre, quan s'apropa el punt de 2:15, anem per l'actualitat del dia en titulars. L'avanç informatiu amb les notícies que a partir de 2:15 ens ampliaran la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Les escoltem. Molt bon dia a totes dues.
6: Molt bon dia. Calafell ha celebrat aquest passat cap de setmana el Calafell Festival Weekend i el Calafell Family Weekend, amb tot un èxit de públic. En parlarem avui als informatius. El nucli del poble de Calafell guanyarà prop de 4.000 metres quadrats per aparcament, equipaments i zones lliures. S'ha aprovat inicialment una modificació del POM per fer-ho possible. I parlarem de la campanya No avergonyeixis el teu gos abandonant al carrer els seus excrements. L'Ajuntament de Calafell informa que ja hi ha posades centenars de multes. Els nens del Vendrell, pregoners de la Festa Major, Miqui Núñez, Doctor Prats i Boicot oferiran un concert per les festes. També parlarem d'un altre projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals. S'estén al Baix Penedès. La iniciativa pren relleu del treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals. I més notícies. Condemnen un expolicia local de Cubelles a pagar més de 1.600 euros per danys continuats al cotxe de l'alcaldessa. El jutge considera provat que l'agent va punxar les rodes del vehicle i en va ratllar la carrosseria. Educació registra més de 1.800 possibles casos d'assetjament escolar des de principi de curs, per sobre dels 1.706 totals de l'any anterior. El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona denuncia la falta de llevadores a la demarcació tarragonina. Segons l'organisme, existeix un risc de col·lapse funcional si no hi ha relleu generacional en els pròxims 7 anys. I un estudi de la URB conclou que el port de Tarragona necessita més diversificació dels tràfics de mercaderies. L'informe insta els ports de Barcelona i Tarragona a avançar cap a una aliança cooperativa.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
7: Dissabte històric el del Club Futbol Calafell amb un partit decisiu per confirmar-se matemàticament com a campió de Lliga. El conjunt de l'Òscar Martínez va fer realitat els seus somnis en una jornada en la que el camp municipal Juan Ríos de Calafell es va aplanar de gom a gom amb l'afició i els equips de l'escola de futbol base Calafell, que van acompanyar el conjunt calafellenc per celebrar una victòria molt merescuda. El Club Futbol Calafell ja és de segona catalana i avui ho explicarem al bloc esportiu.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

Dilluns 4 de maig de 2026, hem arribat a les 10:31 minuts d'aquest dilluns. Molt bon dia. I sempre, tots els dilluns, aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio, quan passem al punt de 10:45, tenim l'espai d'ofertes de feina, ofertes laborals i de formació. És moment d'aquest espai que connecta amb el portal web treball.calafell.cat. Ja sabeu, és el portal web de la Regidoria de Treball de l'Ajuntament de Calafell. Anem per aquestes propostes, per aquestes ofertes. La veritat és que quan obrim el portal i en el

dependent, dependenta d'una botiga de roba asseguda a Calafell. Per realitzar les funcions d'atenció al públic, la caixa, neteja diària bàsica, el marcatge de productes, l'ordre del magatzem i també la botiga. Per treballar en horari de 10 del matí fins les 2 del migdia i des de les 5 de la tarda fins les 9 del vespre, en jornada laboral completa. El seu orientatiu, diu l'oferta, és entre 1.221 i 1.400 euros bruts, multiplicat per 14 pagues. Demanen experiència en una feina similar de 6 mesos com a mínim i no demanen cap mena d'estudi previ. La persona candidata ha de disposar de permís de conduir bé, vehicle propi, i diu que el lloc de treball seria en qualsevol de les 5 botigues que l'empresa té a Coma-ruga, al Vendrell, Calafell o a Seguda Calafell. Es valorarà bona presència i empatia també amb els clients. Doncs demanen un dependent, una dependenta per treballar en aquesta botiga de roba, com dèiem, per treballar en qualsevol d'aquests municipis, com a Ruga, el Vendrell, Calafell o Segut de Calafell, que aquesta empresa té aquestes botigues en aquests municipis, en aquests llocs. Anem per més ofertes, completament nova. Parlem ara de l'oferta en què es demana un cambrer o cambrera per realitzar, evidentment, la funció d'atenció al públic, el servei de taula i barra i la neteja del local. Són funcions que ha de realitzar entre el dilluns, de dilluns a diumenge, amb els descansos corresponents, per tant, és jornada laboral completa. Diu l'oferta que el seu orientatiu és de 1.424 o fins a 1.700 euros bruts, multiplicat per 12 pagues. Demanen experiència mínima d'un any, el certificat d'escolaritat, que com a mínim domini el castellà, i és imprescindible tenir experiència per portar la safata. Es valorarà el coneixement del català, també de l'anglès, i és una oferta en la que es demana aquest cambrer-cambrera per treballar a Calafell. Més ofertes noves, més ofertes recents. En tenim una altra que es demanen dos cambrers-cambreres per treballar en l'atenció al client, al servei de barra i en taules al municipi de Cunit. Dos cambrers-cambreres per treballar a Cunit. L'horari seria convenir per l'empresa, no especifica quin seria l'horari. I el tipus de contracte de duració determinada, temps parcial. La durada del contracte seria entre 1 i 3 mesos. I el seu orientatiu entre 1.400 i 1.600 euros mensuals multiplicat per 14 pagues. La incorporació seria, doncs, ara a mitjans del mes de maig i l'experiència que demanen és mínima d'un any. Que en formació tingui mínim el certificat d'escolaritat, és imprescindible l'experiència com a cambrer o cambrera. En demanen dos per treballar al municipi de Cunit. No ens movem de Cunit, d'aquest municipi veí, perquè allà també demanen un auxiliar de cuina per fer la planxa, fregidora, plats freds o la neteja, a convenir l'horari per l'empresa, i el tipus de contracte seria de duració determinada, temps parcial. El seu orientatiu seria entre 1.400 i 1.600 euros mensuals, multiplicat per 14 pagues. La incorporació seria per mitjans d'aquest mes de maig, és a dir, doncs, una incorporació en breu. Demanen experiència d'un any i el certificat d'escolaritat com a mínims estudis. Imprescindible demostrar l'experiència i, com dèiem, es tracta d'una oferta que demanen un cuiner o cuinera per treballar a Cunit. De fet, és un auxiliar de cuiner per treballar a Cunit. També per treballar a la comarca del Garraf necessiten un netejador-netejadora per la suplència d'estiu. Netejador-netejadora per suplència d'estiu, per treballar, doncs, a la comarca del Garraf, per fer les funcions següents. Els treballs de neteja en general, neteges de zones comunes, neteja de pols, neteja de terres i el buidat de papereres. Per treballar entre les 6 del matí i les 2 del migdia, per tant, és jornada laboral completa. Són 40 hores setmanals de dilluns a divendres i també algun festiu alternatiu. El tipus de contracte de duració determinada a temps complet per aquesta suplència entre el 3 d'agost i el 6 de setembre. El seu orientatiu, diu, l'oferta seria entre uns 1.318 euros bruts mensuals per mes treballat. La incorporació, com dèiem, és per aquesta suplència que

S'inicia el 3 del mes d'agost. Experiència demanant mínima d'un any, que disposin del certificat d'escolaritat, permís de conduir bé i que disposin de vehicle propi. Imprescindible aquest any d'experiència en neteja d'edificis i en similars, en llocs similars com aquest que s'està ofertant. Per treballar a la comarca del Garraf necessiten aquest netejador, netejadora per una suplència del mes d'agost, és a dir, cap a aquest estiu. Tornem cap a Calafell. Aquí necessiten 4 netejadors, netejadores per centres educatius i altres edificis. 4 netejadores, netejadors per centres educatius i altres edificis. Per fer la neteja de centres educatius, oficines i, com dèiem, altres edificis, en torn de matí, tarda o nit. En jornades complertes i parcials. El tipus de contracte de duració determinada a temps complert. El seu orientatiu diu l'oferta, que serien 18.258 euros bruts anuals i es cobraran en 15 pagues. En formació demanen com a mínim estudis primaris, que es domini com a mínim el castellà, que es disposi del permís de conduir bé i que també es disposi de vehicle propi. És una... unes ofertes per cobrir vacants a jornada completa i en jornada parcial. Com dèiem, torn de matí, tarda o nit, imprescindible permís de conduir vehicle per poder-se desplaçar als diferents punts de neteja i es valorarà l'experiència en aquest sector. Demanen 4 netejadors, netejadores per centres educatius i altres edificis per treballar a Calafell. Aquesta és l'oferta. També es demana... s'està buscant, es precisa un dependent o dependenta per una caseta de pirotècnia per treballar a Calafell, per fer la recepció i col·locació del gènere, el control de caixa i també la venda i l'inventari. Per treballar en horari d'11 del matí fins a les 7 de la tarda, en jornada laboral completa, el seu orientatiu són 1.200, entre 1.200 i 1.400 euros bruts mensuals. Per incorporar-se ara a mitjans del mes de juny, demanen experiència d'un any. En formació, demanen mínim el títol de graduat escolar i que domini el català i el castellà. També en observacions, l'oferta explica que s'ha de tenir un mitjà de transport per arribar al lloc de feina i és imprescindible experiència en el sector del comerç. Demanen un dependent o dependenta per una caseta de pirotècnia amb incorporació a mitjans del mes de juny. I acabarem amb una oferta recent, encara activa. Es demana per treballar a Calafell doncs una persona que faci de rentaplats, per fer el rentat de vaixella, neteja de cuina, en horari d'entre la 1 del migdia i 5:45 de la tarda i entre les 9 del vespre i 11:45 de la mitjanit. En jornada partida, el seu orientatiu serien 20.000 euros bruts anuals. Demanen el certificat d'escolaritat com a mínim en formació, que domini també el castellà com a mínim i que pugui demostrar la seva experiència en un lloc de treball similar. Doncs per treballar a Calafell també necessiten aquest rentaplats. Doncs déu-n'hi-do, són les ofertes que tenim encara en vigència i que segurament alguns de vosaltres us pugui interessar si esteu cercant feina o voleu millorar la que teniu. Anem per la formació. Seguim connectats al portal web treball.calafell.cat. Atenció, perquè aquest dimecres, dia 6 de maig, es durà a terme durant 2 hores... una formació que porta el títol del lideratge que fa créixer equips. Serà entre les 5 i les 7 de la tarda i es farà adreçat a persones emprenedores i empresàries. El seu lloc serà en la Masia Vilarenc, justament a la regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell, que es troba al passeig de la Unió sense número de Calafell. Recordeu, aquest dimecres, 2 hores per la tarda, en castellà, amb el títol el lideratge que fa créixer equips. Parlem ara de més formacions, perquè, atenció, perquè
Es farà una nova jornada del Connecta Networking, aquest espai per aprendre, connectar i compartir, crear sinergies amb altres persones emprenedores. Explota les teves xarxes socials. Una xerrada col·laborativa que es farà el dijous 14 de maig a partir d'un quart de 10 del matí fins a un quart de 12 a la Masia Vilarenc, també al passeig de la Unió sense número de Calafell, adreçat a persones emprenedores i empresàries, i es farà, a més, a modalitat presencial i en català. Recordeu, serà el dia 14 de maig. Anem al dia 20. Engega una formació de 410 hores en modalitat presencial i en català amb el títol Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure infantil i juvenil. És una formació 100% subvencionada amb certificat professional de la Fundació Pere Tarrés. Recordeu, engega el dia 20 de maig i es farà durant els matins i en presencial. La preinscripció ja és oberta, al igual que totes les formacions que us estem aquí explicant. I també té la inscripció oberta un taller amb el títol Trobar feina a l'estiu. Es farà el dia 26 de maig, entre les 5 de la tarda i les 7, al Casal Jove de Calafell, adreçat a joves, en català i en modalitat presencial. Són dues hores que us explicaran, es farà aquest taller de com trobar feina a l'estiu. Com dèiem, adreçat als joves del municipi, que estiguin en situació de cercar feina.

Doncs aquestes són les formacions que ara mateix estan programades. El lideratge que fa créixer equips el dia 6 de maig. També el Piratenc Zènic Connecta, explota les teves xarxes socials el dia 14 de maig. El dia 20 tindrem l'inici d'aquesta formació, direcció i coordinació d'activitats de lleure infantil i juvenil. I finalment aquest taller el dia 26 de maig de com trobar feina a l'estiu adreçat a joves. La inscripció i preinscripcions són obertes per totes aquestes formacions. Doncs ara el que farem és conèixer com podeu connectar o contactar, millor dit, amb la regidoria de treball de l'Ajuntament de Calafell. Ja sabeu, a través del portal treball.calafell.cat, a través del correu electrònic treball@calafell.cat, presencialment, la regidoria de treball es troba a la Masia El Vilarenc, al passeig de la Unió sense número de Calafell, passeig de la Unió sense número de Calafell. A través d'una trucada, el 977-69-90-09, 977-69-90-09, és el telèfon de l'Ajuntament de Calafell. Heu de demanar per l'extensió 2679-2679. I tota aquesta informació la trobareu al portal treball.calafell.cat, treball.calafell.cat.

0: És el color de l'esperança del Diego Torres, cançó que ens ha portat a l'any 2001. De fet, era la presentació aquí en el panorama musical espanyol d'aquest argentí, però ja en el seu país ja portava com a 4 o 5 discos ja publicats. I aquí va ser tot un descobriment. Així es va donar a conèixer el Diego Torres amb aquest Verde Color Esperanza. Bueno, verde diem nosaltres, la cançó, no sé si parla del verd, però sí d'aquest color de l'esperança. Doncs una cançó que justament complirà enguany, doncs, un quart de segle, sí, 25 anys, déu-n'hi-do, com passa el temps de ràpid. I és que aquí a Calafell Ràdio, en el Calafell Matí, ens agrada recordar, recuperar la música de la teva vida. I aquí, en el Calafell Matí, compartint aquest dilluns, dia 4 de maig, si us quedeu aquí amb nosaltres, anem camí de les 11, en un moment al temps, la previsió d'en Josep Miró, i tot seguit, Espècies i Paisatges de Calafell, amb la Núria Martínez. També tindrem Més Salut amb la Lourdes Alonso. I cap a les 12 del migdia tindrem aquí la visita del grup amateur de teatre Portals Escena de Calafell, que han presentat l'obra Alícia a la 22a Mostra Internacional de Teatre de Pineda, en representació dels grups de teatre amateurs del Baix Penedès. Tot això passarà aquí a la sintonia del Calafell Matí, a Calafell Ràdio, la municipal de Calafell.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais, i tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: I parlant de noves propostes, aquesta és la nova cançó de l'Olivia Rodrigo. Es titula Drop Dead. Sona molt bé, eh?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Doncs ara mateix, 2:30, arribem a les 11 del matí. Moment del temps, la previsió meteorològica ja es faran el nostre home del temps, en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs déu-n'hi-do, després d'aquests 3 dies al pont, amb aquesta inestabilitat, aquesta variabilitat en el temps, comencem nova setmana, la cosa no ha millorat gaire.
1: No, continuem en aquesta mateixa línia. Després d'un abril molt estable, en què amb prou feines vam recollir 10 litres caiguts en 2 dies, doncs ara sí que el maig vol fer de maig, i allò que diuen de que el maig cada dia un raig, no, evidentment, no plourà tots els dies, però sí que hi ha inestabilitat, i aquesta setmana aquesta inestabilitat es mantindrà present almenys fins dimecres. Després potser tindrem una pausa dijous i divendres, i dissabte podríem tornar a tenir pluja sempre, com ha sigut el cap de setmana. Pluges febles, disperses, intermitents, irregulars, amb poca estona, però va fer una mica de la guitza. Les quantitats recollides fins ara han estat molt minces, tan sols s'han recollit, encara no arriba a 3 litres a cada feina, aquests dos períodes de precipitació que hem tingut. Avui creiem que tornarà a ploure, no ara al matí, però sí que ho podria fer de cara a la tarda. Matí, a estones el cel ha estat molt amenaçador, ara s'ha trencat una mica, tenim clarianes i alguna tímida ullada de sol, no han de ser gaire abundants, i esperem tot que els núvols vagin a més a partir de migdia, tinguem un cel tapat a la tarda, i sigui a la tarda com puguem tenir algunes pluges i ruixats inconexos i irregulars de curta durada, i amb unes temperatures que són una miqueta més curtes que les que havíem tingut la setmana passada. Així avui hem tingut 15 graus de mínima, tot i que a hores d'ara ja ens anem gairebé a fregar dels 20, i la màxima avui estarà entre els 20 i 21, amb una humitat alta i amb vents en conjunt febles amb domini del Garbí, més aviat de cara a la tarda, i fent que la mar estigui una miqueta moguda entre marejol i maró. Per demà esperem també un temps variable, tot i que al matí serà més estable que avui, fins i tot amb estones de cel clau, amb cel poc ennuvolat i domini del sol. A partir de migdia creixeran nuvolades i deixaran un cel tapat a la tarda amb pluges i ruixats dispersos i irregulars, amb tendència a anar desapareixent entrada a l'estiu, i doncs els que teníem demà que poguéssim sentir algun tro llunyà. La temperatura baixarà tant de nit com de dia i es mourà entre els 13 i els 18 o 19 graus, amb una humitat alta. Vent feble i variable, amb domini del jorn al migdia i amb una mica de mestral al final de la jornada, fent que la mar continuï moguda entre marejol i maró. Dimecres encara no acabaria de fer net, les possibilitats de pluja dimecres serien molt escasses, però no descartaríem alguna gota de manera puntual, i com dèiem, dijous i divendres sí que esperem un temps una mica més estable.
0: Doncs inestabilitat que tindrem almenys aquesta primera meitat de la setmana. Anirem perfilant dia a dia, com sempre fem en aquest espai del temps, amb Josep Miró, que ens explica doncs la meteorologia. Doncs ho deixem aquí, Josep. Molt bon inici de setmana i fins demà a aquesta hora. Que vagi molt bé.
1: Igualment, fins demà, que vagi bé.
0: Adéu-siau.

0: Dilluns, dia 4 de maig de 2026, hem arribat a les 11 i un minut d'aquest matí. Doncs vinga, els dilluns, després del temps, sempre a partir de les 11 del matí, arriba l'Espai de les Espècies i Paisatges de Calafell. Tenim ja davant del micròfon número 2 de la ràdio, aquí en aquest estudi número 1, la Núria Martínez. Núria, molt bon dia.
1: Bon dia, Ferran.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: El cap de setmana bé, aquest cap de setmana llarg?
1: Aquest cap de setmana a casa, perquè com que ens ha fet mal temps...
0: Mal temps.
1: Bueno, que no feia...
0: Era l'excusa de quedar-se a casa, de desconnectar, potser, però bé, hem tingut una miqueta d'això. Temps primaveral, no?
1: I tant.
0: Perquè és això, aquesta variabilitat que ens deia en Josep Miró.
1: Doncs sí, Ferran.
0: I engeguem la setmana parlant, com sempre en aquest espai, d'Espècies i Paisatges de Calafell. Què farem avui?
1: Avui, mira, la setmana passada vam veure d'on venim físicament.
0: Ah, sí,
1: de l'arbre evolutiu dels primats.
0: Sí, val.
1: I avui volem mirar-nos com una espècie des d'un punt de vista més zoològic, com si fóssim un zoòleg de l'espai exterior observant un espècimen sapiens per primer cop, sense perjudicis culturals ni filosòfics. I exactament això ho tenim en un llibre que vaig llegir ja fa temps, però que encara m'agrada molt, que és El mono desnudo, de l'etòleg britànic Desmond Morris, que el va publicar el 1967. I d'aquí va sortir, de fet, el títol del programa de la setmana passada. Però en comptes de traduir-lo com a mico nu, que no quedava del tot bé, jo li vaig posar mico pelat carinyosament.
0: Val, sí. Ara comencem a entendre-ho tot una miqueta més.
1: Sí. I Morris obre el llibre dient que hi ha 193 espècies de simis i micos i 192 estan cobertes de pèl. L'excepció és un mico nu que s'ha posat a si mateix el nom d'Homo sapiens. M'encanta aquest inici.
0: A veure, jo molt pelat, soc bastant pelut, per això. Escolta'm, comencem explicant qui era Desmond Morris, perquè el títol és molt provocador, sobretot per l'època, no?, que ens deies aquest mico nu.
1: Sí, Ferran. Era, i aquest episodi, de fet, és un tribut, perquè va morir el 19 d'abril, amb 96 anys, mentre que nosaltres parlàvem del mico pelat sense pensar-hi. I era un zoòleg i etòleg britànic, director del Zoo de Londres durant molts anys, i també era un pintor surrealista i amic de Joan Miró i de Salvador Dalí.
0: Ah, molt bé.
1: Sí. El 1967 va publicar el mico nu amb la intenció d'estudiar l'ésser humà com faria qualsevol altra espècie animal, sense filosofia ni teologia, simplement observant el comportament. I va ser un èxit editorial i alhora molt polèmic també, perquè molta gent no volia veure's a si mateixa com un animal més. Però Morris argumentava que mentre que ens dediquem tant a estudiar les nostres altes motivacions, ignorem sistemàticament les fonamentals. I tenia raó.
0: Doncs vinga, anem a conèixer per on començava aquesta, o per on comença aquesta mirada zoològica, suposo que per la pregunta del pèl, no?
1: Exacte, Ferran. Si comparem aquestes 192 espècies de primats amb pèl, amb el pèl que tenim, l'espècie humana, que sí que tenim, no? Però d'alguna manera en quedem com una mica fora de lloc. No tenim tant de pèl.
0: No, per sort no som tan peluts com altres simis, sí.
1: I Morris comparava els mamífers que han perdut el pèl al llarg de l'evolució. Els aquàtics, com les balenes i els dofins, els excavadors, com el talp nu. I aquí es posa interessant la qüestió, perquè l'etòleg Alistair Hardy va proposar que els nostres avantpassats van passar un llarg període semiaquàtic a les costes africanes, cosa que explicaria la pèrdua d'aquest pèl i la capa de greix subcutani que també tenim els humans i no té cap altre primat. El fet que siguem l'únic primat que neda instintivament, que això tampoc no és del tot cert, però bueno, en aquella època és el que deien, la teoria aquàtica és avui minoritària, però no està del tot descartada. Morris, en canvi, prefereix la hipòtesi de que la pèrdua de pèl va afavorir la termorregulació al sortir dels boscos a la sabana. Amb menys pèl al cos, però moltes més glàndules sudorípares per poder refredar-nos. I més que cap altre primat, que no tenen la mateixa quantitat. En qualsevol cas, som un bitxo molt estrany dins dels mamífers, segons Morris.
0: I a més d'aquesta nuesa, quines altres característiques zoològiques ens fan únics entre els primats, Núria?
1: Doncs sí, mira, Morris destaca tres de molt curioses. La primera és el que ell anomena neofília, l'amor per allò que és nou. Tots els mamífers tenen un impuls explorador, però la majoria s'apaga bastant en arribar a l'edat adulta. En nosaltres, en canvi, la curiositat infantil es prolonga durant tota la vida. Morris ho diu sense embuts. Mai deixem d'investigar, mai pensem que sabem prou. És, diu ell, el truc de supervivència més gran de la nostra espècie.
0: Doncs sí que és cert, que sembla que mai estem contents amb el que tenim, eh, Núria?
1: Exacte, Ferran. I la segona característica, fixa't quina gràcia, és el somriure. En altres primats, el vincle social es manté mitjançant l'acicalament social, un ritual de neteja del pelatge que pot durar hores. Nosaltres, que no tenim tant de pèl per acariciar, hem substituït aquest gest per quelcom molt més humà. Podríem dir l'empolainament social. El somriure és la primera forma. Morris la interpreta com un senyal visual d'intent amistós que permet establir contacte sense tocar-nos. I la tercera característica és precisament la segona forma, que podríem dir d'empolainament, que és la conversa de cortesia. Quan dos primats volen reforçar la seva relació, s'espellussen, és a dir, es treuen les puces, no? Però quan ho fem nosaltres, parlem. I no necessàriament de res important, del temps, de les vacances... Però Morris argumenta que aquesta xerrada aparentment buida té exactament la mateixa funció biològica, que és mantenir el vincle social i crear sensació de pertinença al grup. És clar que tot això s'ha de matisar una mica.
0: I suposo que en aquests 60 anys la primatologia ha avançat, suposo que hi ha moltes coses que evidentment han canviat, eh, en aquest temps.
1: Doncs sí, Ferran, i això és important que ho diguem, perquè Morris va escriure un llibre brillant amb la informació disponible en aquell moment, però algunes de les seves afirmacions s'han de matisar. Per exemple, la idea de que la curiositat adulta és exclusivament humana. S'ha anat revisant estudis recents amb còrvids i amb cefalòpodes, com els pops, han demostrat nivells de curiositat i aprenentatge en l'edat adulta que no s'esperaven en absolut. Pel que fa al somriure com a senyal social exclusiva nostra, avui sabem que els ximpanzés i altres primats produeixen també expressions facials molt similars en contextos de joc i d'afiliació. I quan a la conversa de cortesia, com a substitut de l'empolainament social, la primatòloga Robin Dunbar ha aprofundit molt en aquesta hipòtesi, que és seva i també de Morris, i la recolza amb dades, però recorda que mentre que l'acicalament físic funciona en grups petits, el llenguatge ens va permetre mantenir xarxes socials molt més àmplies, un salt qualitatiu, no només un substitut.
0: I a mesura que descobrim aquestes coses noves, també canvien els coneixements. Hi ha alguna altra cosa que hagi canviat de perspectiva?
1: Doncs sí, Ferran. I aquesta em sembla encara més fonamental. Morris construeix tota la seva argumentació comparant els sàpiens amb la resta dels mamífers en general, al voltant de 4.000 espècies. I des de la seva perspectiva, el mico pelat sembla raríssim i únic. Però si ens situem dins del nostre grup de grans simis i ens comparem amb altres grups de mamífers, tots els primats semblem molt estranys. Els sàpiens no som una excepció de la natura, sinó el resultat d'una tendència evolutiva que portava milions d'anys en marxa dins del nostre ordre. Morris tenia raó en moltes coses, però la seva mirada de zoòleg de mamífers estava també matisada pels coneixements i les ideologies d'aquella època. Mm-hmm.
0: I una de les coses que destaca de Morris és, analitza el comportament social de la nostra espècie.
1: Doncs sí, Ferran. Per exemple, explica que quan els nostres avantpassats van sortir dels boscos i es van convertir en caçadors de la sabana, van haver d'adoptar estratègies pròpies dels carnívors socials, com els llops, però conservant el cervell i la flexibilitat d'un primat. I això va generar una doble personalitat evolutiva, per dir-ho d'alguna manera, que arrosseguem fins avui. Som frugívors reconvertits en caçadors i portem les dues herències al cos i al comportament. La caça cooperativa va exigir comunicació complexa, divisió de tasques, lleialtat al grup i una base territorial estable. D'aquí ve, diu Morris, la nostra tendència profunda a organitzar-nos en grups amb jerarquies, territoris i identitats. O sigui que l'amor que tenim pel nostre país o pel nostre equip de futbol doncs ve d'aquest monocaçador, per dir-ho d'alguna manera.
0: I l'agressivitat, perquè un dels temes que més debat genera quan parlem de naturalesa humana seria això, l'agressivitat,
1: Sí, i Morris dedica tot un capítol i el punt de vista és revelador. Els carnívors purs, com els llops, han evolucionat amb inhibicions genètiques que els impedeixen matar membres de la seva pròpia espècie, quan l'adversari es rendeix. Ho veiem quan un llop ofereix el coll al llop dominant. Nosaltres, com que les nostres armes naturals, les mans i les dents, eren poc letals, no vam necessitar seleccionar inhibicions tan fortes. Però ara tenim armes de destrucció massiva i seguim sent el mateix mico amb les mateixes febles inhibicions. Morris ho diu molt clar. Hem traslladat instints evolutius d'un context de petits grups i enemics visibles a un món d'estats de milions de persones. I el resultat és la guerra moderna tal com la coneixem.
0: Queda, doncs, alguna esperança per al mico nu, doncs? O què?
1: Morris no creu que estiguem condemnats. Cal que ens coneguem millor. I aquí destaca una característica que equilibra la balança. La nostra infantesa desmesuradament llarga. El període de dependència i aprenentatge dels humans és el més llarg de tots els mamífers. Un ximpanzé jove és adult als 6 o 7 anys. Nosaltres triguem molt més. La majoria de mamífers són molt més espavilats que nosaltres en néixer. Nasquem amb el cervell molt immadur, perquè les femelles tenim la pelvis estreta i el cap del nadó ha de poder passar. I acabem de formar-nos fora de l'úter, en contacte intens amb el món social. Aquesta infantesa tan prolongada es considera la base de la nostra gran capacitat d'adaptació cultural. I hi ha una cosa que Morris remarca amb entusiasme. Som l'espècie mamífera més curiosa i exploradora de totes. Tenim un impuls natiu de descobrir, investigar i crear que no té paral·lel en cap altre animal. De fet, diu Morris, moltes de les nostres activitats, aparentment supèrflues, com l'art, la música, la ciència, els esports, no són sinó l'impuls exploratori del primat aplicat a contextos nous. El micopelat, si no experimenta, s'avorreix i es torna agressiu. Necessitem estimulació constant.
0: És a dir, que la nostra curiositat intel·lectual i creativa és tan instintiva com la nostra agressivitat, Núria?
1: Exactament, Ferran. I aquesta pot ser la idea més alliberadora del llibre. No som únicament el mico violent i territorial que sovint ens pinten, ni tampoc l'àngel racional que ens agrada creure que som. Morris diu que si volguéssim resumir el mono pelat en unes frases seria quelcom així. Un primat de boscos reconvertit en caçador cooperatiu, amb un cervell que utilitza per explorar el món fins als límits del possible i que es destrueix a si mateix per no entendre prou bé d'on ve. portem en els gens la tendència a explorar, innovar i cooperar, tant com la d'agredir i competir. Conèixer-nos com a espècie és, doncs, la millor eina per triar conscientment quins instints potenciem i quins no.
0: Així doncs, de tot plegat, podríem dir que el mico pelat és una paradoxa vivent. Un frugívor reconvertit en carnívor, un primat que coopera com un llop, però amb el servei d'un primat i amb la infantesa més llarga de tots els mamífers per aprofitar-la al màxim.
1: Exacte, molt ben resumit, Ferran. I la lliçó més important de Morris, que jo subscric com a naturalista, és que quan més ens creiem separats o superiors a la resta dels animals, més ignorem la nostra naturalesa profunda i més patim les conseqüències. Conèixer-nos com a espècie zoològica no ens fa de menys, ens fa més lúcids. El mico pelat és dels anys 60, però continua sent sorprenentment fresc i necessari. Us el recomano vivament que el llegiu. I amb aquesta recomanació m'acomiado fins al proper dilluns. Bon dia a tothom.
0: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Núria. Espècies i paisatges de Calafell, a Calafell Ràdio, els dilluns a partir de les 11. Que vagi molt bé, molt bona setmana.
1: Gràcies, Ferran. Adéu. Igualment.

0: Aquí l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
1: Per una cançó és la nova del Joan Dausà, que arriba des del seu darrer treball, que es titula Immortals. Ara caigo amb els Imagine Dragons, Stars Will Align, una d'aquestes cançons que publicava ara fa alguns mesos i que recuperem aquí a l'antena del 107.9.

A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i demana el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en Grans Electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Dos minuts, arribem al punt de 11:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. L'avanç informatiu amb la Mireia i la Roser. Hola de nou.
1: Molt bon dia. Calafell ha celebrat aquest passat cap de setmana el Calafell Festival Weekend i el Calafell Family Weekend, amb tot un èxit de públic. En parlarem avui als informatius. El nucli del poble de Calafell guanyarà prop de 4.000 metres quadrats per aparcament, equipaments i zones lliures. S'ha aprovat inicialment una modificació del POM per fer-ho possible. I parlarem de la campanya No avergonyeixis el teu gos abandonant al carrer els seus excrements. L'Ajuntament de Calafell informa que ja hi ha posades centenars de multes. Els nens del Vendrell, pregoners de la Festa Major, Miqui Núñez, Doctor Prats i Boicot oferiran un concert per les festes. També parlarem d'un altre projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals. S'estén al Baix Penedès. La iniciativa pren relleu del treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals. I més notícies. Condemnen un expolicia local de Cubelles a pagar més de 1.600 euros per danys continuats al cotxe de l'alcaldessa. El jutge considera provat que l'agent va punxar les rodes del vehicle i en va ratllar la carrosseria. Educació registra més de 1.800 possibles casos d'assetjament escolar des de principi de curs, per sobre dels 1.706 totals de l'any anterior. El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona denuncia la falta de llevadores a la demarcació tarragonina. Segons l'organisme, existeix un risc de col·lapse funcional si no hi ha relleu generacional en els pròxims 7 anys. I un estudi de la URB conclou que el port de Tarragona necessita més diversificació dels tràfics de mercaderies. L'informe insta els ports de Barcelona i Tarragona a avançar cap a una aliança cooperativa.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Dissabte històric el del Club Futbol Calafell amb un partit decisiu per confirmar-se matemàticament com a campió de Lliga. El conjunt de l'Òscar Martínez va fer realitat els seus somnis en una jornada en la que el camp municipal Juan Ríos de Calafell es va aplanar de gom a gom amb l'afició i els equips de l'escola de futbol base Calafell, que van acompanyar el conjunt calafellenc per celebrar una victòria molt merescuda. El Club Futbol Calafell ja és de segona catalana i avui ho explicarem al bloc esportiu.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Doncs ara mateix en punt, 11:45 del matí. Estem començant setmana, som a dilluns, avui dia 4 de maig de 2026. Els dilluns, a partir d'aquest punt horari, 11:45, tenim l'Espai de Salut, en aquesta ocasió, amb la Lourdes Alonso. Molt bon dia, Lourdes.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Què tal, com va?
1: Narinant.
0: Avui no estem bé? Avui anem fent? Com has dit això?
1: Narinant.
0: Narinant.
1: Na fent. Na fent. Sempre diem molt bé, molt bé.
0: Sí, sí, sí.
1: Avui na fent.
0: Avui no. Vaja, em sap greu que sigui així. Bueno, espero que sigui això una qüestió passatgera, eh? Que passi,
1: exacte, sí,
0: passi
1: sí,
0: ràpid.
1: Sí.
0: De què parlarem avui?
1: Avui, mira, avui arrel de que hi ha la primavera, hi ha més cansament i això, a vegades hi ha un cansament que es confon amb aquest de la primavera, que és el cansament que ens ha causat per l'anèmia. I per tant, avui parlem d'anèmia.
0: Doncs vinga, per on comencem?
1: Doncs mira, el primer, mira, a mi m'agrada molt el sentit de les paraules, i la paraula anèmia comença per an, que és un trosset de paraula que es posa moltes vegades abans d'algunes paraules per dir el contrari, no? Anorèxia, anormal, bueno, tot moltes paraules que comencen per an, sí, o per a, és per dir el contrari, no? I llavors hem, doncs, ve de com hemograma, hematies, hematocrit, hemoglobina, doncs tot això té a veure amb aquest líquid que circula per la nostra sang, que hi té, doncs, glòbuls vermells, aquest líquid que circula pel nostre cos, que hi té glòbuls vermells, glòbuls blancs, i que transporta, doncs, a tot el cos oxigen, sucre,

0: i estar prim i no tenir-la, o al revés, no té a veure amb estar grassonet o no, eh? Uh-huh. És simplement, doncs, que a la nostra sang li falta una mica la part de les cèl·lules vermelles, que és la que porta l'oxigen al cos.
1: Uh-huh. I en el cas de patir anèmia, de tenir anèmia, quines conseqüències que causa això?
0: Doncs mira, doncs, sobretot que com que no portem prou bé l'oxigen a tot el cos, doncs ens trobem més cansats, febles, pàl·lids, o pàl·lids és molt típic, ens cau més el cabell, les ungles es trenquen. A vegades hi ha persones que tenen molta sensació de gana i alguns fins i tot tenen, mengen guix i coses així, el guix de la pissarra o pedres o coses així. Diuen pica, això en diuen pica. Mm. I llavors la palidesa aquesta, ens referim a la palidesa a les mucoses.
1: Que els metges mireu, baixen la parpella, miren a veure el color, no?, interior, sempre relaciona si està més rosadet és saludable, si està més blanquinós és, doncs, això, símbol de que potser tens una anèmia.
0: Que et falta vermell, exacte.
1: Sí, que falta jo vitamines.
0: Sí, sí, tu pots ser ben morenet i tenir anèmia i ser molt pàl·lid de pell i no tenir-ne.
1: Mm. I això, per què passa això? Per què algunes persones tenen anèmia? A veure.
0: Doncs mira, pot ser que hagis perdut sang en algun moment, que no la produeixis bé, o que en algun lloc del teu cos aquestes cel·luletes vermelles es trenquen. Llavors, quan el perdre sang, tothom ho sap, és que has tingut un sagnat, o pot ser petites pèrdues de fa temps que no les notes, doncs del budell, de l'estómac, que vas perdent i no te n'adones, o que és una noia o una dona que té regles abundants i tal, i al final, amb el temps, encara que va produint, sempre anem produint, doncs potser escasseja una mica ja, no? I després, això que dic de que no em produeix és que sempre anem produint, i això pot ser, doncs, que et falti ferro, que et falta ferro, i aquesta és la més comuna, que et falta ferro, i és perquè el ferro no el podem produir, sinó que l'hem de menjar, com les vitamines, igual, eh? I llavors les persones que no mengen carn, pot passar que els falti ferro, perquè malauradament l'hem de menjar. I després també hi ha un altre tipus d'anèmia, que és diferent, que llavors els hematies, en lloc de ser petitets, són grans, que és quan et falta una vitamina, la B12, que pot ser també perquè no l'absorbim, perquè amb els anys a vegades hi ha persones que els passa que no l'absorbeixen, o perquè també no menja carn. Després l'àcid fòlic és una altra vitamina que hi ha... Veieu en els anàlisis que mirem, l'àcid fòlic me l'han mirat i el tinc baix. És possible que no mengis fòlic, ve de fulla verda, és possible que no mengis gaire fulla verda.
1: Ah, verdura, sobretot, eh?
0: Exacte, fulla verda. L'àcid fòlic està a les fulles verdes. Uh-huh. I no el podem... Les vitamines, no les podem produir, les hem de menjar. I llavors hi ha altres motius menys freqüents, però que també hi ha persones que els passa, doncs, que el ronyó no funcioni bé o que la medul·la òssia no estigui bé, alguna malaltia crònica, algun trastorn hereditari. Tot això són motius menys freqüents, però també possibles, de que no fabriques prou bé la sang. I després la tercera és allò que dic, que es destrueixen, doncs, quan hi ha persones que els passa amb una anèmia hemolítica, que en diem, o quan la melsa és massa gran.
1: Ara parlaves del ferro, que és important tenir, doncs, sí, aquest ferro. No sé si hi ha èpoques de la vida en què ens cal més ferro que en d'altres.
0: Sí. Mira, a la infantesa, a l'adolescència, en èpoques de creixement, és quan les noies i les dones quan tenen la menstruació, a l'embaràs en cal bastant, és tot el que és creixement, no? I també en el cas de l'alletament, també ens cal. I les persones que fan esports, que fan feines físicament molt exigents, també necessiten. I llavors això, a vegades hi ha noies jovenetes que diuen, no, jo vull ser vegana. No li pots dir que no, els pares i els avis ja ho saben, que no pots portar la contrària, no? Sí, però una noia que tingui molta regla i que a més faci esport, molt d'exercici, doncs, bueno, ho provarà i al final veurà que... possiblement veurà que no pot. A vegades sí, eh? Uh-huh. Però llavors hi ha persones que o no mengen carn o mengen molt poqueta, eh? Però noies joves, això a vegades passa, que després justegen molt de ferro. I a vegades també una altra cosa que passa és que en l'embaràs sembla que hi ha una anèmia, però no n'hi ha. I és que com que tens més líquid, està més diluït tot, eh? No hi és l'anèmia, només és que hi ha

0: més retenció de líquid i està tot més diluït.
1: Mm-hmm. Estem parlant avui d'aquesta anèmia. Com es diagnostica això, Lourdes?
0: Doncs el primer, doncs, tens un pacient que li passa, que es nota més cansat o li veus més pàl·lid, no? I sobre el més important és que la trobem amb una anàlisi. No la pots diagnosticar només perquè li has vist l'ull més pàl·lid, sí. No? Has de fer una analítica. I llavors mirem això, hemoglobina, que és la proteïna que hi ha dintre dels glòbuls vermells, que és la que enganxa el ferro i l'oxigen i el porta per tot el cos, els hematies, que són les cèl·lules vermelletes, i llavors mirem si n'hi ha molts, si són petits, que és que pot faltar ferro, o si són grans, que pot faltar vitamina B12, o l'àcid fòlic també, i tot això ens comença a orientar de quina pot ser la causa de l'anèmia. És molt important trobar la causa, quina és la causa, perquè llavors sabrem com arreglar-la, no?
1: Clar, jo anava a preguntar com es tracta l'anèmia.
0: Sí, sí, sí. Doncs mira, segons sigui la causa, farem, depèn, no? Pot ser que calgui suplements de ferro, canviar l'alimentació, pot fer algun altre medicament, i en alguns casos, només tractant la causa, ja s'arregla. I en altres, doncs, ja la causa costa més d'arreglar, o bueno, no és tan fàcil, no? Perquè ja, per exemple, si el ronyó no produeix no produeix allò de l'eritropoietina, saps allò de l'EPO dels esportistes, que per dopar-se s'injectaven EPO. L'eritropoietina és això, és una cosa que la produeix el ronyó per fer que et produeixis més sang, i si produeixes més sang, clar, tens més capacitat de portar oxigen al cos. Correcte, i tens més energia, no? Aquest era l'origen del tema. Doncs això, quan una persona el ronyó no funciona, doncs home, van una mica justets d'això.
1: Hem parlat, ens ha quedat molt clar que si ens falta ferro, doncs també això contribueix una miqueta a aquesta anèmia. Per recuperar aquest ferro que potser no tenim o que hem perdut, què hem de fer? Has vinculat molt a la carn.
0: Sí. Sí, jo, la veritat és que jo tampoc no ho soc molt de menjar molta carn vermella.
1: Jo soc carnívor.
0: Sí.
1: Jo menjo el que tu no menges.
0: No, algun menjo, Vull dir, vaig menjant, potser no vedella, això, potser no tant. Potser algun dia si vaig a fora, sí, que n'hi ha algun lloc que la fan molt bona. Però en general no, però sí que és veritat que la carn vermella, la de cavall, vedella, xai, és la que més ferro ens aporta. I llavors, persones que tinguin tendència a patir anèmia n'haurien de menjar un parell o tres de vegades per setmana. I després hi ha altres aliments que tenen fama de tenir ferro, com els llegums, la fruita seca, els espinacs, sí que en porten, però és en menor quantitat i és un tipus de ferro que no s'absorbeix tan fàcilment. El fèric, el ferroso, aquestes històries, doncs s'absorbeix amb més dificultat. Però, bueno, tot ajuda,
1: Si mengem aquests aliments, tenim això solucionat o caldrà compensar-ho també amb algun tractament?
0: Sí, sí. Amb una persona que tingui anèmia se li dona ferro en pastilles durant uns mesos. I la idea no és només arribar... O sigui, es fa una analítica al cap d'un temps... i no és només que ja estigui normal i prou, sinó que se n'ha de prendre una miqueta més de temps, perquè a més tenim uns dipòsits de ferro que els hem d'omplir.
1: Unes reserves, no?
0: Exacte, sí. Però de seguida que comença a prendre ferro, la persona es nota més vitalitat, bon humor, les ungles li recuperen una miqueta la força, el brillo del cabell, no? I augmenta, arriba millor l'oxigen a tot el teixit i la persona està millor.
1: Important que el cos també tingui la capacitat d'absorbir aquest ferro. Jo no sé si hi ha alguna cosa que pugui afectar aquesta absorció que jo feia referència ara.
0: Sí, bueno, per exemple, es recomana... Hi ha algun tipus de ferro que no es pren en dejuni, però en general es prenen en dejuni i és acompanyat d'alguna cosa que t'aporti vitamina C, perquè la vitamina C ajuda a absorbir-lo. És a dir, un suc de taronja acabat d'exprema. Això és el que se sol acompanyar, En canvi, si el prens amb làctics, doncs retarda l'absorció. Després, tot el que diem, allò, el famós omeprazol, el protector de l'estómac, que li diem, no? Doncs aquest també dificulta l'absorció.
1: Parlaves de medicació que pot ajudar per recuperar aquest ferro. Això pot tenir efectes secundaris, algunes conseqüències?
0: Tothom que n'ha pres ho sap, que a vegades pot molestar l'estómac, pot causar restrenyiment, a vegades algú diarrea, però en general restrenyiment. I la femta negra, la femta surt negra perquè el ferro fa, doncs mira, fa que això sigui així. I bueno, doncs el ferro, una altra cosa que a vegades hi ha persones diuen, el ferro m'engreixarà, no té res a veure, igual que no té res a veure l'anèmia, està més o menys res, el ferro no engreixa, el ferro és un mineral que el necessites i el que no necessites l'elimines.
1: A una persona que se li detecta aquesta anèmia, suposo que ha de seguir uns controls, no? Cada cert temps per anar a veure, un cop es detecta i es posa, intenta solucionar-ho, doncs uns controls, no?, cada cert temps.
0: Sí, sí. Home, es fa una analítica potser a les 4 o 6 setmanes de prendre ferro i després també 4 mesos després per veure, a veure que s'hagin carregat bé els dipòsits.
1: Finalment, hi ha alguna edat que sigui més freqüent patir aquesta anèmia? O època de l'any, com ara ens deies, la primavera, que ens... Potser no, eh?
0: No, la primavera el que passa és que anem, a vegades unes persones van més cansats, amb les primeres calors la tensió baixa, i llavors la gent joveneta que ja va una mica justa, quan es posen drets, es mereixen una mica a vegades, si van més cansats, els exàmens i tal. Després les persones que prenen medicaments per la tensió, quan comença la calor, a lo millor els han de disminuir una mica la dosi, perquè amb la calor potser hi ha persones que no els cal tant, i després quan torni el fred tornaran a augmentar-la. Però això en principi no varia per l'anèmia. Per això t'ho deia, que sí que a vegades es confon el cansament, no?, de el cansament aquest de la primavera, de les primeres calors, amb una anèmia. Però és, i amb persones, amb noies joves, amb noies que tinguin més regla, que hagin fet molt d'esforç per competicions esportives, etc., doncs s'hi pot produir.
1: Al igual que és important mantenir, doncs, uns nivells de ferro correctes,
0: sí.
1: Si es supera, perquè, per exemple, ens agrada molt la carn i ens posem, doncs, ben farts de carn, si superem aquests nivells, això és perjudicial, no s'arriba a superar, com funciona això?
0: A veure, menjar un excés de carn te fa engreixar, això sí, perquè el cos d'un bistec no en llença res, el cos se'l queda.
1: Ho aprofita tot.
0: Tot. I llavors tu, quan menges més proteïna de la que necessites, el cos, a través del fetge, la reconverteix en greix. I tu guardes greix. I allò queda a les reserves, al fons de pensió del cos.
1: Vaja.
0: I queda allà. El ferro que es prengui de més, en principi no, excepte alguna persona que tingui alguna malaltia, que faci un... que sí, que llavors tenen hemocromatosis, siderosis, etc. Aquestes persones sí que han de vigilar el ferro, però això és molt estrany. La majoria de gent no. El ferro que prens de més se'n va. Bye, ja està.
1: En una analítica, en aquells resultats, que hi ha tantes coses que jo no entenc, per cert, on posa ferretina, és el que va vinculat al ferro?
0: És una de les proteïnes de transport del ferro, sí. I, però el sentit de si disminueix pot indicar que falta ferro, si augmenta és una altra cosa. Quan augmenta pot indicar una malaltia crònica. S'ha de repetir abans, per això de posar la bandereta, no, ja. No, s'ha de repetir.
1: I per últim, els fulls per pacients, que sempre de la Camfi que en parlem, tenim també que em parli d'aquesta...
0: Sí, sí, tenim un d'anèmia per falta de ferro, sí. Que com hem dit és la més freqüent,
1: sí.
0: I allà trobareu un resum del que hem dit, de quins aliments i de com prendre el tractament, sí.
1: Doncs en el vostre cercador, fulls per pacients, i allà tindreu aquests fulls amb aquestes indicacions de moltes i moltes coses, també parlant d'aquest ferro i d'aquesta anèmia. Lourdes, alguna cosa per afegir? Perquè
0: no,
1: hem donat molta informació de l'anèmia i sempre ho fem en aquest espai de salut amb la Lourdes Alonso els dilluns a Calafell Ràdio. Doncs que millori la setmana, que vagi molt bé.
0: Perfecte, moltes
1: gràcies. Ens retrobem la setmana vinent. Gràcies.
0: Passi-ho bé.
1: Adéu.

0: Un clàssic del 1984. Wake Me Up Before You Go Go amb els Wham. Cançons de la nostra vida que recuperem, que escoltem aquí en el Calafell Matí, en la nostra selecció musical, aquí per començar la setmana.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: I dels 80, amb una banda clàssica, a una cançó força recent, és la nova del Ginestar. Perdre el cap, així es titula.

0: fet, Novadis, Electroprix t'espera. Som el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques. I seguim oferint els millors preus en electrodomèstics. Vols confort a casa teva? Gaudeix de les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor i aerotèrmia amb marques líders del mercat. Treballem amb instal·ladors locals de confiança perquè tinguis el millor servei. Demana pressupost sense compromís. Compres fàcils i sense preocupacions. Finançament sense interessos. I amb el nostre servei exclusiu per grans electrodomèstics, et portem, instal·lem i retirem el teu aparell vell gratuïtament a tot Catalunya en 24 hores. Ep, Novadis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions mensuals pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
1: Hem arribat a les 12 en punt del migdia. Doncs vinga, som-hi, dilluns, dia 4 de maig de 2026. Som a dilluns i a partir de les 12 del migdia, doncs avui volem parlar d'altres continguts, d'altres temàtiques aquí en el Calafell Matí, en el programa magazín de Calafell Ràdio. I és que el grup amateur de teatre Portals Escena de Calafell han presentat l'obra Elícia a la 22a Mostra Internacional de Teatre de Pineda en representació dels grups de teatre del Baix Penedès. Ens acompanyen el Josep Domínguez i la Tanit Fernández, són membres d'aquesta entitat teatral Portals Escena. Molt bon dia, benvinguts.
2: Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Què tal, com esteu?
2: Doncs molt bé, amb una mica de ressaca emocional de tot aquest cap de setmana, d'haver vist moltes obres de teatre, d'haver fet la presentació allà d'Elícia a Pineda de Mar, ja és la segona vegada, llavors molt bé, la veritat, ressaca emocional, però molt bé. Sí, molt bé.
1: Parleu-nos què es fa en aquesta Mostra Internacional de Teatre.
2: Bé, és una mostra de teatre internacional, amateur. Venen diferents grups de teatre amateurs de tot arreu. La majoria són en català, però hi ha també... Hi havia unes altres obres de teatre en gallec, en altres idiomes, internacional...
1: Clar, quan parlem d'internacional, què? De tota Europa o fins i tot d'altres punts?
2: Jo crec que eren
3: principalment... D'altres països, també. Sí, crec també. Que hi havia del Marroc i d'Egipte, pot ser?
2: Sí, també.
3: Sí.
2: No sé si també de Sud-amèrica hi havia alguna, però sí, una mica això. Però principalment és de Catalunya i d'Espanya, sí.
1: Clar. I grups amateurs de teatre, sobretot, eh?
2: Sí, són efectivament grups amateurs de teatre. I llavors nosaltres hem participat en aquesta 22a edició.
1: Parleu-nos de la vostra entitat, d'aquest grup amateur de teatre Portals Escena.
2: Bé, nosaltres som una entitat que ja portem 10 anys en actiu, tot i que els integrants no són els mateixos perquè han anat canviant, és una mica fluid. L'any, si no recordo malament, 2023, ens vam federar com a grup de teatre amateur. Estem sota la direcció de la Porta de Fusta i ens vam estrenar com a grup de teatre amateur federat com amb l'obra de Més enllà de l'hostal. Llavors vam començar amb aquesta, també la vam poder portar a Pineda de Mar i ara hem començat amb Elícia, amb aquesta nova proposta, que és també una creació pròpia, que és una mica la marca Portals, això de fer obres de teatre de creació pròpia, tant en guió com en escenografia, vestuari, tot ho fem nosaltres. I bé, contrasta molt amb l'obra de Més enllà de l'hostal, que era amb tonalitats tot de blanc i negre, i ara, doncs, és tot colorit, tot de colors pastel.
1: Clar, la Porta de Fusta va vinculat a la Patrícia, a la Paloma, aquí a la direcció també, em sembla que aquí al darrere del guió d'aquesta Elícia és també la mateixa Patri, no?, que està al capdavant de tot això.
3: Sí, una mica la manera que tenim de treballar és... es fan unes propostes de temàtiques que ens agradaria tocar, i després, a través d'unes improvisacions, la Pàtria agafa tota aquesta informació, el que he vist, el que vol també explicar, i volem explicar com a grup, i fa el guió. I juntament amb la Paloma el que fan és tota la direcció, tant estètica, perquè també en aquest cas ha sigut molt, és el que ens agrada, no?, com a Portals, física, tot. Totes s'encarreguen elles de la direcció general.
1: És a dir, que el contingut, per exemple, d'Elícia ha sortit, què, de les classes, del que feu, d'on ha sortit, de fet? Ara ens expliqueu en què consisteix.
3: Sí, ara...
1: Però és la inspiració, no?, que ha traslladat a la Patrícia.
2: Llocs. Bueno, jo me'n recordo que vam començar l'any passat, va ser abans de l'estiu, vam començar a fer una sèrie d'improvisacions, a veure què és el que tractàvem, si tractàvem el passat, el present, el futur, a veure què era, i anàvem fent diferents improvisacions, cadascú amb el paper que li tocava, i llavors vam anar estirant una mica del fil i al final anàvem veient com que ens interessava bastant com aquesta cosa d'un futur, però un futur distòpic, a veure de com ho podem trobar, què és, perquè tractem també sobretot temes de l'actualitat, temes que ens apel·len a tothom. I, ostres, el tema de la intel·ligència artificial està molt sobre la taula en la societat. I llavors vam començar a fer tot això, i ve la Patri, que com molt bé has dit, és l'autora del text. Vam començar a treballar-ho, i amb la Paloma també, doncs, muntant sobretot els moviments, bé, tot això. I una curiositat, que això jo crec que és molt... És curiós, perquè, clar, en tractar el tema de la intel·ligència artificial, és curiós que la mateixa intel·ligència artificial ha participat també en algunes parts del text, perquè, clar, és que qui millor que tenia intel·ligència artificial per dir com respondria ella, depèn quines qüestions, depèn quins temes que ens preguntem tothom, de caràcter humà, de caràcter social, què faríem amb això, amb les emocions?
3: Sí, és més, una part del text, junt amb la Patrícia, està escrit per la intel·ligència artificial, perquè parla ella, i llavors era com molt important també saber i transmetre això, no? Com ens dirigim a ella i com ella ens respondria.
1: Què és o qui és Alicia?
2: Alicia, què és? Alicia és una obra de teatre que està pensada per fer reflexionar a l'espectador. Tracta sobre les emocions de caràcter humà. És una obra, com ja he dit, de creació pròpia, de colors pastel, en la que és un futur distòpic on la intel·ligència artificial ens governa en totes les decisions que hem de prendre, tant de govern com de relacions entre nosaltres. Tot està governat per la intel·ligència artificial, i està sobretot sostinguda sobre un eix que és l'Alicia, que l'Alicia és un sèrum que ens apaga, però que ens té mantinguts en una felicitat continguda. I en aquesta felicitat continguda és on anem vivint. I com la premissa de la intel·ligència artificial és mantenir-nos en aquesta felicitat continguda, se n'adona, en aquesta intel·ligència que té ella, de que no estem vivint una felicitat. I és aquí on hi ha un canvi, un punt d'inflexió en tots els personatges, i cadascun dels personatges viu com un canvi en el que la intel·ligència artificial s'apaga totalment, i hem d'afrontar, ostres, què són les emocions, què som els humans, com ens comportem, les responsabilitats que tenim nosaltres.
3: Sí,
2: no?
3: Què passaria si de cop i volta haguéssim de tornar a sentir? I de tornar a fer la societat com ara mateix està conformada, o quina altra societat sortiria després d'un, entre cometes, un apocalipsi d'aquestes magnituds, no? De tornar a fer-ho tot nosaltres.
1: I tot això que ens heu explicat, com es trasllada a dalt d'un escenari? De cara a l'espectador, perquè no he tingut el plaer de veure Alicia, però no sé com es trasllada això. Quantes persones esteu dalt de l'escenari, i en quin format, no?, s'expressa tot això?
2: Bé, com a actors i actrius en formem part 10, diria, 10, o sigui, 10 actors i actrius, i bé, és el que comentava, o sigui, no és només perquè... El text sí que és veritat que l'ha escrit la Patrícia, però clar, és que gràcies a la Patrícia i a la Paloma ha sigut gràcies a tot això que li ha donat vida. El text en si té molt de sentit, però sobretot el vestuari en aquests colors pastel li dona molt de significat a l'obra de teatre. Dona com aquesta aparença d'ensucrat, de felicitat, com aquests rotllo anys 70, cosa així, una mica retro, molt, molt divertit. I bé, que també és el que passava amb l'anterior obra que vam fer, amb Més enllà de l'hostal, que es caracteritza sobretot per la complexitat en els moviments dels personatges. En escena som sempre molts personatges, hi ha moltes escenes on som quasi que tots els personatges, per tant, moure'ns al llarg de tot l'escenari, ostres, hi ha d'haver-hi molta coordinació, molta visió espacial entre nosaltres, molta comunicació no verbal, com ens movem, no?, tot això. Jo ara recordo, ara que estàvem a Pineda de Mar. Vam haver-ho de fer en un format reduït, en un escenari una mica reduït, i clar, era una mica, ostres, som un munt de gent, com ho fem? I clar, en tot això es va posar molt palesa en tota la comunicació visual entre nosaltres, com col·loquem aquestes mantes a la primera escena, com ens movem entre nosaltres, sense xocar-nos i donant aquesta idea de lleugeresa, sobretot a l'inici, i de felicitat. Té molts matisos, sí. Mm.
1: Com va anar aquesta representació en aquesta mostra d'aquest cap de setmana?
3: Bé, la veritat és que sí. ens va anar bé. Sí que és veritat que a últim moment vam tenir una reunió de crisi sí. per això, no? per les dimensions, que no estem acostumats a llocs més reduïts, no? Una cosa és el TAC, que vam estar... Mm.
1: Com és que un certamen com aquesta mostra internacional doncs no disposa d'un escenari així, potser d'unes dimensions més grans?
3: Bueno, en realitat sí que en disposa. El que passa és que som molts grups de teatre que hem de mostrar. Llavors també és molt difícil, segurament per l'organització, donar tots els llocs a la gent que vol, no? I que vol mostrar en les condicions que està acostumat. Però sí que és cert que gràcies també a això, no? Que juntament amb l'Esther de la
2: Cotegat... Sí, l'Esther de la Cotegat, sí, ara en parlarem.
3: I per part de la federació, junt amb la Patri i la Paloma, ho vam saber gestionar.
2: Sí, molt bé.
3: Es van fer alguns canvis a l'escena, però bueno, sempre amb respecte i per la gent que ens ve a veure.
1: Vau salvar, doncs,
3: ho vam salvar molt
1: crisi,
3: bé,
1: eh?
3: però ben
2: sí. Adaptat, sí. Home, clar, perquè ara si ens hi fixem a l'escenografia que tenim, ho podeu veure a les nostres xarxes socials, @portalsescena, podem veure que hi ha una sèrie de bancs, de jardineres davant, d'arbustos darrere, clar, tot això, i unes portes, clar, tot això, en reduir-se l'escenari, van haver de quedar fora les jardineres, van quedar a la part de davant, però, ostres, molt ben adaptat. A mi em va sorprendre molt perquè quan veus, ostres, estem acostumats, és el que vaig dir, vam estrenar el 7 de març aquí a Calafell, aquí al Teatre de Calafell Municipal, i després el 29 de març ho van fer al TAC del Vendrell. Clar, són dos escenaris molt grans, amb molt bones característiques de focus, de tot, i clar, allà és el que diu la Tanit, hi ha molts escenaris, hi ha molts grups de teatre, déu-n'hi-do la de grups de teatre que n'hi ha, ja dins de la mateixa franja horària, de les 10 del matí, per exemple, t'hi trobaves que hi havia 10 obres de teatre, o sigui, déu-n'hi-do, hi ha molts. És difícil encabir tots aquests grups dins d'un mateix municipi, i clar, però ostres, després en veure-ho, sentir-ho a l'escenari, i dius, ostres, que bé, i te n'alegres de dir... Què bé ho portem? I quina bona comunicació i quin bon grup. I, ostres, sí, quina bona sensació.
1: Bones sensacions, doncs.
2: Molt bones sensacions.
1: Què és la Cote?
2: La Cote va sorgir, si no recordo malament, va ser cap al 2023, cosa així. És la coordinadora de teatre amateur coordinadora amateur, que això m'ho corregiran, coordinadora amateur de teatre del Baix Penedès. És una coordinadora, és com una seu de la coordinadora de Catalunya, de grups federats, d'amateurs, d'aquí del Baix Penedès. I ens hi configurem una sèrie de grups que estem federats aquí al Baix Penedès. I llavors fem una sèrie de reunions i de més, i bé, ara l'últim... jo em formo part, o sigui, jo soc com una mica el portaveu del meu grup dins de la Cotevap. I bé, doncs, ara com l'últim projecte que hem tingut aquí en col·laboració amb la Coteva i els diferents grups de teatre ha sigut la mostra de teatre del Baix Penedès, que hem pogut rodar la nostra obra de teatre al TAC del Vendrell, i els diferents grups de teatre també s'han anat movent. Aquí a Calafell vam acollir el grup de la Lira amb l'obra càsting, i bueno, també tot un èxit.
1: Sí, va ser molt divertit, molt divertit, van explicar. Sí. I quin futur li queda a Alicia?
2: Ostres, doncs un futur prou llarg de moment, o sigui, acabem de començar, són 2 anys mínim més o menys el que tenim pensat rodar-la per diferents concursos, bueno, on ens vagin cridant, i bé, amb molta il·lusió, la veritat, acabem de començar ben forts, la veritat, ben forts, perquè vam tenir 7 de març, 29 de març, ara aquí el 2 de maig a Pineda de Mar, anem molt, molt seguits de bolos, llavors amb moltíssima il·lusió, i jo crec que coincideixo amb la Tanit i amb la resta d'integrants del grup.
3: Sí, la nostra companya, com també és, diem que treballem per comissions, xarxes socials, a vestuari, etc. També doncs, tenim unes encarregades que ho fan molt, molt bé, gràcies, d'anar buscant aquests bolos que podem fer, enviant també la informació, el dossier i tot això, per poder-ho fer i que ens truquin, no? Però, bueno, també tenim les xarxes socials, que si ens voleu, truqueu, poseu-vos en contacte, i nosaltres encantats de fer-ho, a tots jocs, si pot ser.
2: Sí, sí, nosaltres som un grup molt motivat, la veritat, és el que ens caracteritza, jo crec que som un grup supermotivat, de diferents edats, hi ha molt, o sigui, gent molt diversa, molt diversa, però el que ens trobem en comú és la passió pel teatre, per estar a dalt de l'escenari i poder portar totes aquestes obres de teatre de creació pròpia, que és el que diu la Tanit, el vestuari, l'escenografia, o sigui, tot ho portem nosaltres, som handmade.
3: Sí, i a més també tenim, a part de les persones que som els actors, actrius i les directores, també tenim molta gent que ens ajuda a...
2: Déu-n'hi-do, sí.
3: Entre cametes, no?, que es diu... que són diferents a cada bolo normalment, però que sí, que sense elles tampoc faríem res, i especial menció, en aquest cas, la veu de la intel·ligència artificial, aquest any és de la Laia Flórez,
1: bueno...
3: Sí, sí, és una
1: col·laboració impressionant, i a més coneixem de la seva tasca en audiollibres i moltes coses.
3: Exacte, sí, sí, és un plaer realment tenir-la com a veu de la nostra intel·ligència artificial.
1: Aquí a Calafell presumim doncs, dels bons resultats, no?, dels esportistes, de molts àmbits, de grups musicals i també del teatre. Quin moment teniu... És a dir, quina és la idea que teniu del teatre amateur aquí a Calafell? Que d'aquí han sortit doncs, grans noms també cap a un altre nivell, no?, que no és el molt més professional.
2: Sí, sí, sí. Bueno, jo crec que bueno, de grups amateurs de teatre estem nosaltres com a portals d'escena i també la Camama, que bueno, ara a la part del Nadal va estar fent el conte de Nadal. O sigui que... Però bé, no sé quin...
3: Sí, no, jo crec que aquí el teatre s'estima moltíssim. La veritat és que hi ha molta gent que forma part, no?, d'aquesta escena calafellenca del teatre i bueno, crec que bueno, que també a lo millor es podrien fer més coses, no?, també entre grups i amb l'Ajuntament, sí. No sé, com més equip.
2: Sí, sí, sí, jo crec que, i a més hi ha molta cultura, ja no només a Calafell, sinó a la comarca del Baix Penedès, hi ha molta cultura del teatre i bueno, ja fent referència, o sigui, a la mostra de teatre que acabem de dir, ostres, que bé que haguem pogut tenir com aquesta coteva d'haver-nos pogut formar el 2023 i tornar, perquè la mostra de teatre del Baix Penedès ja es feia des de fa anys, o sigui, des de fa 20 anys va ser quan va acabar i va haver-hi com un període d'atur, fins ara tornar-la a fer. Però sí, hi ha molta cultura i aquesta col·laboració amb els diferents grups de teatre i amb aquesta, també amb la Porta de Fusta, la quantitat de gent que té també fent teatre a l'escola, que col·labora amb nosaltres, ja sigui agafant entrades a la taquilla inversa, ja sigui a nivell tècnic amb el Marc, que també el tenim col·laborant amb nosaltres.
3: Sí, i el Xavi que... també, de manera molt sí. altruista, tothom.
2: Mm-hmm. Sí, sí, jo crec que hi ha molta cosa d'aquesta... col·laborativa i molt, molta consciència de l'art teatral a Calafell. I jo crec que ara està com...
3: Com començant un altre cop, no?
2: Sí, està començant alguna cosa.
3: Jo crec que sí, i que entre tots nosaltres, de diferents grups de teatre, gent que li agrada però que no té temps per fer-ho, potser sí que es podria fer alguna cosa diferent, i perquè la passió és el que ens uneix a tothom.
1: Per acabar, nois, ens dèieu que voleu estirar Alicia durant encara dos o més temps, dos anys o més temps encara. Quina seria la pròxima parada, no sé, el pròxim repte d'Alicia?
2: Doncs encara no tenim propera data perquè cal que surtin moltes resolucions sobre concursos de teatre que ens hem apuntat, ja sigui a Terrassa, ara crec recordar a Fals també, o sigui, hi ha molts llocs que estem apuntats i ara van sortint, clar, i també com vam estrenar tot just el 7 de març, clar, acabem de tenir el vídeo, per poder-nos apuntar i tot. O sigui, s'està coent allà molta cosa, però ara de moment no tenim un proper bolo. Però bueno, estem segurs que d'aquí a no res, amb el ritme que portem, de ben segur que d'aquí a ben poc en tindrem un altre, sí.
1: Doncs la Tani Fernández i el Josep Domínguez són membres d'aquesta entitat Portals Escena de Calafell, que han portat a Alícia a aquesta mostra internacional de teatre de Pineda. Ens ho han vingut a explicar aquí a Calafell Ràdio i també parlar-nos d'Alícia, que, com dèiem, els està donant moltes satisfaccions. Gràcies per venir a la ràdio. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a tu, Ferran.
1: Adéu-siau.
0: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí

0: fa relativament poc temps que han descobert la seva música i sobretot la seva veu elegant. Es va donar a presentar, es va donar a conèixer l'any 2019 amb el seu primer EP i ara ja tota una estrella segueix triomfant aquí en el panorama musical espanyol. L'Olivia Dean, això que acabes d'escoltar, So Easy to Fall in Love, per arribar a les 12 del migdia en 24 minuts, moment d'una aturada, una pausa, i tornem de seguida a Calafell Ràdio fins a la 1 amb el Calafell Matí.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
0: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de fer amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boqué.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Dilluns 4 de maig de 2026. Aquestes són en titulars les principals notícies que a partir d'aquí una horeta, a partir de 2:15 del migdia, ens explicaran la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio. Les escoltem. Hola de nou, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Calafell ha celebrat aquest passat cap de setmana el Calafell Festival Weekend i el Calafell Family Weekend, amb tot un èxit de públic. En parlarem avui als informatius. El nucli del poble de Calafell guanyarà prop de 4.000 metres quadrats per aparcament, equipaments i zones lliures. S'ha aprovat inicialment una modificació del POM per fer-ho possible. I parlarem de la campanya No avergonyeixis el teu gos abandonant al carrer els seus excrements. L'Ajuntament de Calafell informa que ja hi ha posades centenars de multes. Els nens del Vendrell, pregoners de la Festa Major, Miqui Núñez, Doctor Prats i Boicot oferiran un concert per les festes. També parlarem d'un altre projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals. S'estén al Baix Penedès. La iniciativa pren relleu del treball impulsat l'any passat amb la creació de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals. I més notícies. Condemnen un expolicia local de Cubelles a pagar més de 1.600 euros per danys continuats al cotxe de l'alcaldessa. El jutge considera provat que l'agent va punxar les rodes del vehicle i en va ratllar la carrosseria. Educació registra més de 1.800 possibles casos d'assetjament escolar des de principi de curs, per sobre dels 1.706 totals de l'any anterior. El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona denuncia la falta de llevadores a la demarcació tarragonina. Segons l'organisme, existeix un risc de col·lapse funcional si no hi ha relleu generacional en els pròxims 7 anys. I un estudi de la URB conclou que el Port de Tarragona necessita més diversificació dels tràfics de mercaderies. L'informe insta els ports de Barcelona i Tarragona a avançar cap a una aliança cooperativa.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: Dissabte històric el del Club Futbol Calafell amb un partit decisiu per confirmar-se matemàticament com a campió de Lliga. El conjunt de l'Òscar Martínez va fer realitat els seus somnis en una jornada en la que el camp municipal Juan Ríos de Calafell es va aplanar de gom a gom amb l'afició i els equips de l'escola de futbol base Calafell, que van acompanyar el conjunt calafellenc per celebrar una victòria molt merescuda. El Club Futbol Calafell ja és de segona catalana i avui ho explicarem al bloc esportiu.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Doncs vinga, en punt, 2:15 del migdia, dilluns, vinga, va, que va passant el dia ràpidament i el que diuen que és el pitjor dia de la setmana l'anirem deixant enrere. Tram final del Calafell Matí, junts fins la una, amb música, amb cançons, consells i en un moment, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell.

0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Doncs vinga, deixem enrere aquest pont, aquest llarg cap de setmana, moltes coses que han passat aquí, al nostre municipi, el Family Weekend, també el Calafell Festival Weekend, els concerts de la cadena Dial. Bé, ha sigut un cap de setmana que, bé, els concerts en algun moment han pariat per el perill de pluja o fins i tot han arribat a mullar algú, però feina feta i una nova setmana, nous reptes i moltes activitats que sempre us avancem a la nostra agenda cultural. Vinga, parlem en primer lloc d'aquest divendres, dia 8 de maig, a partir de les 6 de la tarda, en el Centre Cívic Cinema Iris, al carrer Vilamar número 21 de Calafell Platja, fotografia creativa amb el mòbil. Es tracta d'una activitat coorganitzada amb l'entitat fotogràfica de Calafell, Enfoca. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 7, en el Centre Cívic Cinema Iris, es tracta d'un taller pràctic i dinàmic per aprendre a treure el màxim profit de la càmera del teu mòbil. Descobrireu conceptes bàsics de composició, de llum, d'enquadrament, així com trucs senzills d'edició per millorar les imatges al moment. No cal experiència prèvia, només el vostre mòbil i ganes de mirar el món amb uns altres ulls. Cal fer inscripció prèvia per assistir a aquesta activitat, fotografia creativa amb el mòbil. Es prioritzaran els joves d'entre 12 a 35 anys. Més informació a www.joventut.calafell.cat. joventut.calafell.cat. Recordeu, aquest divendres pròxim, en el Centre Cívic Cinema Aires, a partir de les 5 de la tarda, fotografia creativa amb el mòbil. I també aquest divendres, a partir de les 8 del vespre, en el Teatre Joan Colet de Calafell, Toni de Moda presenta Show de Moda. En castellà, l'entrada general és de 18 euros, també per mobilitat reduïda, i el meet and greet per 28 euros. En el web municipal calafell.cat, a la seva agenda, trobareu, doncs, anunciat aquest Show de Moda. Aquí trobareu l'enllaç per comprar les entrades anticipades. Aquest és un espectacle de comèdia sense filtres, sense postureig i amb pur ADN de barri. Toni de Moda fa el salt al món digital, a l'escenari, amb un monòleg directe, provocador i ple de veritat, on repassa les seves vivències i es converteix, doncs, allò quotidià en alguna cosa salvatge, incòmoda i molt, molt, molt divertida. No us ho perdeu. El Toni de Moda està amb el seu Show de Moda aquest divendres a partir de les 8 del vespre en el Teatre Joan Colet de Calafell. I aquest dissabte, dia 9 de maig, a partir de les 11 del matí fins a 8:45 del vespre, Festa dels Contes, el Vet aquí un gat, que arriba a una nova edició. Ja sabeu que aquest és un certamen, és la Festa dels Contes, que arriba a Calafell, a la Biblioteca Ventura Gassol, també als seus voltants, a la plaça de Cal Cubano. En el web municipal calafell.cat trobareu tota l'agenda de tot el que celebra al llarg d'aquesta jornada. La Festa dels Contes, Vet aquí un gat. Per exemple, activitats com El petit patufet, un conte ple de cançons per la mainada amb la Berta del Poblet. Serà a partir de les 11 del matí. A les 12, Tots els petons del món, un conte de llengua de signes. També a les 6 de la tarda, Contes desexplicats, amb la companyia Vivim del Cuento. I també hi haurà tallers de quilòmetre zero. Són tallers per tots els públics, al llarg de tota la jornada, tant a la plaça de Cal Cubano, als seus voltants, amb entrada lliure. Mapes del tresor, escriptura en pergamins amb Casa Magenta, retallables amb la Lu López, pop-up amb Clam Jam, construcció de terraris amb la Montbí, minimons de contes amb Som el Patufet o casetes de fusta amb la Masia de les Arts. I durant tot el dia, amb entrada lliure a totes les activitats, Escape Caravana és una instal·lació al carrer amb itinerària. Les Contes Pop amb la Laia Flores i la trompetista Andrea Cabrerizo, la Tribu Juganera, amb jocs, disfresses i pintacares. Contes, balls, música, bombolles i jocs, caixes per descobrir, històries d'animals de terra, mar i aire. Hi haurà jocs de taula i atenció, perquè hi haurà l'exposició El Tatano, 20 anys, 20 portades. El Tatano és la revista pels més petits, publicada per Cavall Fort.

I també hi haurà paradetes de contes, llibres i jocs amb la llibreria Papiol i Ralet Ralet. Doncs tot això i molt més, no us ho perdeu, aquest pròxim dissabte a partir de les 11 del matí i fins 2:15 del vespre. És la Festa dels Contes. Vet aquí un gat a la Biblioteca Ventura Gasol, al nucli del poble de Calafell, també als seus voltants, com és la plaça de Cal Cubano. I acabarem aquesta agenda cultural el diumenge a partir de les 7 de la tarda en el Teatre Joan Colet de Calafell. Ya me has tocado el cuento. Escrita i dirigida per Olivia Lara. De l'univers de No me toques el cuento, amb princeses, arriba aquesta comèdia fresca i gamberra amb quatre prínceps desesperats per recuperar les seves vides felices. L'Aurora, la Bella, la Ventafocs i la Blancaneus han volat del niu per viure experiències soles al món real. Davant d'aquest abandonament, els prínceps busquen ajuda per recuperar-les i pel camí descobriran alguna cosa inesperada, una masculinitat més sana. En castellà, amb 90 minuts aquest espectacle, Ya me has tocado el cuento. Un espectacle recomanat per majors de 12 anys. Ja sabeu, entrades.calafell.cat, entrades.calafell.cat, venda anticipada per joves de menys de 25 anys i jubilats, 12 euros. La normal anticipada, 14 euros, i el dia de l'espectacle, si hi han de disponibles, a taquilla el preu és de 16 euros. Ya me has tocado el cuento aquest pròxim diumenge a partir de les 7 de la tarda en el Teatre Joan Colet de Calafell. No us ho perdeu. Entrades.calafell.cat.

0: Doncs aquestes són les activitats que podeu trobar a l'agenda cultural si entreu al web municipal calafell.cat a la seva agenda, agenda que us expliquem des del Calafell Matí abans d'arribar al final del programa.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: A Ricard Electrodomèstics tenim grans descomptes mensuals i qualitat assegurada. Som molt més que una botiga d'electrodomèstics. També som la teva ferreteria de confiança amb una àmplia selecció de productes en parament de la llar, decoració i bricolatge. Tot el que necessites en un sol lloc. A Ricard Electrodomèstics tenim les millors solucions en aires condicionats amb bomba de calor de les millors marques. Haier, Panasonic, Ferroli, Bosch i moltes més. A més, t'oferim un servei complet amb instal·lació professional de confiança. Aprofita les nostres ofertes especials d'hivern i davant el teu pressupost sense compromís. Financem les teves compres sense interessos i en grans electrodomèstics entrega, posada en marxa i retirada gratuïta a tot Catalunya en 24 hores. Ricard Electrodomèstics, 1.000 metres quadrats d'exposició. Ens trobaràs davant del port, assegut a Calafell. Preus imbatibles, servei excepcional i més de 60 anys al teu costat. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
1: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

ritme de la Colegiala. Us en recordeu d'aquella cançó, d'aquell hit? Doncs ara amb aquest sampler tenim aquesta nova cançó de Topic i amb Becky G. Que jo sempre confoc la Becky G amb la Karol G. No sé per què, però sempre em passa el mateix. Acaben de publicar Topic i Becky G, en aquest cas, Sorry Papi. A ritme de la Colegiala. 11 minuts i arribem a la una. Tanquem edició del Calafell Matí, aquest programa que al llarg de 4 hores, de dilluns a divendres, combina l'actualitat, l'entreteniment, la bona música i moltes hores de ràdio al llarg de la setmana, amb moltes ganes de ser la vostra companyia. Gràcies, gràcies a tots vosaltres que connecteu amb la nostra proposta amb l'emissora municipal de Calafell. Salutacions del Ferran Boquer en nom dels companys dels que fem possible aquest programa cada dia. Demà més, a partir de les 9 del matí, aquí en el 107.9 de la FM, també en emissió online. Marxem amb Alex Warren, amb música fins la una i amb això que es diu Fever Dream, que ens encanta. Doncs vinga, agafem trastets i marxem fins demà a les 9. Que vagi molt bé.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.